0: que el va parir. Moments per al mercat.
1: Ha nascut un minyonet, Rosi Francesc. Rosi Francesc, fill de Titanio Missia. I és millor que Rosalia. Fum, fum, fum. Perquè avui és l'aniversari del David Guetta. Ho farem les espelmes sobre la taula de mescles. Si cau una mica de cera sobre els botons, no passa res, total. Només fem servir el botó del play. Els altres botons, Mac, Mec, Mic, són per fer bonic.
0: El matí, la mare que el va parir. Només a Flashback, amb Carles Pérez.

0: Viu l'autèntic so Flashback.
1: Només èxit.
2: Flashback.
0: Aquest és l'èxit de la setmana.
1: Flashback.
3: Ella ya. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Elvis Crespo con Quevedo.
4: Hola, soy Quevedo.
3: Esto es...

Gràcies a la... És l'èxit de la setmana, que vol dir això, que és de les cançons més importants que tenim a Flashback. Elvis Crespo, tornada aquest 2026. I a més, amb tot un èxit, eh? Amb Quevedo, són les 3. Benvinguts a Flashback, si us acabeu d'incorporar a través de totes les freqüències.

0: a través de l'streaming, a la pàgina web i a l'app.
1: Amb Andreu Preses.
0: I amb Sopa de Cabra, Su i Mon DJ. Camins, somnis i promeses. Bona nit.

0: que el va parir. Moments pel mercat.
1: Anem amb una colla que fèiem la travessa es pot bullir per la muntanya i un de nosaltres va relliscar cap a baix perquè era, anava a parar un barranc i jo amb un alarde de valentia vaig agafar i el vaig enganxar abans que caigués pel barranc. Aquella persona que jo vaig agafar no era un altre que en Felip Moliner, que era el pare de l'actual cantant Nil Moliner.
0: Oh! El matí, la mare que el va parir. Només a Flashback, amb Carles Pérez.
2: Acabi cerrar-me que jo no...

Hem fet un salt fins al 2007 per recuperar aquesta cançó de la Rihanna. Umbrella, sona Flashback. I ara l'elegància pura de Bruno Mars amb un soul 100% que ens agrada. Per amanitzar aquesta nit de dijous, On My Soul.

0: per començar aquesta nova hora d'èxits amb Anna Mena, Lola Índigo, Patitoa.
1: A Flashback, només exitja Andreu Preses.
0: I ara una de les artistes que només sona a Flashback, Sienna Espiró, d'Iundis Hill. Molt bona nit.

ritme d'aquest mambo de Karol G. Si antes te hubiera conocido. Mira, no desconnectis de Flashback, et perdries. Per aquí Coldplay, Taylor Swift, Joan Dausà, Mamaduixa. Ed Sheeran, abans de Flashback, Moving to the Sun, la reversió d'Agent Mimabel i Ultranaté.

Arrenca el cap de setmana amb ritme. Ritme. Sessió Flashback. Sessions non-stop amb els imprescindibles per moure't les nits del cap de setmana. Sessió. Sessió. Sessió. Flashback. Sessió Flashback. Divendres i dissabtes d'11 a 2 de la matinada. Sessió Flashback.

0: Sent l'autèntic so Flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: passa, la vida és massa brossa.
1: Però per què té aquest bon rotllo, aquesta cançó? És que s'enganxa com una mala cosa. Quevedo, Elvis Crespo, La Graciosa és l'èxit de la setmana. Són les 5. Sí, 5 i 5 minuts d'aquest matí de dijous. Dijous que es diu 3 de setembre. Ai, l'estiu que va tirant enrere ja.
2: Amb Andreu Preses.
1: I ara l'èxit de Bruno Mars, Age Smite. Molt bon dia.

s'enganxa com una mala cosa aquesta cançó de Another amb 55 Ultra, Talk to You, a Flashback. I ara atenció a aquesta artista. Te la descobrim aquí a Flashback. Es diu Chris de Sarandi. Sí, un nom diferent, però escolta'm, no tothom es pot dir Justin Bieber. Sona Flashback, Good Old Days. Molt bon dia.

0: que el va parir. Moments per emmarcar.
1: Jo l'any 91 vaig fer el cens de població, vam trucar amb un timbre, va obrir una noia i se'ns va com desmaiar al davant. Es veu que ella estava asseguda al sofà amb una estufa al costat i ja l'havia marejat tant.
2: Sort que veu arribar vosaltres.
3: Bueno, hi ha un moment que no saps si posar-la al cens o no.
4: Sí, allà, també, mira. Estàs allà, línies molt fines.
3: Diu, mira, apunta-la amb llapis.
0: Al matí, la mare que el va parir. Només a Flashback, amb Carles Pérez.

que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer,

23 d'abril on mai t'hi faltin roses, on la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo.

0: que viuré la teva llibertat sabent que així ha de ser. Que et faré costat mentre et faci falta i fins i tot potser una mica més. Que si t'ho he de prometre, et prometo que t'ho prometré.
1: Hola, hola, família, sóc el Nil Moliner i estàs a punt d'escoltar Me Acuerdo de Ti, perquè la cantis a ple pulmó amb la gent bonica.

Stay Home, sí, una de les cançons de la pandèmia. Ui, 6 anys ja fa d'aquesta cançó. The Bright Side, a partir de les 6, al matí, la mare que va parir. Una abraçada d'Andreu Preses. Me'n vaig amb Olivia Dean. So easy.

Des del cor del Passeig de Gràcia de Barcelona i per a tot el país, aquí comença El Matí i la mare que el va parir. El despertador de Catalunya. Amb Carles Pérez.

0: Ed Sheeran, Sapphire. Així comencem el dia, així comença el dijous. Vinga!
1: Senyores i senyors, nens i nenes, Tipi, Zape, Mortadelo i Filemón, Goku i Vegeta, des d'ara i fins a les 11. Lleva't, dutxa't, esmorza, baixa al carrer, agafa el cotxe... El que sigui que hagis de fer, fes-ho amb Carles Pérez i para l'orella, perquè ara mateix comença el matí i la mare que el va parir.
0: Doncs sí, que soni la música, les fanfàrries i el que faci falta per començar una nova edició del Matí i la mare que el va parir aquí a Ràdio Flashback. Gràcies per escoltar-nos, benvinguts en aquest dijous, dia 3 de setembre del 2026. Déu-n'hi-do, 20 anys ja fa que em dedico a fer aquest programa. Va ser aquell any 2006. Va ser una de les coses bones que em van passar el 2006. N'hi va haver d'altres de dolentes, fins i tot molt dolentes. Però, en fi, 20 anys després estem fent el mateix programa. El Matí, la mare que el va parir, encantat de fer-ho, evidentment, i encantat de parlar-vos a tots vosaltres en aquesta hora, que és tan d'hora, i a més, donant-vos la benvinguda al primer rajòmetre de la temporada, que ja podeu enviar whatsapps. Som dijous, dijous de rajòmetre, ja sabeu que toca, rajeu del que vosaltres vulgueu, despotriqueu, parleu... No, dic parleu malament. Bueno, parleu malament, estalvieu-vos els retrets, les paraulotes, però el que vulgueu. Feel free, vosaltres mateixos. El WhatsApp està obert, això sí que ho tinc. 628-414-029, 628-414-029, per rajar del que vosaltres vulgueu. I anirem escoltant rajades a mesura que les anem rebent, i també ho farem en aquesta primera hora de matí i la mare que el va parir. Avui ens retrobarem de nou amb l'Àlex Huguet, que vindrà a portar-nos nova música, això serà a quarts de 10. Ah, i parlarem de l'augment del preu de la benzina. Perquè ja sabeu que la benzina passa per damunt del dièsel, que jo estic una mica traumatitzat, perquè just quan venc el dièsel, va i el dièsel passa per sota la benzina. Bueno, en fi, avui parlarem amb Pau Gasoil, que és un expert en el tema, per parlar d'aquest tema, que segurament us toca a tots vosaltres, perquè hi ha molta gent que ens escolteu mentre esteu agafant el cotxe, i per tant crec que és un tema que us toca. Això i moltes altres coses més. Que si el joc de les paraules, que si... important... Donarem veu als més petits i les més petites a través de WhatsApp quan estiguem a punt d'arribar a les 9. En fi, tot això i tantes altres coses, les que passaran en aquestes 5 hores inicials del dia. Comencem el matí, la mare que el va parir. Jo sóc en Carles Pérez. Benvinguts a Ràdio Flashback. Merci per escoltar la ràdio tan d'hora.

0: Hola, sóc Mamaduixa i jo em llevo cada matí amb el matí la mare que el va parir.
1: Gràcies, amic Mamaduixa. I ara que us comentava això, que avui els nens i nenes tindran la seva veu pròpia aquí al programa, una de les cançons que més agrada als nens i a les nenes, Cat Sai, la nova Animal. Bon dia! Yeah.

0: tranquil. No ets gandul.
1: Segur?
0: Ets lent en despertar-te.
1: Oh, vale.
0: Al matí, la mare que el va parir. El remei més efectiu contra la mandra matinal. Només a Flashback. Només amb Carles Pérez.

0: és Treasure, amb Bruno Mars, una del 2013, que segueix sonant fresca com el primer dia. Fantàstica producció i fantàstica cançó. Són les 6 i 12 minuts. De seguida comencem amb els primers rajòmetres del dia. De seguida repassem algun tall del programa d'ahir, l'horòscop i tot plegat en aquesta primera hora del matí. La mare que el va parir, però abans...
1: Núvols i sol.
0: Cop d'ull al temps, núvols i sol, tot i que temps tranquil avui. Tindrem un cel serè amb ambient assolellat a gran part del país. Al sud hi haurà alguns núvols baixos, sobretot a les Terres de l'Ebre, mentre que al nord el cel quedarà mig enteranyinat per núvols alts. A partir del migdia creixeran núvols al Pirineu, especialment a la Cerdanya i al Ripollès, però sense precipitacions. Ara mateix tenim a la capital catalana, Barcelona, 26 graus, Tarragona, 23 graus, Girona, 17 graus i Lleida, 22 graus. D'aquesta manera completem la primera volta per Catalunya del dia.
2: Estàs escoltant el despertador de Catalunya que et desperta, t'esmorza i et carrega la bateria cada dia. Al matí, la mare que el va parir. Energia assegurada i gratis, sense treva. Més a Flashback, només amb Carles Pérez.
0: I el primer cafè del dia, que si em permeteu, el vaig a fer ara mateix. He intentat no caure en la temptació dels croissants del bar de la Renfe. Perquè l'olor és d'aquelles que dius, mare de Déu, senyor, olor terrible. He intentat no caure en aquesta tentació, no hi ha caigut avui, això no vol dir que algun altre dia no hi caigui, però, en fi, anem a fer un primer cafè del dia amb Anna Mena i Lola Índigo.

0: que el va parir. Moments per emmarcar.
1: Ahir dimecres al matí, la mare que el va parir, vam parlar de Shakira. Com és Shakira, hi ha novetats sobre el seu estadi.
2: Sí, que ja s'està construint, és el seu propi estadi a Madrid per tancar aquesta gira de Les Mujeres Ya No Lloran World Tour. Tindrà una capacitat de més de 50.000 persones cada nit, aquest estadi és una bogeria.
1: Sí, se l'està fent ella mateixa per fer els seus
3: la paleta,
1: 80 concerts.
4: Sí, sí. Ella no està allà muntant.
2: No,
4: està...
2: no, ella s'ho va mirar.
4: No.
2: Són 12 concerts entre el 18 de setembre i l'11 d'octubre, o sigui, serà gairebé un mes de Shakira. S'està treballant 24 hores perquè van a contrarrellotge, perquè això el 18 de setembre ho han de tenir fet i van començar ara a l'agost, per tant. I la gràcia serà que no simplement és un escenari muntat, sinó que, en comptes d'això, serà una mena de Shakiralàndia. Es transformarà tot en una mena de ciutat inspirada en l'univers Shakira. Hi haurà gastronomia llatinoamericana, exposicions, tallers, cinema, literatura, una part infantil, com experiències immersives sobre Shakira.
1: Si ha d'explicar la vida de la Shakira, hauria de tenir un espai Gerard Piqué.
2: Segur que hi ha un espai
1: format el rajòmetre.
4: Sí, sí, clar.
1: Un espai de rajòmetre que la gent envia... Saps com l'arbre de Nadal dels desitjos? Que la gent hi apunta coses, doncs que la gent raji i ho apuntin allà.
2: No em sorprendria,
1: No, algú així. Hauré de fer algú així.
4: Però és com molt bèstia, no? Haver-te de muntar el teu propi estadi per fer els concerts. Que no n'hi ha a Madrid.
2: 150.000 metres quadrats.
1: Bueno, que jo he flipat. No sé.
4: Molt heavy.
1: No sé, Antonio Mortero, no sé com es fa això. No sé si l'estadi és de totxos, no crec.
5: Ella no se viene por el estadio porque le fotríem uno de piropo a la Shakira. Imagínate, me haría pirata por el tesoro que tiene entre las patas.
2: Bueno,
5: es la vida de paleta. Si no, no salim en el estadi. Però no és tan complicat, és modular, és tot modular.
1: Però què vol dir, que va d'aquells dels ferros, amb ferros, no?
5: El mecano, Carla.
1: Un mecano.
5: Com vaig dir que se tenia que fer el va parir tu, que no em va fer ni cas, perquè va fer, haces tu lo que te parece, lo que sabes, los cojones.
4: Però pot muntar un estadi cada...
5: És un andamio una mica més grande, que això és un oso panda.
2: No, oso panda,
5: que és lo que hace de los andami. ¿Cómo un oso panda, no?
4: Es que es un oso panda.
5: La oso panda.
1: Ha dit vostè oso panda.
5: No, oso panda no. Es un oso panda, que es como se ponen los perfiles de tú. Los perfiles de tú, que lleva una tornillería Allen de seguridad y un epoxi.
4: Pero el oso panda, ¿dónde sale?
5: No, que esto es como se llama.
1: A ver, Marc.
5: De los perfiles de tú.
1: Marc, es diu oso panda, no oso panda.
5: Es el oso panda, que es lo que va debajo del planxer.
1: Son els tubs de ferro.
5: Tú le pones una greca.
4: ¿Eh?
5: Una greca.
4: ¿Vale?
2: Sí,
5: que tiene que tener un planché, porque si no la gente luego se pone a botar con el waka waka y se va todo a tomar por culo. Que el andamio entra en resonancia y se va a toda la mierda. Pero si los jodidos son los permisos del ayuntamiento.
4: Ah, vale.
5: Porque aquí suca la oreo en la leche hasta el apuntador. Pero si lo de fe la está bien, lo de menos. Si una vez tengo el permiso, yo te monto, son 2 semanas, pero los permisos.
4: Los permisos.
5: Eso es como, hombre, que si la seguridad, que si la evacuación, vienen los bomberos, que si va...
1: Vale, perdón, es importante. Va morir un treballador al Camp Nou a les obres del Camp Nou, eh? Que per tant, és important, això, eh?
5: I si se hace un incendio en ese rincón, pues ya mala, sería mala suerte también.
4: No ha passat mai abans.
5: Podria ser, va, jo què sé, tio, jo te monto aquí la grada en un moment, però...
1: Bueno, doncs, veurem com va aquest final de gira de la Shakira.
5: Que venga, Shakira, que tenim ganes de veure-la.
1: Com a mínim ja sabem que l'estructura serà de sopanda, que és el que hem après avui.
0: Escoltes el despertador més llegendari de Catalunya. Al matí, la mare que el va parir. A Flashback.

0: Stumbling In amb Ciril, el matí i la mare que el va parir en aquest dijous de rajòmetre. El primer rajòmetre de la temporada, doncs escolta, va, que es noti per obrir boca.
1: Bon dia, el matí i la mare que ho va parir. Bueno, jo vull rajar d'aquests que anaven en barco i que no cabien pels ports. Pobrets, quina llàstima que fan, eh? La putada és que cada dia en tenim més de gent d'aquesta, que es queixen per tot. I jo ara treballar fort els quedaria jo. Bueno, entre això i gent que ha vingut només a buscar les ajudes socials, se'ns està quedant un món de merda.
0: Oh, més clar, l'aigua, precisament. Una altra per anar obrint boca.
2: Bon dia i bona tornada.
0: Gràcies.
2: La meva rajada és, bueno, a part de felicitar-vos per la festa Flashback, rajada la persona...
0: Merci.
2: Que amb el Láser us va molestar durant tot el... Ah, l'estada Igualada.
0: El Láser.
2: Des d'Igualada.
0: Sí.
2: Però, a més, també per la falta de civisme de la gent quan va acabar tot l'espectacle, que era vergonyós com va quedar el Parc Central. Llavors, res, ja que teniu tants seguidors, jo la primera, de donar un toc d'atenció a com va quedar tot de brutícia, de porqueria, i que després la gent es queixi dels gossos quan els propis gossos som nosaltres. Moltes gràcies per tot.
0: Acostumen a quedar així les places, eh?, on es fan concerts i festivals i tal. Això, malauradament, és així. Hola, Naixeta Olet, què tal?
3: Bon dia, molt bé.
0: Benvinguda al dijous de rajòmetre. Si vols rajar d'alguna cosa, pots fer-ho. Avui és el dia, eh?
3: De moment encara no.
0: No.
3: Si comencem la temporada.
0: Si
3: tranquil·les.
0: Tu has de pensar, vol dir que no tens res prou rajable, diguéssim.
3: No.
0: Podeu enviar rajades al 628-414-029. Nosaltres, a l'horòscop del dia, com sempre a aquesta hora, comencem pels Àries. Vinga.
3: Avui hauràs de demostrar una mica de paciència. Les presses poden fer que se t'escapi algun detall molt important.
0: Taure.
3: Un canvi d'última hora pot millorar-te el dia. No t'enfadis si els plans no et surten exactament com tu volies.
0: Bessons.
3: Avui tindràs molta facilitat per connectar amb la gent. Una conversa pot obrir-te una porta molt interessant.
0: Cranc.
3: Algú pot necessitar sentir què penses de veritat. Sigues sincer, però tria bé les teves paraules.
0: Lleó.
3: Avui et convé baixar una mica el ritme. No cal que arribis a tot ni que solucionis els problemes de tothom.
0: Verge.
3: Una tasca que semblava complicada avui serà més fàcil del que es preveia. No la juguis ajornant i treu-te-la de sobre.
0: Molt bé, balança.
3: Podries sentir una connexió especial amb algú, no? Analitzis cada senyal i deixa que les coses avancin soles.
0: Escorpí.
3: Avui descobriràs que canviar d'opinió no és perdre. Una nova informació et farà veure les coses molt clares.
0: Sagitari.
3: Et vindran ganes de començar alguna cosa nova. Fes el primer pas avui, encara que sigui molt petit.
0: Capricorn.
3: Una persona valorarà especialment la teva ajuda. El que per tu és poca cosa, per algú altre pot significar molt.
0: Aquari.
3: Avui necessitaràs fugir una mica de la teva rutina. Busca un plat diferent quan acabis les obligacions.
0: I peixos.
3: No deixis que un comentari et condicioni tot el dia. Dóna importància només a l'opinió de qui realment et coneix.
0: Perfecte. Ja sabeu com us anirà el dia amb l'horòscop del matí i la mare que el va parir. Arribem a l'informatiu de la Paula Montes i ho fem amb Àlex Warren i Fever Dream a Flashback. Bon dia.

0: mare que el va parir. Moments per emmarcar.
1: Vostè m'està reconeixent que això que han fet, que és posar entrades per Bruno Mars sense poder-lo veure, és una estafa.
2: No.
3: Ah, no?
2: Això és only audio.
3: Only audio, home, sí.
2: Això és gràcies a vosaltres, al matí la mare que va parir, jo soc oient des de fa molts anys.
3: Sí. Ah, sí?
2: I un dia, me'n recordo que us vaig venir a veure en directe,
3: sí,
2: i dic, hòstia, amb aquestes cares millor un only audio.
3: Què diu?
2: No, és broma.
3: Ah, vale.
2: No us he escoltat mai.
0: Al matí la mare que el va parir. A Flashback. Flashback.

0: convocat arreu de l'Estat per criticar la gestió de la crisi de Ceuta i carregar contra el govern espanyol. Aquestes manifestacions han coincidit amb la polèmica per un informe de la policia que apunta que les forces policials marroquines van guiar activament l'entrada a Ceuta el 30 de juliol. D'altra banda, el jutge ha acordat internament amb règim tancat per als dos menors detinguts per l'apunyalament mortal d'un home de 45 anys a Manresa l'última nit de la festa major. A hores d'ara, el tribunal investiga els menors per un delicte d'homicidi. A més, el Departament d'Interior i l'Ajuntament de Manresa han subratllat que tots dos són nascuts a Catalunya. D'aquesta manera, volen desmentir l'onada de notícies falses que l'extrema dreta està difonent a les xarxes per atacar tot el col·lectiu migrant. I Veneçuela ha signat un acord que cedeix als Estats Units 65.000 milions de barrils de petroli. L'oposició hi veu un nou colonialisme, mentre que la presidenta Delcy Rodríguez ha assegurat que els veneçolans mantindran la sobirania sobre els seus recursos. Els esports. Carlos Alcaraz s'ha classificat per la tercera ronda de l'Open dels Estats Units després de derrotar Jaime Faria. El tenista de Murcia ha perdut el primer set, però s'ha endut els tres següents. I en futbol, el Real Madrid ha obert un expedient a Raúl Asensio per conduir begut i tot just avui comença el judici contra ell i tres futbolistes més pel cas del vídeo sexual no consentit a dues noies.
1: Déu-n'hi-do el pollastre que tenen al Santiago Bernabéu. Gràcies, Paula Montes. Són 2:02 de 7 del matí. Benvinguts i benvingudes a Ràdio Flashback. Això és el matí, la mare que el va parir. Ja en marxa. Dijous de Rajòmetre.
2: El matí i la mare que el va parir.
3: ¿De dónde volvemos en televisión si han salido unos anuncios antes? ¿De dónde volvemos?
4: De orinar.
5: Cada dia, quan es fa de dia, el matí i la mare que el va parir. Només a Flashback.

0: quin dart al cervell, quin remember amb Billy, Vision and the Dancers i el mític S'ha marcat, cançó absolutament estiuenca.
1: Cada dia, quan es fa de dia, el matí i la mare que el va parir. El Flashback i en Carles Pérez.
0: Bon dia a tots i benvinguts al Rajòmetre.
2: Atento, sí. Que te lo meto el Rajòmetre, eh?
0: Atento, eh? 6:28, 4:14, 0:29, dijous de Rajòmetre. El matí i la mare que el va parir. Vinga.
3: Hola, bon dia, Flashback.
0: Què tal?
3: Mira, jo volia rajar que després d'aquest estiu, que ha estat molt bé per tothom, espero que tothom hagi descansat, tenim que començar a pensar una mica a fer aquest país una mica millor. Estar la gent sentada al sofà o amb els mòbils i ningú es mou. Estem deixant un país als fills que jo crec que podríem
0: que fa pena, fa pena.
3: Una feina bastant millor de la que estem fent fins ara i no vull concretar amb res, sinó és a nivell general. Sentit comú, sisplau, sentit comú. S'ha de començar a fer feina per aquest país perquè se'ns està quedant fotut, eh? I ho dic amb carinyo, eh? No ho dic amb mala llet. Així que res, oia, espero que desperteu, que despertem quan abans millor i nada, desitjar-vos un bon dia.
0: Gràcies.
3: I que passeu un bon cap de setmana després de les vacances. Home. I aquest setembre, que és una mica difícil a vegades. Vale? Una abraçada a tots. Adeu.
0: Merci pel teu missatge, amic. Més rajades. Vinga. Ui, ui, ui, espera't un moment. Ara.
4: Bon dia, família.
0: Què passa?
4: A veure, jo volia rajar l'erdo que fica el semàforo si canvia de direcció els carrers d'aquí de Manresa.
0: El lerdo.
4: Vale? Perquè resulta que han canviat dos carrers de direcció i se li ha unes quadres a la carretera de Vic que, vamos, que creuen tota Manresa. O res, a veure si el lerdo de turno se posa una miqueta les piles i va una miqueta més en cotxe per comprovar com va la circulació. Vinga, adéu, bon dia.
0: Moltes vegades la sensació d'aquest tipus de coses és que, perdoneu, la decisió es pren des d'un despatx i la pren algú o alguns que no han estat mai en aquell lloc o, com a mínim, que no hi fan vida normal. Jo ja entenc que qui ha de prendre la decisió no pot estar tot arreu sempre, però com a mínim informar-se'n. És a dir, la sensació és que les decisions estan fetes sense cap mena d'estudi de mercat previ, saps? Com que és diner públic, vinga, fes aquí, canvia direccions, fes carrils bici on no toquen, posa contenidors intel·ligents quan no van bé, fes un porta-porta que després l'has de treure i tots aquests calés no s'han perdut perquè algú va prendre una mala decisió. O sigui, la sensació és que amb calés públics és tan fàcil prendre decisions i es prenen i es fan i després no serveixen absolutament per res, només per causar més molèstia al final a l'usuari, que és qui realment hi importa. Com a mínim és la sensació des de fora, sobretot amb tots aquests temes de mobilitat, no? I dels pobles i les ciutats. Més rajades, que som dijous, vinga.
5: Bon dia i bona hora, Flashback, des de Lleida.
0: Hola.
5: Jo vull rajar de la gent que parla de les ajudes socials a les persones pobres. Suposo que al seu món les hem de deixar morir i tal. La qüestió és que, però, ningú es queixa de les subvencions i ajudes que cobren els rics i les empreses i multinacionals, que si la gent investigués una miqueta veuria la quantitat de milers de milions i el percentatge que cobren les empreses en subvencions en comparació amb la gent pobre. Però bueno, suposo que amb aquesto de genolls i fent la pilota cada dia. Que vagi bé. Adéu.
0: Sobretot la sensació també que les empreses grans o multinacionals a vegades tenen els governs dels països bastant colladets. Clar, això les empreses petites o la gent que no té tant poder, això no ho pot fer, però les empreses grans poden collar els governs i també això es nota. Això des de sempre, malauradament. Més rajades.
6: Bon dia, al dematí, Flashback.
0: Què passa?
6: Vinc rajada del tio a la tia que ve a fer, que us fa les llistes per les cançons, la programació.
0: La programació?
6: No sigui, però és un paquet, una paqueta.
0: De la música?
6: La mare que em va parir. Sempre les mateixes cançons. Obris a l'hora que obris, la mateixa cançó. Que si en Quevedo, que si en Bruno Mars, que si Gallant Tuturú, que si en Jamaica, la mare que em va parir. Ja n'hi ha de cançons per ficar sempre les mateixes.
0: Clar.
6: Va, vagi bé.
0: Molt bé, doncs escolta, deixem ficar una mica de Jamaica, clar que sí!

0: Va, aquesta cançó serveix per recordar-vos que demà és el gran dia. Va per Itura Sabadell. A partir de les 12 de la nit ens veiem tots a l'Avinguda Francesc Macià, allà a l'Eix Macià de Sabadell. Per cert, si algú vol venir al pregó de Sabadell, que hi vagi d'hora a la plaça de l'Ajuntament i de l'Església, que el farà el Gran Germán, i crec que es posarà a rebentar la plaça. Per tant, aneu agafant lloc d'hora. Demà el pregó de Sabadell, no us el perdeu, és a les 9 del vespre, i el Vaparitur a les 12. I dissabte, un altre Vaparitur a Vilanova del Camí. Així que ja ho sabeu, teniu feina aquest cap de setmana. És el moment de connectar amb el Marc Casanovas, que està a punt d'arribar aquí a la ràdio, xinutxano, pels carrers de Barcelona. Hola, Marc.
1: Bon dia, què tal, com va això?
0: Bé, molt bé, i tu?
1: Fantàstic. Mira, ara he vist una escena d'aquestes boniques de la ciutat de Barcelona, aquestes del matí, una parella de joves, que m'he sortit de festa, suposo,
0: sí,
1: asseguts en un banc, ell assegut i ella amb el cap sobre les cames del noi, i el noi li anava caronant la cara.
0: Que bonic.
1: Tot molt romàntic, molt bonic.
0: Oh, que veus, que romàntic. Potser eren amics, i no eren parella.
1: Oh, pot ser. Sí, sí, potser sí. El que passa que hi havia una tendresa potser... que a mi m'ha fet sospitar més enllà de l'amistat. Però bueno,
0: potser... Potser el noi l'estava traient grans de la cara de la noia.
2: Ah, o polls.
1: Sí,
0: o polls.
1: Bueno, us esteu carregant tot l'ambient que havia muntat, però bueno.
0: Ja,
1: perquè a aquestes hores de la matinada, no, quan ha sortit de festa, es presta potser un altre tipus d'ambient, i els he notat com tan relaxats, tan calmats, tan agradables. Mira, m'ha agradat.
0: T'hauria agradat ser allà, eh?
1: No en aquell moment, no, però ara faria més aviat mandra. Però he trobat que eren monos, estaven bé.
2: Molt bé.
0: Que bé, l'amor de Barcelona després de sortir de festa.
2: D'una nit llarga.
0: Exactament.
1: Ah, exacte.
0: Perquè per on es pot sortir de festa al centre de la ciutat, Naget? Hi ha llocs?
2: Al centre, jo no en sé, el centre és com pels guiris, però...
0: O sigui, als barris hi ha més llocs, per entendre's.
2: Sí,
0: no?
2: Sí, vale, hi ha. Vale. Però cap a Paral·lel sempre està bé.
0: Paral·lel, però Paral·lel d'aquí de Passeig de Gràcia està a prendre pel sac, de lluny,
2: clar,
0: no?
2: És que no sé ni fer res, Passeig de Gràcia.
0: Passeig de Gràcia és pels rics i els
2: sí.
0: guiris, clar que sí, home, clar que sí. Bueno, Marc, va, vinga, comencem a repassar l'actualitat del dia, a veure què t'ha creat l'atenció avui.
1: Doncs mira, precisament anem a parlar de gent que no és gaire rica, de Victoria Beckham, d'acord? L'ex Spice Girls, perquè està d'enhorabona, perquè ha muntat una empresa de moda, de roba i cosmètica,
0: sí.
1: I aquest any li ha donat beneficis a aquesta empresa de 7 milions de dòlars, que
0: vale.
1: Està prou bé. El tema és que aquesta empresa la va muntar el 2008, d'acord? Estem al 2026, i l'exercici de l'any passat, del 2025, ha estat el primer any a la història
0: sí.
1: que aquesta empresa li ha donat beneficis. La resta,
2: sí.
1: O sigui, en 17 anys, la Victoria Beckham no havia aconseguit que la seva empresa tingués guanys. O sigui, tot eren números vermells, i ha estat per la primera vegada la història que ha aconseguit doncs, bé, guanyar 4 calerons, 7 milions de dòlars, que per ells són això, doncs 3 cafès, segurament.
2: Sí, res.
1: Però m'ha fet molta gràcia pensar en això. O sigui, l'empresa la té ben bé per anar fent, perquè si tu tens una empresa que durant 17 anys et perd diners, no sé si pots aguantar-la gaire temps.
2: Potser la tanques, no? És un pensament,
1: sí.
2: Dius...
0: Qualsevol
2: no
0: persona l'hagués hagut de tancar.
2: Al cap de 2 anys, home, dius, vale, no, ho hem intentat.
0: Que ella deu viure d'altres coses, ella.
1: Sí, deu home, viure... jo crec que el del wannabe ja li deu donar una mica de
0: sí.
1: rèdit, també.
0: Sí, és veritat.
1: El seu marit no sé ben bé qui és ni de què treballa, però crec que també malament...
0: El Beckham està, crec que és un dels peixos
1: sí,
0: grossos de l'Inter
1: de
0: Miami.
1: És el propietari de l'Inter de Miami,
0: sí.
1: I s'ha forrat aquest estiu al Mundial de Futbol,
0: ja.
1: Perquè es veu que tenia participacions a gairebé totes les empreses que sortien a la publicitat a les mitges parts dels partits.
0: Ah, carai.
1: Que sí, que a cada anunci ell anava fotent quitic-clin a la
0: ell
1: butaca.
0: Sucava, eh?
2: Crec que no pateixen a casa seva.
0: No,
1: crec que no,
0: no,
1: van una mica més tranquils que alguns.
0: Sí. Doncs deixeu-me recomanar-vos un documental sobre el David Beckham. Hi ha un documental molt interessant, no recordo quina plataforma, que narra la vida de David Beckham i els seus fills, que ja són tan granadets, els fills. Ja són grans,
1: sí.
0: Són, jo crec que el deu tenir 20 i pico, el gran o la gran, però vull dir que... I mola veure la relació entre la Victoria Beckham i el David Beckham, perquè mola veure que gent tan com, entre cometes, exclusiva, tenen una relació de lo més normal, com si fóssim
2: són
0: nosaltres.
2: Normals.
0: I es diuen les coses com si fóssim nosaltres, i un se'n fot de l'altre, l'altre se'n fot d'un. Està bé, m'ho vaig passar bé veient el documental.
2: Els podríem trobar en un banc així a les 6 del matí?
0: No. Jo no els hi veig.
1: No té pinta.
0: No em fa la pinta, però em va agradar molt quin rotllo es portaran entre ells. Perquè el Beckham se'n fot molt d'ella.
2: Això està bé.
0: Se'n fot, perquè ella és molt diva, molt, molt estupenda, molt, sempre ha de sortir...
1: No ho sembla pas.
0: No, no, ja. I el Beckham de tot això se n'en fot molt.
2: Ja.
0: I, diu, i sempre se'n fot de lo arreglada que ha d'anar... I el Beckham que va...
2: Espavila que hem de marxar, no?
0: Exactament, exactament, exactament.
2: El teniu a Netflix, eh?
0: Perfecte, sí. Perfecte. Documental del Beckham. Marc Casanovas, fins aquí una estona.
1: Apa, fins ara.
0: Vinga, fins ara.
3: Al matí la mare que el va parir.

0: des d'Austràlia en aquest dijous de Rajòmetre.
1: Te lo pondré a Rajòmetre.
0: 628-414-029, diu bon dia, sóc l'Helena des del Penedès. Diu, jo rajo de la gent que es queixa de la tornada a la feina després de les vacances, i aquí som uns quants encara sense fer vacances. En plena barema, som-hi, gràcies i bon dia. Una abraçada a la gent que estigueu fent la barema a les nombroses terres de vins que tenim a Catalunya, no només al Penedès, sinó també al Priorat, a l'Empordà, i a tots els altres llocs on estigueu fent ara mateix la barema, que és pel mes exacte de setembre, així que una abraçada a tots, bona collita.
2: Bon dia. Flashback, bon dia, Catalunya.
0: Què passa?
2: Algú ha obert un meló molt, molt interessant, que és el de les decisions que prenen els polítics, tocar-les les... Ja has donat la raó. Jo crec que aquí la culpa és tota nostra, perquè hauríem d'intentar d'alguna manera canviar el model de finançament o de cobrament, anem a dir, del que cobren els nostres polítics.
0: Yeah.
2: I els hauríem de posar un bonus per satisfacció del ciutadà, que de fet som nosaltres qui els hi paguem.
0: Total.
2: Llavors seria la millor manera per evitar aquesta picaresca, aquestes històries de ara fem això, ara ho desfem, ara aixequem la meridiana, la tornem a aixecar,
0: ara
2: fem... Nois, hem de posar fil a l'agulla i entre tots rematar-ho. Vinga. Que vagi molt bé el dia.
0: Que vagi bé el dia i gràcies pel teu missatge.
3: Bon dia, bon dijous a Rajòmetre.
0: Què passa?
3: Doncs, i bona tornada.
0: Merci.
3: Intentaré ser breu. Bueno, la veritat és que realment estic trista per tota la gestió d'un govern i tots els partits, els d'aquí també, els socialistes d'aquí també, la gestió de la immigració, d'aquesta invasió que ha hagut a Ceuta, però en general la immigració són com les garrapates, no sé com es diu català, de la democràcia. Quina diferència de líders, no? Que en el Nepal ha passat aquesta desgràcia i el líder, doncs, estava plorant. I aquí tenim una llista de Spotify, justament una plataforma que explota els artistes. I després, per no dir les ONGs, com la Creu Roja, que jo era sòcia, amb els meus dubtes, però, òbviament, ara m'he donat de baixa. Bon dia i bona hora.
0: Bon dia, gràcies pel teu missatge. Més rajades, que som dijous.
4: Bon dia, Flashback. Doncs jo vull rajar de vosaltres.
0: Vinga.
4: Faig cada dia el trajecte de la Garriga a la Zona Franca.
0: Sí.
4: I en aquest trajecte se'm talla quatre vegades neu endavant, endarrere, tanta estona que pot passar tot començar a fer l'horòscop,
0: yeah.
4: I de cop i volta ja s'ha passat tot l'horòscop i ja hi ha cançons. A part d'això, cal posar 5 vegades el mateix anunci de la Generalitat d'accidents. O sigui, bueno, és impressionant. A vegades m'emprenyo perquè vull escoltar una cosa i de cop i volta es para. Tireu endavant, tireu endarrere, no sé si sou vosaltres.
0: Bueno, jo
4: però
0: no, eh?
4: La veritat és que només em passa amb la vostra cadena.
0: Ja.
4: Apa, que tingueu un bon dia, una abraçada.
0: Suposo
4: que
0: estàs parlant de l'aplicació, eh? Jo, mira, de debò, eh? Jo no és per treure'm les puces de sobre, però allò de... Tireu endavant, tireu enrere. Jo us asseguro que no faig res. És més, prou feina tinc en portar la taula de mescles, anar posant missatges i parlar, a més, intentar dir coses ocorrents. O sigui que totes aquestes... Tot el tema de l'app, que és desastrós absolutament, vull dir, això és així, està passat al departament que en teoria toca. Per tant, jo sóc el primer, no sabeu com, l'equip del programa patim quan vosaltres ens dieu això. No sabeu com patim. És a dir, tant de bo nosaltres poguéssim fer-hi alguna cosa, però és que d'aquest tema tècnic i sobretot de les aplicacions, o sigui, és que nosaltres, però ni idea. És una cosa que se'ns escapa de les nostres mans i és una llàstima perquè el que més em fot és veure els oients patir per no poder-nos escoltar. Perquè, és clar, si al final, mira, ens escoltes i no us agradem i canvieu d'emissora o el que sigui, dius, perfecte, vull dir, per això n'hi ha tantes d'emissores, afortunadament. Però que no ens podeu escoltar per la punyetera aplicació, això a mi, de debò, m'emprenya segurament molt més que a vosaltres, molt més que a vosaltres. Per això dic que se'ns escapa de les nostres mans, perquè jo ni tiro enrere ni tiro endavant l'aplicació, només faltaria. A mi el que m'agradaria és que es pogués escoltar la ràdio, com bé reclama aquesta oient, i bé que fa de reclamar. Nosaltres, totes, que sapigueu això sí, tot el que ens dieu de l'aplicació, totes les queixes de l'aplicació, totes i cada una d'elles, cada dia, la passem al departament de l'aplicació d'aquesta casa. Això us ho garanteixo, però, bueno, us ho puc prometre. Això us ho prometo. És a dir, cadascuna de les queixes nosaltres les sabem perquè ens les envieu, que aquesta és la grandesa, que vosaltres ens pugueu anar dient les coses. Però, malauradament, aquí se m'escapa. Jo no puc ni tirar endavant ni tirar enrere l'aplicació, no tinc un botó perquè és un tema tècnic que a mi se m'escapa. Però tot això, repeteixo, insisteixo, se'n va al departament adient, o al departament de l'aplicació, el departament que ho controla, i en teoria hi estan posant remei, o com a mínim això és el que vull pensar. Dit això, Dua Lipa! Aquí tenim aquesta cançó que es diu Houdini. A veure si fem màgia i s'arregla el tema d'aquesta punyetera aplicació, per favor.

0: Bon dia, Maria.
1: Hola.
0: Hola, hola. Felicitats, eh?
1: Moltes gràcies.
0: Que em fas 31. Escolta, et truco des del matí, la mare que el va parir. Soc el Carles Pérez, t'estic felicitant de part de l'Helena, la teva tieta, et felicita per aquests 31 anys.
1: Vale, moltes gràcies.
0: Escolta'm una cosa, diu que gaudeixis del dia a full, que l'Helena i el Timo t'estimen molt, vale?
1: I jo molt amb ells també. Moltes gràcies per trucar.
0: Molt bé, a tu. Una abraçada ben forta, Maria, que vagi bé el dia.
1: Igualment,
0: adéu. Adéu, adéu, adéu. Si voleu encarregar trucades despertador del matí, la mare que el va parir, envieu, bé, envieu, entreu a la web www.flashback.cat i allà, com qui, no sé, com qui lloga una nit hotel per booking, doncs podreu fer el mateix amb les trucades despertador. Això sí, afanyeu-vos, perquè es comencen a omplir els calendaris. Per arribar al va parir tour. Sí, sí, sí, sí. Demà, 1:45 de la matinada, Sabadell, fins a 3:45. A l'avinguda Eix Macià de Sabadell. Allà us esperem el gran Germán, el Marc Frigola, l'Andreu Preses i qui us parla, Carles Pérez. Va parir tour amb un espectacle de debò, de foc, de pirotècnia, d'efectes especials i, a més, podreu aconseguir la nova samarreta del va parir tour 2026. No us el perdeu. Demà, va parir tour a Sabadell. Us esperem a tots.

0: d'emigrants a Ceuta, elaborat per la Policia Nacional i que s'ha fet públic aquest dimecres, apunta a una maniobra orquestrada de la policia marroquina. El dossier, de 55 pàgines, s'hi assegura que el que va passar a Ceuta requeria una planificació d'alt nivell, molt per damunt de la capacitat de les màfies. Tot i això, el cap de la policia ha assegurat que el document no atribueix ni la planificació ni l'execució dels fets al cos de seguretat marroquí. D'altra banda, l'USTEC, el sindicat majoritari de l'ensenyament públic català, admet que la vaga que manté convocada per al primer dia de curs és una aposta arriscada i que pot acabar tenint un seguiment baix. Aquest reconeixement arriba poques hores abans de la reunió que el Departament d'Educació ha convocat per avui amb els dos únics sindicats de la mesa sectorial que mantenen la convocatòria, la mateixa USTEC i la CGT. Serà una trobada que ha demanat l'assemblea docent i que les dues parts afronten amb posicions allunyades. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un nadó mort dins una bossa de plàstic a Sant Adrià de Besòs. L'àrea d'investigació criminal de la policia catalana ha obert una investigació per esclarir què ha passat i quines són les causes de la mort. Els esports. Carlos Alcaraz s'ha classificat per la tercera ronda de l'Open dels Estats Units després de derrotar Jaime Faria. El tenista murcià ha perdut el primer set, però s'ha endut els tres següents. I en futbol, el Real Madrid ha obert un expedient a Raúl Asensio per conduir begut i tot just avui comença el judici contra ell i tres futbolistes més pel cas del vídeo sexual no consentit a dues noies.
1: Anem al temps.
2: La xarxa de concessionaris de Barcelona de Kia et porta al temps.
1: Quin dia farà avui, Paula?
0: Doncs avui començarem el dia amb el cel serè a gran part del país i un ambient assolellat. Tot i així, al sud hi haurà alguns núvols baixos que deixaran el cel més ennuvolat, especialment a les Terres de l'Ebre. A partir del migdia creixeran nuvolades al Pirineu, sobretot a la Cerdanya i al Ripollès, però sense precipitacions. I les temperatures seguiran a l'alça i la màxima pujarà als 38 graus a punts de ponent.
1: Doncs va, repassem una quarta.
0: Ara mateix tenim 17 graus a Solsona, 20 a Caldes de Montbuí, 21 a Vilanova i la Geltrú i 25 a Mataró.
1: Perfecte, fins ara.
0: Fins ara.
3: Vols saber com serà la mobilitat en el futur? Millor encara, condueix-la. Gamma Kia 100% elèctrica. 7 models elèctrics amb la tecnologia i l'autonomia que estaves esperant. Gamma Kia 100%

0: Flashback.
1: Hola, som els Catarres i enviem una abraçada ben forta a tots els oients del matí i la mare que el va parir.
2: Gràcies, Catarres. Avui som dijous 3 de setembre del 2026. Mireu, avui fa 17 anys que es va enterrar Michael Jackson. Tal dia com avui.
3: Com passa el temps,
2: 70 dies després que morís. 70 dies després, eh? Per què? Per tota la investigació i tota l'autòpsia. Finalment es va... com es diu això? És que no ha dit decidir, però clar, decidir no. No és decidir. És a dir,
3: es diu fallar, no? Es va fallar.
2: Després de la investigació, exacte, es va declarar culpable.
3: Com donar per fet que es va fer malament. No?
2: Exacte. Però en aquest cas, diguéssim que el jutge va dir que era culpable el seu metge, el doctor Conrad Murray, per intoxicar Michael Jackson amb propofol i benzodiazepina i, a més, deixar-lo sense monitorització després de donar-li aquests medicaments. Per tant, d'això va morir Michael Jackson i tal dia com avui, del 2009, l'enterraven.
3: Que raro.
2: Sí, eh?
4: Aquestes estrelles mai es moren normal.
2: No.
3: Bueno, d'entrada té un metge particular.
4: Sí.
3: A casa seva, tota l'estona...
4: Que el metge sempre és el que la lia, al final.
3: Però ell no truca...
4: Que vagin al cap,
3: a la mútua, no.
5: No.
3: Si té un tio allà i li va demanant drogues i l'altre, per més metge que és, no li diu, home, és que potser et moriràs.
5: No.
2: Doncs aquest tio es va passar 2 anys a la presó, va ser condemnat a 4 anys per homicidi imprudent i se'n va passar 2 a la presó el doctor Michael Jackson. Avui fa, doncs això, 17 anys que el van enterrar a Los Angeles, a Califòrnia. I la, no sé si ho havíem comentat, jo crec que sí que l'havíem comentat, la pel·li de Michael Jackson. Jo la recomano moltíssim. A mi em va encantar.
3: Sí, sí, sí.
2: Tu la vas anar a veure, Oriol?
3: I tant, m'ha encantat també.
2: A mi també m'ha encantat.
3: Sí, estem esperant la segona part.
2: Sí, espero que sí. Espero que arribi ja la segona part.
3: Perquè la primera queda a bat. No?
2: Sí,
3: arriba
2: i tant.
3: Allà i dius, aquí hi ha moltes coses per explicar. D'entrada, tot això que estàs dient.
2: I tant que sí. I tant que
3: suposo
2: sí.
3: que alguna cosa hauran de fer amb això.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí. Molt bé, i a part de Michael Jackson, Najet, avui què m'expliques?
5: D'on ve l'expressió tocar fusta?
2: Oh.
5: Que això fem servir per intentar evitar la mala sort després d'haver dit alguna cosa. Hi ha 3 teories. Una de les explicacions més tradicionals diu que els celtes consideraven que els arbres eren éssers sagrats.
2: Sí.
5: I llavors creien que podien estar habitats per esperits o per divinitats que els protegien.
2: Ah,
5: i és una mica allò que la gent abraça els arbres.
2: Sí, sí.
5: Doncs llavors tocaven o picaven la fusta dels arbres, llavors era una manera de demanar-los protecció.
2: Va.

0: als arbres, la fusta. Llavors hi ha teoria cristiana, de, que és una explicació relacionada amb la fusta de la creu de Jesucrist, que llavors tocar fusta voldria venir de tocar fusta de la Santa Creu, i llavors està com buscar la protecció divina. I l'altra és una teoria lúdica que ve d'un joc infantil britànic, un joc de perseguir-se de tota la vida, llavors quan un nen tocava fusta quedava salvat. I no el podien atrapar. Llavors amb el temps doncs, hem anat agafant aquesta idea de tocar fusta, que és estar salvat i protegit.
1: Aquesta. A Catalunya es diu tocar ferro, de vegades.
2: I som diferents.
1: Som diferents, som més...
3: Sempre,
1: Més corrosius, som més corrosius.
3: Després no caiem bé, però és que clar, ens ho busquem.
1: Exactament. Són les 7:08. Bon dia.
4: Al matí, la mare que el va parir a Flashback.

0: dóna rotllo. Bad Bunny i Nueva York. Clàssic ja. Aquí al matí, la mare que el va parir de Ràdio Flashback. Bon dia a tothom i merci per escoltar-nos en aquest dijous, en el qual comencem a repassar l'actualitat del dia. I a mi m'encanta quan els meus companys saben coses que jo no sé, com és el cas. És a dir, a mi m'heu dit, bueno, hem de parlar del tema de Desigual, que sí, és molt fort.
1: Jo no sé bé,
0: però ni d'on em venen. Per tant,
1: Has estat aïllat, eh?
0: Soc verge absolutament d'aquesta notícia. Bueno,
2: ja som dos, eh?
3: Ara ho veureu.
0: Tu tampoc? Vale.
2: Estic sense spoilers.
0: Doncs perfecte, és la millor manera d'afrontar les coses.
2: Sorpreneu-me.
0: Vinga.
3: Desigual ha publicat una nova campanya, val? I ha generat moltíssima polèmica. Ha publicat un vídeo que es diu, titulat Benvingut a la cara B de Barcelona. Així, amb una intenció una mica irònica que retrata el que diuen la Barcelona real. Això és el que diuen ells.
2: Vale, l'entrada m'agrada, això, eh?
0: Sí, hi ha polèmica.
3: Deixa d'agradar, ja ho veuràs.
2: Interessant.
3: El podem escoltar, si vols.
2: A veure.
4: Welcome to Barcelona. Let me show you around. Traffic is wild. We love our palomas.
5: Everybody wants your bag.
4: The real ones know café con hielo. The quietest place for a walk.
5: Amor, estàs al mig, deixa'm passar.
4: Locals love to share their culture with you. But yeah, it's definitely la ciutat en l'existir.
3: Bàsicament...
6: És very difficult tot això.
3: Han decidit fer màrqueting amb els problemes reals de Barcelona. És un vídeo on surt una noia, una model nord-americana. Primera cosa que m'enfada. I és un vídeo en anglès, a Catalunya, que va enumerant, segons ella, doncs, de manera irònica, els problemes que té Barcelona com si fossin encants, no? El trànsit, els coloms, es veu com passeja coloms amb una corretja, robatoris, en un moment simula que li prenen la bossa, i li diuen... I ella diu, tothom vol la teva bossa, no? Un cafè amb llet de 9,50, la massificació turística, una mica tot això. I llavors arriba una de les escenes que més han encès les xarxes, que és la dels veïns de Barcelona. Una dona que li diu en català que s'aparti perquè està plantada al mig del carrer. Ho heu sentit? Amor, estàs al mig? Aparta.
2: Sí, és l'únic que entès.
3: És l'únic que representa el català i el representa així amb un to de burla, un to com de maleducada.
1: Ja.
3: Aquí representa Catalunya, això. I que utilitzis aquest català només com una raó negativa i és l'únic que representa Catalunya, doncs no està gaire bé.
1: Clar, perquè a més ella se'n riu dient als catalans els encanta compartir la seva cultura amb tu.
3: Exacte. Com... Aquesta és la nostra cultura, segons ella, i això és el que ha enfadat una mica. I llavors, seguidament diu, i tot i així és una ciutat meravellosa. Què vol dir tot i així?
0: Tot i així vol dir
3: malgrat tot això que us he ensenyat, no? És el que em sembla, el problema. Llavors, la gent s'ha enfadat moltíssim i jo crec que el problema realment no és... O sigui, no som els d'aquí els que posem els cafès a 4 euros...
0: No, clar,
3: possiblement sigui la nord-americana que està venint a gravar aquest vídeo.
0: Bueno, és que tant de bo hi hagués una cafeteria i al centre, els barris, m'imagino, espero que sí.
3: D'aquella manera,
0: sí. Però és que al centre no pots trobar una cafeteria, diguéssim, d'aquí. Papita no la trobes.
3: Oh, llavors, Desigual, doncs, ha vist tots els comentaris negatius que ha generat aquesta polèmica i ha reaccionat i ha dit, us estem llegint. Barcelona és casa nostra i veiem el problema de la gentrificació i la turistificació de la ciutat. Vam fer servir l'humor per parlar-ne, però no era el lloc per la ironia. Ho hem entès.
1: Oh, mira, s'han rajat. Recolicable, eh?
0: Sí, una miqueta.
3: Però no l'han despublicat, aquesta campanya.
1: No, perquè han aconseguit el que volien, no? Que se'n parlés tot plegat.
2: Jo estic molt d'acord amb això que dius, que el català està representat de la pitjor manera aquí.
3: Sí, si els d'aquí fóssim els hostils, sí. No? Els enfadats.
2: Amb això s'han equivocat, però jo sí que crec que està bé que comencem a donar una imatge de Barcelona una mica diferent d'aquesta idealització que està fent com una espècie de Disneylàndia del món. Que ens està perjudicant molt.
1: Però perquè... el que passa que t'ho diu un turista, precisament.
3: Clar.
1: No?
2: Sí, està
1: clar. És a dir, que el que causa el problema és el que se n'està com enfotent. I llavors és com, home, doncs...
3: Que ella es queixi de que els cafès estan a 9 euros, que també tampoc són 9 euros, però...
2: És el que deies al principi. Potser la posició del català en aquest anunci no està bé. No hauria de ser una catalana la que estigués parlant.
3: Exacte.
2: Comencem malament des del principi. Sí. Però donar una mica una imatge real de com és Barcelona, jo crec que ja va sent hora.
3: Sí, però ja toca, no? No és ella qui m'ho ha d'explicar els problemes que estic tenint jo com a catalana.
2: Això està clar.
1: És allò de la meva família, la critico jo, no tu.
2: Sí. Ja però està. Alhora us ho dic, que jo també em preocupava quan sentia aquest estiu gent dient el Tour de França farà que Barcelona tingui l'anunci més guai a tot el món. Jo pensava, no anuncieu més Barcelona.
3: No, prou.
2: No necessitem més anuncis.
0: Amaguem-la. Arreglem el problema que tenim aquí a la ciutat.
2: O quan venia el papa. No es pot pagar un anunci millor. Prou d'anuncis de Barcelona. Ja està. No l'anuncieu més.
0: Refugiem-nos una mica, arreglem els nostres problemes i després ja anirem traient el cap una altra vegada.
2: Comencem a fer un efecte rebuig de Barcelona.
1: Exacte. Millor.
2: No passa res.
0: Són les 7:18. La tornada a l'escola ja és aquí i Buró Ballet comença amb preus bojos, molt bojos. Prepareu el curs amb tot el que necessiteu, com un quadern de 80 fulls en espiral, una impressora HP multifunció o una motxilla triple a preus molt baixos. Així aprofitareu el vostre aval escolar al màxim. Buró Ballet, especialistes en la tornada a l'escola. Entreu a buró-ballet.es, buró-ballet.es, i trobeu la botiga que teniu més a prop a Buró Ballet. Són les 7 i 19 minuts del matí. Hi ha un clàssic que feia temps que no escoltàvem amb l'escocès Calvin Harris i aquesta cançó que es diu Summer. When I met you in the summer to my heartbeat sound we fell in love as the leaves turn brown.

0: Harry Summer des de Flashback. Sonant des del matí la mare que el va parir i ara saludant a l'Assumpta. Assumpta, hola.
1: Hola.
0: Hola, hola. Què tal? Felicitats, eh?
1: Gràcies.
0: Mira, l'Eloi i l'Estel et feliciten. Diu que ahir va ser el teu aniversari, tot i que moltes vegades els treus de polleguera t'estimen molt i et volien donar aquesta sorpresa. I no només aquesta, sinó que tenim un regal per dir-te. Ojo. Ara mateix aquí a Ràdio Flashback, en directe.
2: A veure.
0: T'hem de dir que marxes.
1: A on?
3: Ai.
1: Ai, ai. Ai.
0: T'agraden els viatges, a tu, o què?
1: No, no gaire.
0: Colló. Hòstia. Oh, no, és que no, és que assumpte, per l'amor de Déu.
2: Però no,
1: no gaire, no, no.
2: El problema no és d'ella.
1: Ja,
2: de...
1: ja els vaig dir que no volia cap viatge.
2: Clar.
1: Però
4: em vaig com tocarà. Però t'és igual al lloc. És a dir, no t'agrada moure't en cap direcció.
1: No gaire, no gaire. No.
0: Molt bé, doncs assumpte, perfecte.
2: És que a casa s'està millor.
0: No, no, escolta'm una cosa.
4: Sí, és veritat, tot arreu és igual.
0: Sí, jo crec que el que li hem de dir-li és que, en fi... El que t'hem de dir t'ha d'agradar, sí o sí.
3: Sí, fes-ho veure.
4: O no, eh? És
0: que... Assumpte.
1: No, segur que m'agradarà, però em fa
4: mandra. Ja es veu.
0: Et fa mandra, d'entrada. Bueno,
3: és que jo l'entenc, eh?
0: Ja, perquè no sabeu què passarà.
4: A veure, bueno.
0: A veure, l'Assumpte i la família se'n van, atenció, els dies 30 i 31 de desembre i l'1 de gener, per tant, a celebrar el cap d'any ni més ni menys que a Londres!
3: Està molt bé!
4: El que més t'agrada!
2: Va, fred!
1: Molt bé, molt bé.
0: Què, t'agrada o no t'agrada, Assumpta?
1: Sí, sí, molt bé.
2: Li agrada perquè cau lluny i diu, a veure si es diuen.
0: Vale, vale. Ah, que has de demanar festa.
1: Ja tinc temps, ja tinc temps d'hora d'anar a festa.
0: Vale, vale. Bueno,
4: fer la maleta...
1: Gràcies, ja preparé. Encara tinc temps per preparar-ho tot, eh?
0: Vinga, Assumpta, que vagi molt bé el dia. Una abraçada.
1: Gràcies, eh?
0: Adéu.
2: Ell el que vol és que marxi la família cap a Londres i quedar-se sola.
0: No està malament, no està mal vist, tampoc. Bueno, i ara, escolteu això. Se'n recordeu, no?
2: I tant. Això del 2016.
0: En el seu moment va ser el vídeo més vist viral de la... més vist a YouTube, el vídeo més viral de la història de YouTube.
4: Vaig a mirar visites.
2: En el seu moment i en aquest moment encara.
0: Ah, també, encara ho és.
2: Baby Shark és el que va estar encara petant a YouTube. Sí. Va ser un nen que tenia 7 anys, que és el Jeon Rung Park,
0: sí,
2: que ho va fer, diu, com una espècie de broma a la seva habitació, va gravar la cançó i després va produir ben feta.
0: Sí.
2: I, bueno, mira, ho va rebentar.
4: 17.000 milions de visualitzacions.
0: 17.000 milions.
4: Mai havia vist el 1.000M.
0: Vale, vale, vale.
4: 1.000 milions.
0: Sí, sí, sí.
2: Doncs
0: sí,
2: han passat 10 anys des que va sortir el Baby Shark i ara el Jeon Rung Park s'ha fet gran, ja en té 17, sí, i ara vol ser una estrella del K-pop,
0: sí,
2: i ha tret el seu primer senzill, titulat Wave,
0: sí,
2: onada, perquè diu que és una referència a la onada que li va venir de fama i èxit. I si voleu podem escoltar si us agrada aquesta nova versió del Baby Shark del Jeon Rung Park.

0: sabria dir si m'agrada o no m'agrada, eh?
1: És que una mica sona tot igual, que hi pot també, no?
2: Sí, però m'agrada que hagi posat el Baby Shark.
1: Sí, juga molt. Al principi de la cançó també fica la base, al principi es veu la seva habitació al videoclip amb el vídeo del Baby Shark, sí. I després apareix ell ja, doncs, fet un semi-home, perquè encara és jove.
0: Que és un xaval, aquest, diu.
1: 17 anys, té.
0: 17 anys.
1: Encara està farmeando ara pels puestos, aquest noi.
3: Però quan tu vols canviar, no posis el Baby Shark.
1: Ah, no, però és un bon ganxo, perquè si no el Vaperino no haguéssim parlat.
3: Sí,
1: no,
3: també, clar, no li fotria ni cas, no?
0: També és veritat, també és veritat.
2: Sempre serà el del Baby Shark. Sempre.
3: Ah, sí, però si mostren aquesta etiqueta...
1: Doncs mira, no se la vol treure de sobre, perquè diu que farà un documental del seu passat i va explicar el fenomen del Baby Shark com va anar.
2: Vols dir que cal?
1: Bueno, és que no sé, jo ho miraré, però bueno.
0: El Baby Shark ja no està en Baby, aquí ho teniu, mira. Yeah.

0: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
1: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
2: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
1: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
3: La ràdio musical d'Andorra.
4: 96.0.

0: Són 8:15. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareix avui a les 9 del matí davant el ple del Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre la crisi de Ceuta. La compareixença arriba poques hores després de les manifestacions multitudinàries de suport al poble saudí en contra de l'executiu de Sánchez i de saber-se que un informe policial vincula el Marroc amb l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Fins ara, el govern espanyol insistia a negar qualsevol implicació del govern marroquí en l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma. D'altra banda, el jutge ha acordat internament amb règim tancat per als dos menors detinguts per l'apunyalament mortal d'un home de 45 anys a Manresa l'última nit de la festa major. A hores d'ara, el tribunal investiga els menors per un delicte d'homicidi. A més, el Departament d'Interior i l'Ajuntament de Manresa han subratllat que tots dos són nascuts a Catalunya. D'aquesta manera, volen desmentir l'onada de notícies falses que l'extrema dreta està difonent a les xarxes socials per atacar tot el col·lectiu migrant. I Veneçuela ha signat un acord que cedeix als Estats Units 65.000 milions de barrils de petroli. L'oposició hi veu un nou colonialisme, mentre que la presidenta Delcy Rodríguez ha assegurat que els veneçolans mantindran la sobirania sobre els seus recursos. Els esports. Carlos Alcaraz s'ha classificat per la tercera ronda de l'Open dels Estats Units després de derrotar Jaime Faria. El tenista murcià ha perdut el primer set, però s'ha endut els tres següents. I en futbol, el Real Madrid ha obert un expedient a Raúl Asensio per conduir begut i tot just avui comença el judici contra ell i tres futbolistes més pel cas del vídeo sexual no consentit a dues noies.
1: Gràcies, Paula. 2:02 avui. Bon dia. El matí i la mare que el va parir. Des de Estados Unidos llegan noticias preocupantes del estado de salud del expresidente Joe Biden. Sufre un cáncer de próstata agresivo y aunque los médicos manejan distintas opciones, aún no han decidido qué tratamiento seguir porque parece que tiene metástasis en los huevos. En los huesos, perdón.
2: Cada dia, quan es fa de dia, al matí la mare que el va parir, només a Flashback.

0: 24 Ultra. Aquesta cançó es diu Talk to You. Sona al matí la mare que el va parir de Radio Flashback. Gràcies per escoltar-nos. Sabeu que la ment també s'entrena. Codelern, petits i joves fan gimnàs per la ment. Aprenen habilitats tecnològiques mentre es desenvolupen la lògica, la creativitat i la resolució de problemes. És un mètode únic on cada alumne pren el seu ritme i pot començar quan vulgui. Codelern, prepara'ls pel futur. Informa't a la web codelern.cat. Codelern.cat. I atenció que és dijous de... Ja sabeu què toca, no? De rajòmetres.
1: Home!
0: Clar.
2: Atento, Si te lo meto es rajòmetro,
3: Ara mateix, al matí, la mare que el va parir. El rajòmetre de Catalunya. El termòmetre de la mala llet.
0: Recordo, per si hi ha algun extraterrestre que baixa ara mateix a la Terra i no sap de què va aquesta secció, és el més fàcil del món. Envieu un missatge i regeu del que vulgueu. Ja està, per això es diu el rajòmetre de Catalunya.
4: No, clar.
0: Despodriqueu del que vulgueu. Deixeu obert a qui sigui. Sempre i quan sigui sense insultar i amb respecte...
4: Per favor,
0: cap problema. 628-414-029, WhatsApp obert per aquest primer rajòmetre de la temporada. A veure què diu la gent.
5: Bon dia, va parir. Hola. Ben tornats.
0: Merci.
5: Una altra vegada. Ha perdut la temporada.
4: Sí, noi.
2: És el que té.
5: Doncs la meva rajadeta d'avui va per a aquesta gent que està al súper comprant i se n'oblida que porta el carro i el deixen al mig del passadís.
4: Ui, ui, sí.
5: A veure, gent, penseu que no esteu sols als súpers. Hi ha més gent comprant. I quan aquesta persona s'apropa pel passadís i troba el carro al mig, espere que la partis, o si no la partes, doncs la part d'ell. I el bo és que se giren com ràpid, com si els volguessis prendre el seu carro de compra, el seu carro de compra. Vull dir, no, jo porto el meu, però l'únic és que vull passar, saps? I no sé, no esteu sols, compra el súper.
4: No esteu sols.
5: Apa.
0: Adéu.
5: Bon dia.
4: Adéu. Adéu.
0: Bé, hi ha moltes ganes, en aquest noi, de començar la temporada,
4: sí,
0: també.
4: Sí, estava valent, valent. 17 cafès portava.
0: Sí. Al súper passa una cosa, que és que de la línia de les caixes enrere,
4: sí,
0: allò no té res, no té valor. És a dir, si et roben el carro no passa res.
4: No, clar.
0: De la línia de les caixes endavant, tot allò té valor. Sí, és la diferència.
4: Tu quan aixequessis la llauna de tonyina, sí, t'hauria de cobrar ja, no?
2: Sí, sí,
4: t'hauria d'aparèixer el càrrec i aleshores aquell carro no el deixaries ni un segon. Sí, sí. No?
0: Seria la manera.
4: Clar.
0: Seria la manera. I també que t'ho cobressin ja directament, tot, saps?
4: Sí, sí.
0: Pim, pam, pim, pam.
4: Que només agafar-ho ja t'ho estiguessin cobrant.
0: Quasi bé sí, quasi bé sí.
4: Bueno.
0: Quasi bé sí. I no us passa a vosaltres, jo em fixo molt en què porta la gent als carros.
4: Sí.
0: L'altra gent,
4: I jutges molt.
2: Quan van a pagar,
4: ara,
2: tu saps, aquesta persona, si l'acaben de deixar, ho saps.
4: Sí.
2: Si això se sap.
0: En sèrio?
2: Sí.
4: Pa Bimbo, cerveses i gelat.
2: Xocolates, coses d'aquestes.
4: Això és... O allò que deia, han de portar una pinya al revés, que no sé si encara funciona, això. No ho hem fet.
2: Jo crec que ja...
0: Això ha passat de moda, ja.
4: Sí, no, hi havia aquella hora que posaves una pinya al revés.
2: Les 7 de la tarda.
4: Allò ja no es pot fer.
2: Bueno, ho fes Uber, és el que passa, però no.
4: Jo no he vist mai ningú així, però...
2: No, no.
0: Jo, de fet, no he vist mai ningú comprar una pinya que no fos per lligar. És que jo el súper, el tema de la pinya...
4: És meravellós, aquest sistema.
0: Sí, però la pinya, ja que treus el tema, és una... A mi m'encanta, és boníssima i tal.
4: Però és mala fruita per tallar.
0: Però fot un pal la pinya.
2: Sí, però si la compreu ja tallada...
0: Sí, però clar...
2: Ja està.
0: A tot el que vulgui.
2: Això sí.
4: Has de tenir un machete. Però pica la llengua, llavors,
2: A mi també em passa.
4: La pinya...
6: Li has de treure la pell,
4: No, en sèrio?
6: Sí, sí. I les fulles.
4: Hòstia. Vale, vale.
0: Te la menjaves tal qual, tu, Marc.
4: Sí, sí, sí, mossegada.
0: Sí, sí. Bueno, què més?
4: La Marc, clar.
7: Bon dia. Jo vull rajar del sistema escolar que tenim. La meva filla comença I3, ella és de finals d'any, vull dir que començarà abans de tenir els 3 anys, i en canvi a la classe hi haurà nens que en breus faran 4 anys.
4: Hòstia.
7: És un any sencer de diferència. És molt bèstia amb aquestes edats el procés madurativ que tenen. No hi ha dret de que a la mateixa aula hi hagi nens amb tanta diferència d'edat. Vinga, bon dijous.
0: És veritat.
4: A la llar d'infants t'expliquen per convèncer't. No, perquè el Pau està molt avançat per la seva edat.
2: Tothom està molt avançat, pot ser?
4: Sí.
2: Tothom?
4: Massa.
2: No pot ser. O sigui...
4: Tots són superdotats.
8: No. Això arribarà, que al final direm, Jana, Pau, a quin curs voleu anar?
4: Fins? Clar, que triï.
8: Quina és la classe que més us agrada? La dels girassols, la dels dofins o la de les rates?
4: Bueno, fan allò de la lliure circulació. Que és
8: lliure
4: que...
8: circulació.
0: Ah, què és això?
4: Bueno, que poden anar a la classe que vulguin.
2: Ah, sí?
8: Com? Oh, sí, ja feu el que vulguin.
4: S'obren com les portes.
0: A la llar d'infants, això?
4: A la llar d'infants.
2: Allà on els crida.
8: Sí, això no? Arribarà a l'ESO.
4: Hi ha com diferents espais, i doncs sí. Aquí es treballa més els problemes matemàtics, aquí es fa més...
0: Val. O sigui, els infants, els infants que tenen un any...
4: Està bé, perquè
0: no,
4: trien.
0: No. Decideixen allà a quina habitació.
4: No, però hi ha un concepte educatiu darrere. Eh?
0: Ah, val, val,
4: no, no és en plan, obrim les portes i, bueno, me'n vaig a fer el cafè.
8: Bueno, ja, Marc, bueno, bueno. Sí, qui però... sóc jo, directora, pedagoga, per sí. dir-li a un nen d'un any què ha de fer?
0: Exactament, exactament.
8: Qui sóc jo?
0: Qui és vostè, per favor?
8: No ho veus?
4: No, per favor. Descobrir.
8: Per favor.
0: Per favor, més missatges, a veure què diuen.
1: Menys mal que ja està de tornada, perquè vaya estiu. Vaya estiu. Avui vull rajar, novament, del Decathlon, perquè jo crec que els carrega el dimoni. Primer el tema ciclistes, i ara comença a haver-hi un gremi que ja em comença a tocar una miqueta les de llonces. És el gremi estiuenc dels paddlesurf, que m'han vingut bastant emprenyat aquests dies, perquè embarquen per on els hi surt d'allà, retornen per on els hi surt d'allà, llavors hi ha unes zones designades per les entrades i sortides, però ells fan el que els hi rota, és igual si hi ha un avi per allà, li foten amb la pala, li foten la quilla de la taula al cap, és igual. I haurien d'estar fora de la zona de bolles, així que, bueno, tornem a tenir ara un nou gremi d'aquests d'odi, tipus ciclistes, gràcies als senyors del Decathlon.
0: Tipus ciclistes,
1: a por ells.
0: I a més, a mi em mola, la culpa li fot al Decathlon.
4: El Decathlon, per vendre'ls.
9: Per vendre l'estat.
4: L'Ituin aquella, com es digui.
9: Però el paddle surf seria les patinets del mar, eh?
4: Sí,
9: sí, perquè n'hi ha
0: una
9: molts.
0: Una mica sí, ja n'hi ha. Sí.
9: Molts, masses.
0: Ja n'hi ha, a les platges.
4: Sí, que, sí, sí, sí.
0: Jo a la platja ja fa temps que l'he deixat de tocar, perquè només em provoca problemes.
4: Bueno,
0: la platja em provoca problemes.
4: El paddle surf, clar.
0: Entre d'altres coses, sí, sí, entre d'altres coses. Però anem amb més missatges, a veure què diu la gent.
10: Bon dia, Flashback.
0: Hola.
10: Bon, jo voldria rajar, que bueno, estic pendent d'una intervenció i teòricament m'han canviat 6 vegades el dia de fer-me el preoperatori i el dia del metge amb l'anestèsia. Jo puc entendre que les agendes, perquè he treballat en un hospital, que canvien perquè, bueno, tema de vacances, estem a setembre ja, però 6 vegades, senyors, que us ho fàgiu mirar, perquè, no sé, canvia-li amb un altre, però no sempre la mateixa, perquè, a més, són 2 o 3 dies amb un o avall, no gaire més, però, bueno, és lo que hi ha. Gràcies, que tingueu un bon dia, Flashback.
0: Déu-n'hi-do, bon president, dia. Bon dia.
11: Soc Sabadell Illa,
0: president
11: de Catalunya. Jo puc assegurar que el sistema públic de salut de Catalunya funciona perfectament. Jo vaig tenir un problema a les cames
4: sí.
11: i em van operar al cap de 24 hores sense cap problema. El lloc ja, on jo vaig dir, en el moment que jo vaig dir.
0: Sí.
11: Per tant, és la prova irrefutable
0: doncs
11: de que Catalunya funciona perfectament.
0: Segur, segur. Tranquils,
11: no sé què li ha passat a aquesta senyora, probablement ella s'ha canviat de domicili.
0: Deus, el problema és d'ella, de la senyora.
11: Alguna cosa feta, alguna cosa feta incorrecta.
0: Està claríssim.
11: Perquè jo li puc assegurar que vaig tenir 0 problemes.
0: 0, vostè
11: van operar de seguida perfectament i sense cap problema.
0: Exactament.
11: Cap problema.
0: Ara ja pot anar corrent, si vol, a Extremadura a celebrar la Diada, per cert, que la vol celebrar allà.
11: Sí, sí. Bueno, ahir era el dia de Ceuta.
0: I a Ceuta, i on vulgui, on vulgui.
11: On vagin els dies diferents.
0: Clar, clar,
11: doncs,
0: clar.
11: Doncs diem, no.
0: Clar tot, sí. No hi ha cap problema, segons vostè.
11: Per tot Espanya, saludar Pedro Sánchez.
0: Sí, sí, sí. Sí
11: ara
0: sí,
11: que
0: sí.
11: Les cames en funcionen. I en funcionen sí, sí. Gràcies a la salut de Catalunya.
0: Exacte, gràcies a aquest gran sistema de salut que li ha canviat 6 vegades l'hora de la intervenció aquesta dona.
11: Vaig tenir el poema, sí. Vaig tenir el poema, i en 2 minuts hem estat tocant el metge.
0: Doncs estic, estic molt content que hagi resolt el seu poema.
11: El meu poema.
0: 7:43, bon dia.
3: Comença el dia amb alegria. Al matí, la mare que el va parir. Andorra. 96.0. A Go Bunning ampliem la nostra flota amb 2 noves incorporacions que et poden ser molt útils.
12: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
3: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer. Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
13: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
3: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
13: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
3: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
14: A
3: El matí i la mare que el va parir.
0: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
3: Feedback.
14: Hola, Flashback.
0: Hola, què tal?
3: Backstage.
15: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
3: La llista.
0: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
3: El vermut de Llucia Ferrer.
0: Toca fer el vermut a Flashback.
3: Va de Barça.
0: Gol!
3: I el tardeu de Flashback.
0: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
3: Operació tornada. Arrenca la nova temporada.
16: Flashback.
3: Ràdio Flashback, Andorra, 96.0. Ràdio Flashback Andorra, a les xarxes socials. Facebook i Instagram. Flash Andorra.

0: Que, per cert, no sé qui m'ha dit l'altre dia, que jo estava convençut, que jo estava molt indignat amb aquesta cançó, perquè aquí diu Messi, Maradona i tal, Cristiano Ronaldo. És a dir, és l'únic jugador que li diu nom i cognoms.
1: Ah, sí?
2: Ah, no, clar.
0: Però no, però no. Ah, perquè refereix a dos jugadors diferents. A Cristiano, per una banda, i a Ronaldo, el del Barça, de l'any 96, per l'altra.
1: El bo.
0: El bo.
3: Vale, vale.
0: Però, igualment, crec que ho podia haver fet millor, Shakira, perquè
3: Sama.
0: Sembla que Cristiano Ronaldo no l'estigui donant una posició de privilegi en aquesta cançó.
2: Està juganera.
4: No és així.
0: Està juganera, sí. Bueno. Prenem-nos-ho així. Hola, Paula.
5: Hola.
0: Hola. Hola, felicitats,
5: Gràcies.
0: Que fa 7 anys, Paula.
5: Sí.
0: Molt bé. T'estem trucant de la ràdio del matí, la mare que el va parir, de part de la mama, del papa, de la tata Violeta i del Lulis, que et feliciten. Diu que per ell sempre seràs la petita de casa, la trussi més dormilega del món, que t'estimen moltíssim i que volen que siguis molt, molt feliç. D'acord, Paula?
5: D'acord.
0: Una abraçada ben forta, que vagi bé el dia.
5: Gràcies, adéu.
0: Adéu, adéu, adéu, Paula, adéu, adéu.
2: Adéu.
0: 49 minuts, estem en temps de rajòmetre.
6: Atento, que te lo meto el rajòmetre,
0: Vinga. Ara, sí. Quan l'ordinador desperti.
7: Bon dia, nois.
0: Què passa?
7: Jo vull rajar de les batxilleres.
0: Hombre.
7: Per què no es pot posar el sortidor enganxat mentre fiques benzina i tens que estar allà aguantant i tragant gasoil, ficant 60-70 euros.
0: Ah.
7: Quina merda és aquesta?
0: Ah.
7: Eh? Val. A parir...
0: Au.
3: Tu ho has entès?
2: Sí. Has d'aguantar la manguera, no? La mànega l'has d'anar aguantant, aquell.
0: El clic abans es feia i es va deixar de fer.
2: I no hi havia també com una espècie de tros de fusta que es posava allà? Això ho he vist alguna vegada.
0: Això no ho he vist mai.
2: Sí.
3: A les aeroports per carregar un boi.
2: Sí, clar, perquè t'aguanti allò per no...
0: Sí, per no aguantar. És que abans hi havia la pistoleta i hi havia un clic que tu podies deixar-la allà sense aguantar.
2: Ara no. Però suposo perquè no es liï la...
0: Sí, però allò té un sensor que quan, home, clar, quan això està ple, para de
2: rajar. No, però que tu triguis del lloc i comenci a ruixar-ho tot, potser.
0: Ah, bueno.
2: O deixis la mànega allà, com vinga, me'n vaig.
4: Bueno, es pitja molt, Es pitja molt la pistola aquella.
3: Sí, sí, sí. El preu que està, ningú deixarà aquí ni una gota que vagi.
0: No, exactament.
3: I no es podria fer el que és la mànega una mica més llarga?
2: Això sí.
3: I més còmode de moure.
0: Per anar a l'altra banda del cotxe, no?
3: Bueno, primer, anar a l'altra banda costa molt, es tira amb totes les teves forces i després et pots carregar la pintura del cotxe, de la força que té allò, no?
0: Sí, estic d'acord. Estic
3: fent la més amable, o fem-ho inalàmbric, que tu només agafis...
2: Inalàmbric, Estaria bé.
0: Que la benzina vagi pel wifi.
3: Que això mateix.
2: Bueno, xiurrito que salti directe al...
3: Sí, potser no és tan fàcil, d'acord.
0: Anem amb més rajades, vinga.
8: Bon dia, gent de Flashback.
2: Què passa?
8: Ben tornat de les vacances.
0: Merci.
8: Benvinguts al Montreal de nou. Avui dijous, primer rajòmetre de la temporada. I rajo de vosaltres.
0: Vinga.
8: Que heu marxat i m'heu deixat sense el poder rajar cada setmana. Ja us val, tu, ja us val. Que hagi molt bé el dia.
0: Això va ser el Marc, que volia fer vacances, amb això dels drets laborals i
2: jo
0: no sé
2: sí.
0: què. Jo no volia, però...
2: Jo no volia tornar,
0: dir,
2: i aquí estic,
0: escolta,
2: però bueno,
0: ja
2: marxarem.
0: No, però estem lluitant perquè el rajòmetre segueixi el mes d'agost també, home.
2: Sí, home, sí.
0: Clar que sí, és un servei públic,
2: amb
0: això.
2: Amb uns altres, però...
3: Sí. D'algun tema se'ns acudirà queixar-nos.
0: Ah, exactament.
3: Està tot molt bé,
2: Sí.
3: Però alguna cosa trobarem.
0: Exacte. Bé, rajades, vinga.
9: Bon dia, Flashback.
0: Hola.
9: Estic canviant la feina. I la meva rajada d'avui és el preu de la gasolina.
0: Oh,
9: on anirem a parar? Durant el mes d'agost la gent hem treballat i ha anat el preu de la gasolina pels núvols. I continua anant pels núvols.
10: Bueno, vamos a ver.
0: A ver, señor Sánchez.
10: El gobierno ha actuado ya.
2: Sí.
10: ¿Hemos bajado el precio de la gasolina? ¿Sí o no?
2: No,
10: ha bajado 20 céntimos.
2: Bajado, bueno, no.
0: Han donat ajudes.
10: Va. Inmediatamente, la que ha habido un problema, el gobierno está ahí.
0: Però igualment, malgrat aquestes ajudes, bravo i gràcies.
2: 20 cèntims el litre de gasoil i 5 cèntims la benzina.
0: Exacte.
10: Jo levanto la mano, 20 cèntims baja la gasolina.
0: No, ja ho sé, sí.
10: Ahora, por ejemplo, si el rey quiere ir a Ceuta, le sale más barato el viaje, porque la gasolina ahora está más barata. Es un ejemplo que pongo.
0: Sí, que sí.
10: Vostè tiene un vehículo diésel, me parece.
0: Sí.
10: Bueno, pues ya estoy esperando sus gracias.
0: No, si le estoy donando las gracias.
10: Sí, me gusta. Otra vez.
0: Gràcies, presidente. Perfecto. Gràcies, presidente.
10: No és que pensava que era usted de ultradereixa.
0: No, quan li dono, li dono. I li estic donant. Ja està, gràcies. Tot i així, no n'hi ha prou. És a dir, la benzina segueix pels núvols, Bueno, malgrat les ajudes, però en fi,
10: ja estan los
0: millor això que res.
2: No, bulos no, mira, ha pujat un 15% respecte a l'any passat al preu de la gasolina, per exemple.
10: Això són coses de les
0: màquines. I curiosament passa l'estiu, que no hi ha, que la gent està més desconnectada, que els informatius no són tant d'això, que tal.
10: Jo entiendo que quiere dar una
0: imagen. I que la selecció espanyola guanya, sí. I que...
10: Eso es lo importante.
0: Cortines de fum.
10: Yo quiero, que vull dir? Entiendo que quiere dar una imagen de que todo va mal, pero la selecció espanyola...
2: Sí, bueno, és però és que del futbol no mengem nosaltres. No,
10: ja, ja, però exactament. També és veritat.
0: Si cobréssim un cèntim de la victòria de la selecció espanyola, bueno, ja li dic jo que seria diferent. Bé, bueno, anem amb més ràjades.
7: El tema dels sortidors de benzina i de gasoll, que la maneta...
0: A veure, un moment.
7: Pots posar el clip perquè quedi, perquè no tinguis que aguantar i tot això. Sí, això sí. Ho van acabar traient, perquè ara sempre hi havia el típic graciós que quan acabava de posar benzina te'l deixava posat,
0: yeah.
7: I després tu, quan despenjaves la manguera, si no estaves al tanto,
2: ruixaves.
7: Sortia la benzina per tot arreu i foties una escampada a tota la província de gasoll o de benzina.
0: Ah, val.
2: Tota la província. Vinga,
7: fins ara.
0: Val, però cony, hi haurà un sistema, no? És enganxar una maneta a un lloc.
4: Creu que és molt difícil.
2: No s'ha treballat gaire.
0: No, jo crec que n'haurien de portar un al cotxe, com qui porta aquella moneda de plàstic pel carrito del súper,
2: sí, també.
0: Que el tenim a la guantera, doncs sí. A la guantera una mena de pinça, sí. Que et pinci el d'això.
2: La fusta aquesta que us dic.
0: Tu portes tu,
4: però
0: bueno, una fusta.
4: Però costa molt aguantar-ho.
3: No se'ls va acudir.
2: A mi no em fa res aguantar-ho, però bueno.
4: Són 30 segons.
0: 30 segons? Bueno, quantes benzines poses tu?
2: Quin dipòsit tens?
0: No gaire, no.
2: És molt petitó.
0: 30 segons?
4: No, és una...
0: Però jo estic 5 minuts allà.
4: Què dius?
2: No, no.
0: Sí.
3: I l'últim euro dura com un capítol de Plats Bruts. Eh?
0: Sí.
3: Va molt lent l'últim euro. Eh?
4: Però que no n'hi ha per tant.
3: Perquè suposo que ve de l'època que no era prepago i aleshores tu volies quadrar els 30 exactes, yeah. I aleshores al final anava...
0: Va, sí. Cèntim a cèntim.
3: No actualitzen el sortidor.
0: És fatal. Més.
1: Bon dia, Flashback.
0: Hola, què
1: mira,
0: passa?
1: Jo em venia a queixar de... Treballo a l'hostaleria, tema de la Cerdanya. Sé que ja a Barcelona serà molt més típic això. Però em molesta bastant el fet de, el tema de fer cafès, que vinguin anglesos, vinguin gent de tot arreu, de fora, tema això, anglesos, italians, el que sigui, et demanin cafès i s'esperin que tu sàpigues els cafès que existeixen al voltant del món i que tinguis de fer-los com a ells els agrada, sense especificar-te res. Què vull dir? Que vingui un italià, et demani un expresso i tu li haguis de fer l'expresso com el fan a Itàlia. No, perdona, que jo no sé com el fan a Itàlia. Jo l'he après a fer com es fa aquí. Igual que quan et venen els anglesos i et comencen... Oh, sorry, I want a flat white. Perdona, no sé què és un flat white o un macchiato. No, sorry, no sé què és un macchiato. Bueno, tingueu bon dia, merci.
0: Que s'adaptin una mica al que...
4: És que el flat white és d'Austràlia.
0: Sí, ja, imagina't on va. Oh,
11: claro, hay que pedir las cosas en català.
0: Hola, ¿qué tal, Hans?
11: Pero tiene toda razón, ¿no? Tú pides un espresso maquillazo en català y todo el mundo entiende, o un smoothie.
0: No, però és que, bueno, exacte, jo estic amb aquesta oient, jo no sé què vol dir, això.
11: Sí, claro. Vostè em diu un smoothie. De què país eres tu?
0: No, ell
2: és català.
11: Ah, català.
0: Sí, soc català.
11: Ah, tens problemes de capacitat intel·lectual.
0: No.
2: Què diu?
0: No, passa, però un espresso macchiato, jo, més enllà de la cançó, bueno, no sé què vol dir.
11: Bueno, està bé.
0: No sé si he de fer un tallat, un cafè amb llet o què.
2: Cafè sol, serà, no?
0: Cafè sol.
11: Que contraten en ràdio persones amb problemes, està bé.
0: Vostè, què
2: diu ara?
0: Vostè és un faltó.
4: Com ha tornat, no?
11: No, que em parece bé, que no saben un cafè o dos, però és normal, tu puedes hacer tu trabajo igualmente.
0: Bueno, va, per favor. Gràcies, Hans, per la seva aportació.
11: Claro,
0: 3 minuts i ens plantarem a les 8 del matí. Bon dia.
12: Comença el dia amb alegria. Al matí, la mare que el va parir. Andorra. 96.0.
13: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
14: Les millors braves d'Andorra?
15: No vagis al Barra Mars.
14: Un bon bacallà al Pil Pil.
15: No el demanis al Barra Mars.
14: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
15: Oblida tant del Barra Mars.
14: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
15: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
14: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
16: Els llibres, el material i moltes coses més. Perquè l'assegurança escolar no sigui un problema, t'ho posem molt fàcil. Fes el tràmit 100% online a assegur.com. Són 5 minuts. Rebràs el certificat al moment i podràs descarregar-lo sempre que vulguis des de l'app. L'assegurança escolar amb Assegur. Ah, i el proper any no et preocupis per res. La renovació és automàtica. Contracta-la a assegur.com o trucant al 876-555.
12: Ràdio Flashback. Andorra 96.0. Ràdio Flashback Andorra, a les xarxes socials. Facebook i Instagram. Flash Andorra.

0: La ràdio musical d'Andorra.
1: 96.0.
0: Desperta! Obre els ulls i les orelles. Òptica i Audiologia Universitària dona pas a una nova hora del matí i la mare que el va parir. Flashback.
2: Bon dia, són les 8. L'informe sobre l'entrada de milers de migrants a Ceuta, elaborat per la Policia Nacional i que s'ha fet públic aquest dimecres, apunta a una maniobra orquestrada de la policia marroquina. El dossier, de 55 pàgines, s'hi assegura que el que va passar a Ceuta requeria una planificació d'alt nivell, molt per damunt de la capacitat de les màfies. Tot i això, el cap de la policia ha assegurat que el document no atribueix ni la planificació ni l'execució dels fets al cos de seguretat marroquí. D'altra banda, l'USTEC, el sindicat majoritari de l'ensenyament públic català, admet que la vaga que manté convocada per al primer dia de curs és una aposta arriscada i que pot acabar tenint un seguiment baix. Aquest reconeixement arriba a poques hores abans de la reunió que el Departament d'Educació ha convocat per avui amb els dos únics sindicats de la mesa sectorial que mantenen la convocatòria. Serà una trobada que ha demanat l'Assemblea Docent i que les dues parts afronten amb posicions allunyades. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un nadó mort dins una bossa de plàstic a Sant Adrià de Besòs. L'àrea d'investigació criminal de la policia catalana ha obert una investigació per esclarir què ha passat i quines són les causes de la mort. Els esports. Carlos Alcaraz s'ha classificat per la tercera ronda de l'Open dels Estats Units després de derrotar Jaime Faria. El tenista murcià ha perdut el primer set, però s'ha endut els tres següents. I en futbol, el Real Madrid ha obert un expedient a Raúl Asencio per conduir begut i tot just avui comença el judici contra ell i tres futbolistes més pel cas del vídeo sexual no consentit a dues noies.
3: Doncs va, anem al temps.
4: Condis, sempre a prop teu, patrocina el temps.
3: A veure, quin temps farà avui, Paula?
2: Doncs avui hem començat el dia amb el cel serè a gran part del país i un ambient assolellat. Tot i així, al sud hi haurà alguns núvols baixos que deixaran el cel més ennuvolat, especialment a les Terres de l'Ebre. A partir del migdia creixeran nuvolades al Pirineu, sobretot a la Sardenya i al Ripollès, però sense precipitacions. Les temperatures seguiran a l'alça i la màxima en pujarà als 38 graus a punts de Ponent.
3: Molt bé, veig que has anat a una de les illes paradisíaques, com és la Sardenya.
5: Parla català, escolta.
2: La Sardenya. Perdoneu.
3: Bueno, exacte, es parla més català segurament a Sardenya que a la
2: Sardenya. Pues
3: segons com. Anem a repassar temperatures ara mateix.
2: Tenim 24 graus a Badalona, 21 a Torredembarra, 16 a Viladrau i 21 a Cambrils.
3: Perfecte, fins ara, Paula.
2: Fins ara.
4: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb cada compra, per petita que sigui. Cada euro són 10 punts i com més n'acumules, més gran és el teu xec. D'un euro, de 3, de 5, de 9 o de fins a 20 euros. Al final de cada trimestre, rep el teu xec i bescanvia'l en una nova compra. Condis, cada compra suma amb el teu xec trimestral.
6: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. Jove promesa com el Barça al Rooney.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Aquí teniu Dona Yakis amb els amics de Flash i Ice Cream.
0: Jo poso flashback cada matí, em deu més guapo i més eixerit.
2: Som Flash i Ice Cream i cada dia ens llevem amb el matí la mare que el va parir.
1: Gràcies, amics de Flash i Ice Cream. Aquest dissabte ens veiem al Vapor i Turda, és un clàssic, eh? Vilanova del Camí. A Vilanova del Camí, mireu, al costat del cap de Vilanova del Camí, allà hi farem la festa, muntarem l'escenari, aquest escenari gran del Vapor i Turda, amb el Marc Frigola, l'Andreu Preses, el gran Germán i jo mateix, Carles Pérez, i a més amb un espectacle damunt de l'escenari digne de veure, així que... I a més podeu aconseguir la samarreta del Vapor i Turda 2026, que és de les xules que hem fet a la història del Vapor i Turda. Mal m'està el dir-ho, però és veritat, és de les maques, és una samarreta molt xula, vull dir, per davant i per darrere, o sigui, està guai. La samarreta del Vapor i Turda, que la podreu aconseguir aquest dissabte a Vilanova del Camí. Us esperem a tots. Són les 8 i 5 minuts. Som en temps de rajòmetre.
3: Te lo pondré a rajòmetre.
1: Què diu la gent? Rajeu del que vulgueu.
4: Ei, família, bon dia.
1: Què tal?
4: Doncs mira, jo vull rajar de lo patètic que és el tema dels telèfons avui en dia, perquè em dono compte que la gent, a més de gaudir d'un concert, de gaudir d'un eclipsi o de gaudir d'un esmorzar, necessitem fer-nos la foto, el selfie, penjar-ho a les xarxes socials, que tothom ho vegi. El més trist és que gent que no et coneix de res, vols com la seva aprovació, que et donin un like, i el que deixes és de gaudir. És a dir, estàs pensant en quina foto em faré, que te'n fa 73 per penjar-ne una que quedi bé, i ja no parlem de la foto de l'eclipsi. Vull dir, si busques per internet de fotos de l'eclipsi n'hi deuen haver-hi, però milers i milers. Però no, tothom tenia que fer la seva. Però bueno, és igual. Em sembla molt trist perquè avui en dia crec que la gent no sap gaudir.
1: Estic molt d'acord. I els concerts, sobretot, que tothom està gravant en lloc de... Us gaudeix del concert, tio, que hi ha... Sí, una cosa que gravis un trosset d'això...
5: Fa il·lusió, bueno,
1: fa il·lusió per tenir el record, però... Hòstia,
6: si ho graves, no ho veus, això està clar.
1: Totalment.
6: I
1: totalment.
6: No sé si vaig anar a la platja l'altre dia a la Barceloneta i és com si estiguessin gravant 800 videoclips simultàniament. Sí? Les persones, a tots els racons, o sigui, no estan a la platja normal, s'estan gravant entre ells. El nòvio grava la nòvia, després ell el grava ell, ara em poso el terra, repetim la senyora 7 o 8 vegades. Sí. Estàs veient com tota una sèrie de gravacions simultànies. I això és una cosa que jo no havia vist mai.
1: No, bueno, jo només ho havia vist amb gent que cobrava per fer-ho.
6: Sí, no,
1: però,
6: no,
1: saps, perquè dius, és la teva feina. Ja
6: no. Veus, però... què fa aquesta persona? Ah, no, és que està fent un vídeo. Espera. I és un darrere l'altre.
1: És horrible, sí senyor. Més.
7: Bon dia, benvinguts de nou.
5: Hola.
7: Jo voldria rajar del negoci aquest de les bodes. Em caso aquest setembre i vaig estar mirant tot l'any passat jocs de bodes i unes clavades i uns preus per coses que dius, ostres, estàs molt mal fet, molt mal organitzat i estàs venent alguna cosa que no té ni cap ni peus. Llavors, si és que veus els preus, quina barbaritat. I ells utilitzen l'excusa de, no, és que només és un dia... Ha de ser especial, màgic... Tots aquests objectius que utilitzen la ventafoc i les històries de Disney, de quan eren petits, doncs t'ho venen així, t'ho entaforen. Mare de Déu, o sigui, després... És que, a més, el que fa ràbia és que és el mateix pack de tota la vida. De tota la vida. Que no innova, ni com a molt fan una decoració.

0: sinó va cada any. Però bueno, al final tot, tothom va passar a parlar-ho, si és que vol alguna cosa així, però tenen ganes però de dir, bueno, és igual, me'n vaig, a un càmping. I faig els triangulistes de maquilla i ja me les apanyaré jo. Sí. Vinga, que tingueu bona setmana.
1: Hi ha altres maneres alternatives de fer un casament, no, si no, no voleu passar
2: no,
1: a parlar-ho.
2: No, no, no, fer il·lusió anir de blanco, chico. Total.
3: Bueno, però també pots anar de blanc un càmping, eh?
2: Total. I tant, no és lo mismo. I tant. Yo creo que te gastes el dinero.
1: O en la muntanya.
2: No, no, yo creo que te gastes el dinero a tope conmigo.
4: Pero yo no tengo
2: dinero. Sí. No, tú sé que tienes, que haces mucho papelitos.
4: ¿Crees que la proporció de com més diners et gastes, més estimes?
2: Más me quiere, claro. Ah, y que sí. Me dé un anillo...
4: Yo creo que vas molt bé per la vida.
2: Que sí. Me dé un anillo que sea un pedrusco que no puede levantar la mano.
1: Exacte.
4: Vale, vale.
1: O sigui, Disney ha fet molt mal en aquest aspecte.
4: Bueno, és que el món del casament no creu que necessita un restyling, una nova idea de... Ja ho hem fet, això. Més de 50 anys ja ho hem fet.
3: Més senzill.
1: Sí, el que passa
2: és tan avorrido.
1: Sí, perquè tot és tots cadascun són clavats als altres.
4: No, concepte.
2: El restyling per a ti és un càmping.
4: No, jo
3: un sopar,
2: un sopar. Una
4: cosa així.
2: Vamos a una tasca i comemos pollastre a las...
4: No, perquè sempre és el mateix.
2: Bueno, però què quieres hacer?
4: Jo no estic aquí per pensar-ho.
2: Vamos a Navarcles a comer...
1: A Cal Patoi, perdona. A Cal Patoi, uns calamars a la romana. Mira, et diré més. Jo gaudeixo més els calamars de la romana de Cal Patoi que si tu em fas un melós de vedell amb el parmentier.
2: Oye, y lo dices por la radio, a lo mejor te sale hasta gratis.
4: Claro.
2: Pero no te vayas a gastar un euro con tu boda. Claro.
1: No, jo, el meu casament, jo sempre ho he dit, a mi el que em raca més és els diners, la quantitat d'engegada. Després dius, pues no, però ja ho recuperes, però... perquè... Tal, però sí, però...
2: Que vols fer diners, també?
4: Que... És un negoci, l'amor és un negoci per tu, ara.
3: No, no, no. Vol guanyar diners. Esteu,
2: que és un negoci.
1: Esteu oblidant que sóc del poble de Fèlix Millet. No sé si us ha passat per alt, això.
4: Pensava que tu estimaves.
1: No, no, nosaltres fem negoci amb els casaments. Per tant...
2: Hacemos un cubo de pollo del KFC i ja està, i le ponemos a una guirnalda.
1: Bueno, merci a tots els que...
2: De verdad.
1: Heu rajat avui el rajòmetre del matí, la mare que el va parir.
5: Estàs escoltant El matí, la mare que el va parir, amb Carles Pérez. Andorra. 96.0.
6: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
7: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
5: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
8: Andorra. 96.0.

0: doncs aquí teniu Quevedo, sens dubte, amb una de les grans col·laboracions del seu disc El Baifo, ni més ni menys que Elvis Crespo, per fer aquesta cançó fantàstica que es diu La Graciosa, una cançó amb el segell Vaparitour. La punxarem demà a Sabadell i també demà passat a Vilanova del Camí. Us esperem a tots. I ara, quan són les 8 i 18 minuts... Espera't que acabi, Elvis. Vinga. Gràcies. Arriba el Joc de les Paraules, patrocinat per el nou Aquàrium de Barcelona.
1: El matí i la mare que el va parir arriba...
2: Senyores i senyors...
1: El Joc de les Paraules.
2: El Joc de les Paraules.
0: Que el Joc de les Paraules, el patrocini l'Aquàrium, bàsicament vol dir que hi ha un parell de regals. La samarreta del matí i la mare que el va parir i unes entrades fabuloses per l'Aquàrium de Barcelona. I avui jugarà amb nosaltres la Rosa, que ha estat la primera en marcar el 9-3-5-4-7-50-50. Hola, Rosa, bon dia.
3: Molt bon dia,
0: molt
3: com esteu?
0: Molt bé. Des d'on truques tu, Rosa?
3: Segur de
0: Calafell. Molt bé. Rosa, avui jugaràs, atenció, amb la Paula Montes, la nostra dona informatius de la casa. Hola, Paula, què tal?
4: Bon dia, què tal? Hola, Rosa.
3: Hola, Paula.
0: Atenció, que és la primera vegada que la Paula juga en aquest joc, eh?
5: Com un bon rotllo aquí.
3: A veure si ens estrenem bé.
4: Ai, esperem que sí, eh?
0: Bueno. Doncs, Paula, ara toca marxar de l'estudi.
4: Vale, va, ara torno.
0: Vinga, fins ara, Paula. Comencem a jugar amb tu, amb les teves 5 paraules, d'acord, Rosa?
3: Perfecte.
0: Vinga, comencem amb la primera paraula, i la primera paraula és pulsera.
3: Canell.
0: Canell, molt bé. Sí. Joia.
3: Arracades.
0: Arracades. Sí. Jutjat.
3: Crim.
5: Crim.
0: A crim.
5: Comencem.
0: Comencem. Taulada.
3: Sostre.
0: Vale. Sostre, sí. Ja a l'estudi veig...
5: Sostre està...
3: Calarrares.
0: Està bé? No, l'acceptem, sostre?
5: Està bé, però no sé si la Paula dirà sostre, però bueno.
0: No, ah, bueno, vale, vale. No, però s'accepta la paraula.
5: Sí, clar. Sí.
0: Finalment, piscina.
3: Bany.
0: Bany.
5: Bany.
0: Molt bé. Doncs va, que entri la Paula Montes a l'estudi, veurem... Què tal? Veurem quantes coincidències hi ha. Amb dues coincidències, la Rosa s'enduria la samarreta del matí i la mare que el va parir.
4: Ai, ai,
0: amb tres coincidències, la Rosa s'enduria les entrades per l'Aquàrium, més la samarreta, evidentment. Paula, estàs a punt?
4: Estic a punt, va.
0: Perfecte. Comencem amb la primera paraula, que és pulsera.
4: Vale. Bueno, diré una, però crec que... Festival?
6: Oh!
4: Clar.
6: Aquí la...
4: Clar, i us dos tarandàs. No.
0: La Rosa ha dit canell.
4: Clar, era molt més lògic.
5: Sí, clar. Sou dues generacions diferents, ja ho veig.
4: Ai, Rosa, ho sento.
6: Aquesta era la fàcil, eh?
5: Sí.
3: No pateixis, Paula.
0: Segona paraula. Joia.
4: Oh. Arracada?
0: Sí! Sí!
5: Ah, va, en tenim una.
0: Molt
5: bé, no
0: ha dit escenari. En tenim una. Tercera paraula, jutjat.
4: Judici?
6: No, espera. No,
4: com, vale, un moment.
6: No pot ser de la mateixa família.
4: Ah.
0: Clar, la paraula no pot ser de la mateixa família.
4: Vale.
0: Li haguéssim recriminat això a la Rosa, si ho hagués dit.
6: Exacte.
0: Per tant, també li
6: tant,
0: diem
6: no
0: a, la, a la Paula i no és vàlid. Pots dir una altra paraula, Paula.
4: Vale.
0: Jutjat.
4: Direm... culpable.
6: Bueno, tampoc és vàlida, perquè...
0: Sí, ho sento, ha dit crim, la Rosa.
4: Crim.
0: Vinga, quarta paraula. Atenció, que encara optem els dos regals, eh? Sí.
6: Calma, calma.
0: A veure, la quarta és taulada.
4: Vale. Casa? No era...
0: Sostre.
6: Clar.
4: Bé, era més lògic.
0: Anem a l'últim.
5: No, jo també ho veig.
4: Està bé, Rosa, està bé.
0: No retreieu coses a l'oient, per l'amor de Déu.
4: No, està bé, està molt bé.
5: Pobre Rosa.
0: Última paraula.
4: Vinga.
0: Val? Si fem aquesta, la Rosa s'endú la samarreta. Si no, la Rosa se'n va amb les mans buides.
4: Sí, em sap greu.
6: I el cor trencat.
0: A veure, Paula, concentra't.
4: Sí.
0: L'última paraula d'avui és... piscina.
4: Ai.
0: Piscina. Concentra't, Paula.
6: Sí.
4: Vale.
6: Perquè no...
4: Perquè no és molt lògic, veig.
6: Bueno, sí, però...
4: Vale. Direm... Clar. Estiu! Ai, no és estiu.
6: Oh, Rosa, perdona!
4: No!
0: La Rosa ha dit bany. Bany.
4: I era la meva segona opció, eh?
6: Sí?
7: Ah, segur, segur.
4: Oh. Mentida, això, Paula.
7: Ah. Mitja samarreta.
0: Rosa, em sap greu, eh, Rosa?
4: No, em sap greu.
3: No passa res, avui no hem encertat.
0: No passa res. Una abraçada, Rosa, gràcies per jugar.
3: Gràcies.
0: Merci, adéu-siau. Adéu. Paula, d'aquí 7 minuts ens escoltem a l'informatiu.
4: Fins ara.
0: Fins ara, adéu.
8: Encara queda estiu, així que torna al mar. Aprofita la promo Estrella. 5 euros de descompte fins al 10 de setembre. Descobreix un món submarí ple de vida. Taurons, pingüins, cavallets de mar i moltes sorpreses més t'esperen. Ves que l'estiu duri una mica més i allarga les vacances al nou Aquàrium de Barcelona. Reserva a aquariumsn.com.

0: i 26 minuts. Escolteu, al matí la mare que el va parir. Bon dia, Pau.
1: Bon dia.
0: Bon dia, Pau. El Pau en fa 23. Per molts anys, nano. Oh! Per molts anys, des del matí, la mare que el va parir de Ràdio Flashback. Pau, què et sembla?
1: Moltes gràcies. No vale. Esperava, eh?
0: Vale, vale. Mira, et felicitem de part de l'Oriol, que és el papa, no?
1: Sí.
0: Bé, et diu que disfrutis molt del dia, que no treballis tant, diu que el teu pare t'estima molt, que et desitja un dia espectacular, començant amb aquesta felicitació i acabant segur amb una festa, no? Ho fareu, això, Pau?
1: Sí, avui festa amb ajudar el poble a disfrutar.
0: Vale, de quin poble, Pau?
1: Sant Quirze.
0: Sant Quirze de...? Del Vallès, perfecte. L'abraçada a la gent de Sant Quirze. Pau, que tinguis un gran dia.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu, maco.
1: Adéu.
0: Adéu. 3 minuts i ens plantem a 8:45 del matí. Bon dia.
2: Al matí, la mare que el va parir. Andorra. 96.0.
3: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
4: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
3: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
5: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons, mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
6: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
2: La ràdio musical d'Andorra.
7: 96.0.

0: que el va parir.
1: Notícies. Flashback.
2: Bon dia, són 8:45. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareix avui a 9:00 davant el ple del Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre la crisi de Ceuta. La compareixença arriba poques hores després de les manifestacions multitudinàries de suport al poble saudí i en contra de l'executiu de Sánchez i de saber-se que un informe policial vincula el Marroc amb l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Fins ara, el govern espanyol insistia a negar qualsevol implicació del govern marroquí en l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma. D'altra banda, la L'AP7 acumula 13 quilòmetres de cues en direcció sud Tarragona a causa d'un camió incendiat entre Mollet del Vallès i Sant Cugat. En un tuit publicat al seu compte oficial, els bombers han informat que hi ha 4 dotacions treballant en el foc. Paral·lelament, també s'ha tallat la B10, la ronda litoral, per un altre accident. El sinistre que s'ha produït a 7:15 ha acumulat 9 quilòmetres i mig de cua en aquesta via sentit sud entre Barcelona i Sant Adrià de Besòs. I Veneçuela ha signat un acord que cedeix als Estats Units 65.000 milions de barrils de petroli. L'oposició hi veu un nou colonialisme, mentre que la presidenta Delcy Rodríguez ha assegurat que els veneçolans mantindran la sobirania sobre els seus recursos. Els esports. Carlos Alcaraz s'ha classificat per la tercera ronda de l'Open dels Estats Units després de derrotar Jaime Faria. El tennista murcià ha perdut el primer set, però s'han dut els 3 següents. I en futbol, el Real Madrid ha obert un expedient al Raúl Asensio per conduir begut i tot just avui comença el judici contra ell i 3 futbolistes més pel cas del vídeo sexual no consentit a 2 noies.
3: Gràcies, Paula. 8:02 de nou. Bon dia.
0: El matí i la mare que el va parir.
4: Pero hay otro elemento.
5: Que terminamos aquí, ya breve ya. El último elemento ya, Ernesto, por favor, que si no se va Enrique Santiago. Por favor.
4: Acabo de decir que es el último elemento, de modo que voy a cumplir.
5: Te pido brevedad en el último elemento.
4: Mira, si te interesa, si me cortas, se acabó la historia. Y te quedas tú con tu programa.
5: Ernesto, calma y buenas tardes.
6: Cada día, quan es fa de día, al matí la mare que el va parir.

0: dimarts i aquesta. Això és temazo i es diu On My Soul. Sona des del Va Parir.
1: Cada dia de 6 a 11, a Despertant de Cop. Al matí, la mare que el va parir. Amb Carles Pérez.
0: I ara al matí, la mare que el va parir, hem de tornar a parlar de...

0: un altre dia.
1: Del fotut preu de la benzina.
2: Sí, que... però tots tranquils, perquè des de dimarts el govern espanyol va posar en marxa aquest descompte sobre el preu dels carburants. Ja sabeu que pel gasoil tenim una rebaixa de 20 cèntims per litre. Val. I la benzina només 5 cèntims per litre, d'acord? Tot això perquè coincidim amb els mesos d'estiu, perquè sí, una mica...
1: Sí, per casualitat. Sí.
2: Els preus dels carburants porten 8 setmanes consecutives pujant i se n'han caigut un 24% des que va acabar l'última rebaixa de la IVA. La setmana passada el gasoil estava al voltant de 1,86 euros i la benzina 1,72. Ara bé, si aneu avui a repostar, potser no veureu aquest descompte aplicat encara al preu.
1: Perdona.
2: Perquè les gasolineres adverteixen que la baixada no es notarà del tot de seguida perquè hi ha un decalatge d'uns quants dies, perquè primer han de vendre el combustible que van comprar abans del nou descompte i un cop s'hagin exhaurit aquestes existències, doncs ja aplicaran aquest descompte de 20 cèntims o 5 cèntims.
1: Ja ho trobarem i la gent és igual. Molt bé. Doncs ara mateix al matí, la mare que el va parir, si podem connectar amb una de les benzineres de Catalunya.
3: Sí.
1: En aquest cas tenim el seu responsable, és Pau Gasoil. Que...
3: Pau Gasoil.
1: Sí, que el tenim en línia.
3: Sí, de la gasolinera Supercar.
1: Molt bé.
3: Bueno, car en principi venia del cotxe,
2: sí.
3: Però jo crec que ara té més sentit per l'altre.
2: Sí, bastant, eh?
3: A veure, un moment, perdoneu.
2: Sí. Què?
3: Ha pujat un cèntim, eh?
1: Ah, bueno.
3: Ara, en aquesta estona que portem parlant, suposo que és pels conflictes a Iran, tensions internacionals... Sí, sí. Jo què sé, ha pujat... O sigui, ara passem de 1,839 a 1,847. Ara, tac, tac, tac, tac, tac. Actualitzat tot Catalunya.
1: Vale,
2: molt bé.
3: Molt fàcil, amb un clic, i actualitza un preu a tot Catalunya.
1: Ah, és fantàstic.
3: Què em volies preguntar?
1: No, que com...
3: No ràpid, perquè això va pujant, això,
1: ja, ja ho sé, ja ho sé.
3: Has d'estar al cas.
1: Que com veu això del preu de la benzina, que va pujant tal, sí...
3: Bueno, a mi tinc una notícia bona i una dolenta.
2: A veure, va.
1: Doncs comencem per la dolenta.
3: La dolenta, que seguirà pujant.
2: Hòstia, vaja.
3: La bona és que seguirà pujant i jo sóc propietari d'una benzinera. Espera,
1: que ha tornat a pujar.
3: Tinc una campana aquí.
1: Moment, que ha tornat
3: a pujar. 2 cèntims més, eh? Espera, actualitzo de 1,847, passa a, clar, 1,867. Mira, poso 1,877, que queda més mal.
2: Arrodoneix,
3: clar. Perquè la xifra faci goig. Això ho hem de projectar allà al carrer. Tac, tac, tac, tac, tac. Actualitzat, que ràpid que es fa, això.
1: Quantes benzineres té, senyor Gasoil?
3: Unes quantes.
1: Unes quantes, per tot Catalunya.
3: Sí, compte, eh?
1: No, ja ho veig que surt a compte, molt bé.
3: Bueno, us queixeu que teniu l'ajuda del govern, ara.
1: Sí, però diu que no es notarà.
3: Bueno, però tens 20 cèntims de descompte al gasoil, que tard o d'hora arribarà.
1: Ah, bueno, sí.
3: Saps per què el gasoil són 20 cèntims i són 5 cèntims a la benzina?
2: Per què?
3: És un tema tècnic.
2: Ah, sí?
3: Sí, és perquè... Bueno, el tema tècnic és que Pedro Sánchez té un cotxe que és de gasoil.
4: Que tècnic.
2: Aquest és el tema tècnic, eh?
1: És aquest el tema.
3: Però vaja, aquest és el mercat.
1: Ja ho sé, ja ho sé.
3: O sigui, a l'estiu hi ha més demanda, puja el preu.
1: Clar.
3: S'acaba l'estiu, baixa la demanda, s'extreu menys cru, puja el preu.
2: També.
1: Una altra pujada.
3: Ara, un moment... Hòstia!
2: Què passa?
3: Ha baixat 20 cèntims.
1: Ha baixat? Bueno, això està bé.
2: Molt bé.
3: Bueno, això ja ho actualitzarem d'aquí uns dies, perquè això...
2: No, home, però actualitzi-ho ara.
3: No, bueno, però és que...
1: Però si ho està actualitzant, ha actualitzat 3 preus a la...
4: Molt ràpid.
3: És que ha d'entrar al servidor i...
1: Però si ho ha fet amb un clic abans.
2: Un moment.
3: Sí, però m'he de connectar per FPTTP i...
2: FPT què?
3: I el wifi no em funciona.
1: Li veig una mica una estafeta aquí, eh?
3: No, però és que, clar, ara tinc que entrar aquí al servidor, no me'n recordo la contrasenya.
1: Ja! Senyor Pau Gasoil, des de les benzineres Supercar, gràcies.
3: Un abraçat, us espero, eh?
1: Ja vindrem. Un aplaudiment per...
3: També tenim barres de pa.
1: No.
5: Mira la part bona de llevar-se d'hora. Ens podràs escoltar més estona. Al matí i la mare que el va parir. A Flashback i amb Carles Pérez. Andorra.
6: 96.0. Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
7: Durant aquest estiu, Palarinsal Gran Valira Resorts ofereix un munt d'activitats, sobretot amb la nova zona d'activitats Adventure Fun Zone, dissenyada perquè els infants, joves i adults trobeu activitats adaptades als vostres interessos i nivells. Aquest nou entorn combina aventura i natura per oferir una experiència completa en plena muntanya. Disposeu del parc de cordes, de tirolina, d'inflables i llits elàstics i també del tubing com a activitats divertides i per gaudir a l'aire lliure. En trobareu més detalls i podeu fer-ne la reserva a palarinsal.com.
6: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
5: Escoltes Flashback Andorra al 96.0 FM.
0: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
4: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
0: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín. A GoBanning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
8: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A GoBanning també el tenim.
0: Ens pots trucar al 759 908 o entra a GoBanning.com. GoBanning, el servei.

0: 96.0. El matí
1: i la mare que el va parir. Florian Tritell s'ha penjat l'or en la classe Fortiniter. Fortiniter, for... ja ho diré, ja. Fortiniter. Niner. 49er.
2: 49er.
1: 49er. Fent parella amb Diego Botín, eh? Amb l'Asturià. Amb el Càntabre. No n'estic encertant cap, eh?
2: Va, no.
1: Va més que parlis tu, Marta.
3: Cada dia, quan es fa de dia, al matí la mare que el va parir, només a Flashback. Flashback.

0: Lola Índigo. Número 1 a la llista més important i influent del país. La llista Flashback, evidentment. Nereida, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bueno, i felicitats, eh?
2: Què passa?
1: Moltes gràcies.
0: És que em fa 40 la Nereida. Mira, el Raül, el Mario i el Max, és a dir, marit i fills, et feliciten, que et diuen que ets una mare superespecial, valenta, que t'estimen moltíssim i que el millor encara està per arribar.
1: Oh, moltes gràcies, de veritat, eh?
0: Vale.
1: No m'esperava, bueno, ni molt menys.
0: Escolta, una abraçada ben forta des de la ràdio, Nereida, que vagi molt bé.
1: Moltíssimes gràcies, família. Merci.
0: Adéu, maca.
1: Adéu, adéu.
0: Adéu, adéu. Som 3:15 de 9 del matí.
3: Hola, ja són aquí els més petits del Vaparí.
0: I ara és moment de donar veu als més petits i petites del matí. I la mare que el va parir, volem que ens envieu missatges si ens esteu escoltant. Sé que encara no estem amb la rutina de les escoles i tal i qual, però hi ha molta gent que va a casals, perquè ara també és època de casals, sí. I que segurament ens estan escoltant. Per tant, avui la pregunta que us fem, nens i nenes de Catalunya, és: què és el millor que us ha passat aquest estiu? Què és el millor que heu fet aquest estiu? Què recordeu del que heu fet aquest estiu?
2: Molt bé.
0: Vaig anar allà, vaig fer tal, va venir una mica a casa i no sé què. En fi, el que sigui. 628-414-029, ja podeu començar a enviar missatges. 628-414-029. I atenció, perquè avui hi ha premi.
2: Ara m'agrada.
0: Entre tots els nens i les nenes que envieu missatges, sortejarem un pack de Buró Valer.
2: Oh! Oh!
0: El pack inclou, atenció, motxilla Oxford amb 2 compartiments.
2: Hey!
0: Estoig de 3 compartiments conjunt amb la motxilla.
2: Hey!
0: Carpeta bloc.
2: Hey!
0: Un recanvi.
2: Hey!
0: Ampolla d'aigua.
2: Hey!
0: Pack de marcadors Estabilo.
2: Hey!
0: I pack de bolígrafs Bic. Bravo! Hey! Tot plegat gràcies a Buró Valer, a aquest magnífic pack de material escolar valorat en més de 100 euros gràcies als amics de Buró Valer. Aquest superpack entre tots els que ens envieu missatges. Comencem a escoltar-los.
4: Hola, jo sóc l'Emma. Tinc 5 anys i a mi el que m'agrada més fer aquest estiu ha sigut anar a Disney. Adéu.
2: Ha començat gros, això.
0: És que no, oi? És que, el problema és el següent estiu.
5: El llistó està altíssim, eh?
2: Sí, sí, sí.
0: Per això, per això.
6: Hombre, una meravella. No hay colas igual.
0: No,
6: en todo el mundo.
0: Moltes fotos, Miqui, aquest estiu, sí,
6: pues
0: eh?
6: Pues sí, una detrás de otra.
0: No, per això, per això.
6: Sí, sí, sí.
0: Tu somrius quan estàs...
6: Ni una sola vez.
0: Més missatges.
7: Hola, Flashback.
0: Hola.
7: Em dic Oriol, i jo el que més m'ha agradat de l'estiu ha sigut anar a veure el Joan Gamper a l'Spotify Camp Nou amb la meva família. Adéu!
0: Bé, eh? Bueno, sembla el Jordi Plans, eh? L'Spotify
2: sí,
0: Camp
2: sí,
0: Nou,
2: sí, sí,
0: eh?
2: Sí, sí.
5: Home, que ben dit.
2: I si és dels primers cops que vas a un estadi, impressiona, eh?
0: Molt.
2: Quan ets petit...
0: Jo el moment és que el recordo.
2: Sí, sí.
0: Perquè ara, t'ho juro que...
6: A l'Spotify Camp Nou, ara, en quin estat està? Està bé, això? Està acabat?
2: Està als 3/4, no? Estaria, més o menys.
6: Hi ha una zona amb obres i uns palers allà?
0: Espera, espera, Aldo, la dada.
2: Aquí és el Camp d'Obres.
0: Ja ha vist que aquí hi ha el caparró.
8: A veure,
2: Aldo, va.
6: Si fa goig o no?
8: Sí, no, no, el camp està guapíssim. Estarà guapíssim quan estigui acabat.
2: Però què falta?
5: Que li paguen.
8: Falta tota l'anella de dalt. És a dir... Tenim 2 graderies fetes i
5: tenim, eh?
8: És que és la soc soci.
0: Clar, clar.
8: És propietari, eh?
2: Sí, allò.
6: I tu, recordant l'estadi i veient el nou, dius, ha valgut la pena, això?
8: Hòstia, i tant, i tant. No, no. I valdrà molt la pena quan estigui acabat.
2: Però que ets de la Junta.
5: Que li brillen els ulls.
8: Estic allà, bueno, amb el senyor Bartomeu, no?
2: Sí, Santiago Bartomeu.
8: Santiago Bartomeu, sí, sí.
0: Bueno, per tant, falten posar els seients encara de l'anella superior del camp. No, per entendre'ns. Allò sí, està en sí, formigó i ja està. Molt
2: sí, i tapar una mica, no?, que estarà sí, més o menys cobert.
0: Clar, la coberta vindrà l'any que ve i, a més, el Barça haurà d'anar uns mesos a Montjuïc.
6: Què, això, una altra vegada?
0: Sí, sí, sí,
8: la temporada vinent.
2: No havíem superat, això, ja.
0: No, no,
8: temporada vinent.
0: Falta la coberta. Coberta, ui, la coberta.
6: Clar, no es pot jugar si estarà...
0: És més, la coberta es veu que són 15 dies, posar-la. Però, bueno, 15 dies o una mica més. Però el fotut és la preparació de la coberta.
6: Ja està hablando lo que no sabe.
8: L'han de posar... Sí, sí.
0: Però, en fi, gràcies, Aldo, per aquesta informació.
6: Bona setmana, s'ha
8: que feia. A disposició.
0: Anem a més missatges.
9: Hola, soc en Martí i aquest any he anat de creuer.
0: Adéu, Martí.
5: Déu-n'hi-do, Martí.
0: Déu-n'hi-do, eh? Però és clar, el problema és que són tan petits, ja foten aquests viatges...
5: Sí, què faran, els grans?
0: Clar, és un problema. Més.
10: piscina.
6: A la piscina.
0: Ah, piscina, sí, val.
2: Piscina, sí. Xulo.
10: Hola, flashback.
0: Hola.
10: Soc la Mar. I jo ja és l'últim missatge que envio perquè ja la setmana que ve començo l'institut i ja no podré enviar més missatges. I el millor que m'ha passat aquest estiu ha sigut anar als campionats d'Europa amb els meus papes i que guanyessin una medalla. Adéu. De natació.
0: Ah, de natació. Perfecte.
5: Que fort. Quin greu, no?
0: Sí,
5: que ja... Comença l'institut.
0: Ara, va, ja plega, ja. Ens escoltarà més d'hora.
2: Bueno, i que...
0: Entren clar, a les 8 i ja no podran enviar missatges.
2: Notes, clar.
0: Oh, clar. Bueno, pots enviar missatges d'altres coses.
2: Això sí.
0: De rajòmetre,
2: ja
0: per exemple.
2: Gran,
0: de coses de grans, clar.
11: Què més? Hola, Flyback, sóc la Jana. I jo aquest estiu he anat a l'Aquabrava. Adéu.
0: Això està Roses, no?, si no m'equivoco. És un parc aquàtic molt xulo, sí senyor.
6: Parc aquàtic segur, on és? No me'n recordo.
0: Sí, jo crec que és Roses.
12: Hola, som...
2: Sí.
12: L'Ariadna.
13: La Júlia.
0: Hola.
12: I el Didac.
0: Hola.
12: Tenim 12, 9 i 3 anys.
0: Vinga, mesurem, no
12: sé què. I aquest any hem anat a Alemanya i hem anat al parc d'atraccions Europa Park.
0: Tothom ha anat a Europa
12: Park. I el millor que ens va passar va ser...
14: El Voltron.
0: El què?
2: El Voltron.
0: El Voltron.
2: Què és això?
0: No sé si és un Frankfurt o una atracció. A veure, Hans, tu que ets alemany, tu que ets a Múnich. I a més, l'Europa Park crec que està pel sud d'Alemanya, no?
15: Bueno, esto está entre Taubeihagen y Pegasus de Trifleiros.
0: Veus el que et deia, al sud d'Alemanya?
2: De dalt.
15: Esto es la Reinau, en Rinau.
0: Perfecte. Gràcies. Sí, gràcies per la teva aportació.
15: Bueno, és que a molts quilòmetres de Berlín, si t'entera...
0: Vale.
15: Estrasburgo.
0: Anem a Estrasburgo.
15: Estrasburgo.
2: Mientras estás burro.
5: Ja pot ser, tal com
16: ha tornat. Sí, a mi el que més m'ha agradat de l'estiu és un campus d'eufòria, perquè m'ho vaig passar molt bé i també tenia un bar on em podia comprar tot el que volgués sense que estiguessin els meus pares.
2: Ojo, eh?
5: Què va comprar?
2: Ai, el fetge.
0: L'altre dia...
5: Són borratxant 7 anys.
0: L'altre dia, el nen que va anar al concert de The Weeknd. Estic parlant d'anècdota pròpia, eh?
2: Sí.
0: Li pregunto, què és el que més et va agradar al concert de The Weeknd? Saps què em va dir?
2: Què?
6: Hòstia.
0: El Frankfurt.
2: Però... És que no et pots queixar gaire, eh? Perquè...
6: Encara que no va dir la Cruz Campo. Que...
2: No, clar. Però tot passa a vegades, també. Quan vas als puestos, hi havia allà la sala VIP, no sé què, i els canapés, no?
0: Però no, no va anar VIP.
2: No,
0: va anar pagant.
2: No, però el Frankfurt, doncs, està bé el menjar.
0: Però,
2: no.
0: Sí, però...
5: Home, va... sap greu, Marc.
0: Clar, que vagis un concert i el millor concert sigui
5: així de gros.
2: S'ha d'ofendre el The Weeknd, en tot cas. Que no, val la pena.
6: No, sembla que The Weeknd tampoc.
0: Hòstia, Oriol, a veure, això de rajar d'artistes flashback, de bo, no ho he vist mai. A mi em sembla, i ho dic de debò, un artista i va fer un concert estratosfèric el dimarts.
6: On estic? Un bon Frankfurt.
0: Deixa't estar. Bueno, entre tots els que m'han enviat missatges, qui s'endú el pack de Buró Valer?
5: Mira, la Marta.
0: Marta, enhorabona! Que el gaudeixis. De seguida l'home que brama. Abans un remember. Mira, escolta això, escolta.
17: Say low. Ya tú sabes, no hay más nada. It's a new day.

0: Home, la melodia original és de la mítica Lambada, de l'any, crec que 94. I la versió és del 2011, de Jennifer López i Pitbull, On the Floor. I ara, sempre, cap a la terrassa.
1: Al matí, la mare que el va parir presenta l'Home Cabrama.
0: Home Cabrama!
2: Hola, hola!
0: A punt?
2: A puntíssim!
0: Doncs va, fot-li!
2: Catalunya! Polèmica amb el nou anunci de Desigual. La marca de roba ha fet un anunci rient-se'n de Barcelona amb un expat parlant dels carteristes, dels coloms, del preu desorbitat dels cafès i dels catalans antipàtics. Indignant! Sí, però no sé de què us sorpreneu. Si veient els dissenys de roba que fan, queda clar que no tenen cap tipus de vergonya. Recorden la vergonya?
0: Gràcies, Marc.
2: Que no. Adéu.
1: Andorra.
3: 96.0.
4: Les millors braves d'Andorra?
5: No vagis al Barra Mars.
4: Un bon bacallà al Pil-Pil.
5: No el demanis al Barra Mars.
4: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
5: Oblida tant del Barra Mars.
4: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
5: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
4: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
6: Portes tot l'any esperant aquestes vacances, però i si et trobes malament o et fas mal durant el viatge? Amb l'assegurança de viatges de Segur tindràs ajuda quan la necessitis i no hauràs d'afrontar-ho tot sol. Perquè saber que tens algú al teu costat dona molta tranquil·litat. Informa't a segur.com o truca al 876-555.
7: Segur, sempre, sempre al teu costat.
8: La veu d'una cançó pot ser brutal. I'll take my pride. El ritme demolidor. La seva melodia, de les que s'enganxen.
9: Volarem sobre la por.
8: Però si vol ser un èxit, només li fa falta un petit detall. Sonar a Flashback.
10: I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu.
8: Un èxit no neix, es fa a Flashback. Flashback, la fórmula dels èxits. Ràdio Flashback. Ràdio Flashback Andorra, a les xarxes socials. Facebook i Instagram. Flash Andorra. Els èxits, primer a

0: Milers de migrants a Ceuta, elaborat per la Policia Nacional i que s'ha fet públic aquest dimecres, apunta una maniobra orquestrada de la policia marroquina. El dossier, de 55 pàgines, s'hi assegura que el que va passar a Ceuta requeria una planificació del nivell molt per damunt de la capacitat de les màfies. Tot i això, el cap de la policia ha assegurat que el document no atribueix ni la planificació ni l'execució dels fets al cos de seguretat marroquí. D'altra banda, l'USTEC, el sindicat majoritari de l'ensenyament públic català, admet que la vaga que manté convocada per al primer dia de curs és una aposta arriscada i que pot acabar tenint un seguiment baix. Aquest reconeixement arriba a poques hores abans de la reunió que el Departament d'Educació ha convocat per avui amb els dos únics sindicats de la mesa sectorial que mantenen la convocatòria. Serà una trobada que ha demanat l'Assemblea Docent i que les dues parts afronten amb posicions allunyades. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un nadó mort dins una bossa de plàstic a Sant Adrià de Besòs. L'àrea d'investigació criminal de la policia catalana ha obert una investigació per esclarir què ha passat i quines són les causes de la mort. Els esports. Carlos Alcaraz s'ha classificat per la tercera ronda de l'Open dels Estats Units després de derrotar Jaime Faria. El tenista murcià ha perdut el primer set, però s'han dut els tres següents. I en futbol, el Real Madrid ha obert un expedient a Raúl Asensio per conduir begut i tot just avui comença el judici contra ell i tres futbolistes més pel cas del vídeo sexual no consentit a dues noies.
1: Anem al temps.
2: Ounat, alimentació de veritat per gossos i gats, patrocina el temps.
3: No vols i sap.
1: Quin dia farà avui, Paula?
0: Doncs avui hem començat el dia amb el cel serè a gran part del país i un ambient assolat. Tot i així, al sud hi haurà alguns núvols baixos que deixaran el cel més ennuvolat, especialment a les Terres de l'Ebre. A partir del migdia creixeran nuvolades al Pirineu, sobretot a la Cerdanya i al Ripollès, però sense precipitacions. Les temperatures seguiran a l'alça i la màxima pujarà als 38 graus a punts de Ponent.
1: Perfecte, anem a fer una volta per Catalunya, a veure.
0: Tenim 18 graus a Vic, 23 a Malgrat de Mar, 23 també a Granollers i 22 a Cervera.
1: Perfecte, fins ara, Paula.
0: Fins ara.
4: Onat, onat. Peixos i cans ben seleccionats per les receptes sabroses i completes.
5: Com és natural, a gossos i felins els encanta...

0: Doncs és Jason Derulo amb DJ Goja i Melody. No la de Los Gorillas, no patiu. Aquesta cançó es diu Mi Chico i sona des del matí la mare que el va parir per iniciar una nova hora. Ho farem felicitant la Carolina. Hola, Carolina, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal?
1: Doncs mira, molt bé, quasi entrant a treballar.
0: Quasi, eh? Allò a les portes.
1: Quasi, molt bé. Quasi.
0: Mira, t'estem trucant en directe des del matí la mare que el va parir de part de la Tònia, que et felicita, que diu
1: molt
0: que,
1: bé,
0: com que ets profe, et desitja que aquest curs sigui més tranquil i sense cap monstre,
2: ai,
0: dit amb tot el carinyo, com el del curs passat, eh?
1: Oi,
0: vale?
1: Oi, oi.
0: Vale, que tinguis, Carolina, un gran dia.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Que vagi bé.
1: Adéu, bon dia.
0: Adéu, adéu. Són les 9 i 5 minuts. Anem amb una d'aquelles seccions que van triomfar l'any passat.
3: Comprar-se un pis o una casa és avui molt més car.
4: Impossible trobar un pis sent jo una noia de 22 anys.
5: La firma d'hipoteques està disparada.
6: Han convocat una marxa de país per reivindicar que l'habitatge és el dret.
7: El preu mitjà del metre quadrat supera els 2.400, un 11,4% més.
0: Potser el tema de la vivenda és un dels top 3 de preocupacions de la gent.
8: Sí, sí.
0: La vivenda i els preus en general.
8: Sí.
0: És a dir, i sobretot els preus de coses bàsiques. La vivenda, l'energia, el menjar.
8: Uf.
0: És a dir, el carro de la compra, per exemple.
8: Sí, senyor. La vivenda aquí està caríssima. De fet, està al mateix preu que podria estar a Alemanya o llocs així. I, de fet, d'Alemanya parlarem. Perquè ara parlaves del preu del menjar i a diversos membres de l'equip l'algoritme d'Instagram ens ha escopit a finals de l'estiu un vídeo d'un canal d'un noi que es diu Rubencio Latmin,
0: sí,
8: que ja va per quasi 2 milions de visites,
0: però s'ha
8: fet molt viral. I es veu una parella espanyola, doncs això, que estan de vacances per Alemanya, en aquest cas.
0: Per Alemanya, molt
8: bé. No especifiquen exactament a quina ciutat, però estan per allà.
0: Molt bé.
8: A un Lidl d'allà.
0: Vale.
8: I, bueno, es proposen mirar els preus d'aquest supermercat d'Alemanya.
0: Vale.
8: I els sorprèn, clar, es comparen amb els que ells recorden en aquell moment dels preus d'Espanya.
0: Sí.
8: Veureu que a Alemanya els preus del menjar són curiosament barats. Aquest és el moment.
9: Veamos. Primero que encontramos la fruta, mucho las nectarinas. Estas a 1,89 el kilo. De saque a priori y hay higos. De hecho, el kilo está a 0,99. Creo que hace mucho tiempo que en España no veo una fruta a 0,99. Sandía, 0,99 el kilo. Nueces, 2,39. Bueno, señores, el tema que quema, la carne. Carne de vaca, 9,99 el kilo. No, en España me parece que está ya 10 y pico. Este hummus que me suelo comprar, que es el de Chile, no sé cuánto está en España, pero no recuerdo verlo a 0,99. Nos están robando.
0: És a dir, a Alemanya els preus del menjar és molt més barat que a Espanya quan,
8: sí,
0: els sous són més elevats.
8: Quan els sous són més elevats. Jo he anat a mirar, he anat apuntant tot el que ell diu i he anat a la web, en aquest cas de Mercadona, perquè Lidl em sortien d'entrar totes les ladradores elèctriques.
0: Home, Parkside, no?
8: Parkside.
0: Schwarzenegger, no?
8: Mercadona té el tema del menjar, el té més organitzat.
0: Molt bé.
8: Tampoc crec que varia molt la cosa.
0: No, no, no.
8: I anem a seguir el vídeo. El noi deia que a Alemanya les nectarines estaven a 1,89 el quilo.
10: Sí.
8: Preu a Espanya, 2,5 euros el quilo.
10: Molt bé.
8: Per tant, les nectarines a Catalunya són 32% més cares. Figues, que ha parlat de figues. Espanya, a Alemanya, perdó, 0,99 euros el quilo. Que li ha sorprès el noi, no?
0: Sí.
8: Deia, no, no recordo. Però, bueno, ja sorprès perquè el Mercadona a Catalunya està a, atenció, 5,90 euros al quilo. 500% més. M'he assegurat que fos el mateix producte i ho és, eh? La síndria. Alemanya deia 0,99, a Catalunya 1,05. Després de les figues això sembla poc, no?
0: Sí, sí.
8: Un 6% més. Les anous, Alemanya, 2,39, a Catalunya, 2,50, un 4,6%
0: bueno,
8: més car.
0: Bueno, bueno, bueno.
8: Ojo ara, car de vaca.
0: Car de vaca.
8: Aquí deia, aquí és on de pica, d'acord. Alemanya deia 9,99 euros el quilo.
0: Vale.
10: Sí.
8: A Catalunya, i ho he mirat bé això, eh? 16,20 euros al quilo. He buscat la barata.
0: Ollo.
8: Perquè hi ha bistecs de 25 euros al quilo. Jo he agafat la barata, és a dir, la carn està...
0: Hòstia.
8: Un 64% més car aquí que Alemanya. I ja per acabar, parlava del hummus de Xile, que és fàcil de comparar, deia 0,99 a Alemanya, a Catalunya 1,45, un 46% més.
0: I els sous, dèiem, aquí
8: sí,
0: crec que
8: aquí
0: la mitjana
8: vaig,
0: està sobre uns 2.000 euros, no?, de mitjana.
8: Mira, jo he descartat les figues, perquè aquí ha passat alguna cosa raro.
0: Sí.
8: Llavors, quedant-me només amb les altres dades, tot és un 30% més car a Catalunya que a Alemanya.
10: Val.
8: El tema dels sous,
0: ah, sí,
8: que ha estat molt polèmic en el vídeo, ell diu això.
9: Mientras se os retuercen las tripas, os voy a recordar que el salario medio más repetido en Alemania son de 4.500 euros al mes. 4.500.
0: Uala.
8: Se li critica molt que això no és cert. Jo m'ho he mirat bé, he anat allò a l'OCDE, ho hem fet bé.
0: Sí.
8: L'alemany, en net,

0: descomptant impostos i tal, sí, realment no és 4.500, sinó que és 3.400.
1: Bueno.
0: Val? El sou mitjà espanyol és 2.080. Per tant, l'alemany cobra un 63% més que el català. Vale? Els lloguers són exactament iguals, més o menys, a Alemanya que a Catalunya. Per sí, tant, de mitjana, si a Barcelona un alemany s'hi cobra un 60% més i el carrito del súper li surt un 30% més barat,
1: sí,
0: fas aquesta combinació, sí, i és com si per alemany el menjar fos realment... Tens un redoble?
1: Sí,
0: és com si a la pràctica fos un 57% més barat.
1: Sí, senyor! Bueno, aquesta és la dada, eh?
0: Ah, està.
1: Jo és que em vaig indignar molt quan vaig veure aquest vídeo, eh? Em vaig indignar moltíssim.
0: La conclusió del vídeo és que ens estan robant i quan fas les dades amb compte, sí, ens estan robant.
1: I hi ha una dada que no surt en aquest vídeo, que per mi és demolidora, que és que la majoria de productes són importats.
0: Hi ha alguns que d'Espanya.
1: Perquè a Catalunya, o a Espanya, Catalunya i Espanya, sí, són productors de tot. En canvi, vas tirant cap al nord i són menys productors, més que res per un tema climàtic. Mm. Per tant, tots, la majoria de productes aquí els haurien de tenir pràcticament regalats perquè són d'aquí, de la terra, de quilòmetre zero. Però, en canvi, el quilòmetre zero és molt més car i te'n vas a Alemanya i et surt més barat.
0: No
1: i a més cobres més.
0: El que no sé l'explicació d'això.
1: I jo tampoc, i crec que si la sabéssim encara ens indignaríem
0: sí, sí,
1: encara més. En fi,
0: sí, sí,
1: són les 9 i 10.
2: Hey, what's going on? It's Joe. It's Joe. Flashback.

0: totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
1: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
2: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
3: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
2: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
4: Al matí, la mare que el va parir.
5: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
4: Feedback.
6: Hola, Flashback.
7: Hola, què tal?
4: Backstage.
8: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
4: La llista.
9: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
4: El vermut de Llucia Ferrer.
9: Toca fer el vermut a Flashback.
4: Va de Barça.
9: Gol!
4: I el tardeu de Flashback.
9: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
4: Operació tornada. Arrenca la nova temporada.
10: Flashback. Flashback. Andorra 96.0.
4: Territori Flashback.
11: A la feina posava el cotxe, fins que el vaig convèncer per posar Flashback.
4: Flashback.
12: Feia Flashback, però la feina, a casa, el cotxe...
11: Divertida, dinàmica...
12: Sempre Flashback.
13: Des que em llevo fins que vaig dormir, Flashback.
4: Això és Ràdio Flashback. A Ràdio Flashback hi sonen totes.

0: sona Flashback és un èxit.
1: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.
2: El matí i la mare que el va parir.
3: Un altre dels candidats és el Mateo Zuppi, arcabisbe de Banyoles de Bolonya, perdoneu.
0: Cada dia, quan es fa de dia, el matí i la mare que el va parir, només a Flashback. Flashback.

0: Into the Sun amb Agel i la gran ultra Naté a les veus. Bon dia, Ona.
1: Hola.
0: Hola, no sé si hi ha l'Oliver també per aquí.
1: No, Oliver és el meu cognom.
2: Ah. Jo ho he pensat, dic. Crec que no són dos.
0: És que, he interpretat Ona, perquè hi ha una I aquí al paper on ho tinc apuntat, i posa Ona i Oliver, però no, posa Ona, Oliver i Berneda, que és el segon cognom.
2: Ona Oliver.
0: Ona Oliver, perdó, Ona Oliver. I Berneda. I llavors dic l'Ona i l'Oliver, deuen ser bessons, però no, no, resulta que només n'hi ha una. Bueno, felicitats, pels 18.
1: Moltes gràcies.
0: Escolta, felicitats a part de la família, que diuen que t'estimen molt i que ara sí pots aixecar-te i obrir el sobre.
3: Oi?
0: Que t'havien dit que fins que no t'ho diguessin no el podies obrir. Doncs mira, som nosaltres, al matí la mare que el va parir, els que donem l'ordre de que ja pots obrir el sobre.
2: Ai, ara.
0: L'estàs obrint, Ona? Sí.
1: Ho estic fent.
0: Va, vinga.
3: A veure, què hi haurà?
0: Què hi ha al sobre? Ona.
1: Molts de papers escrits.
0: Com, com? Papers escrits. Bé, ja tenim algú.
4: Bueno, són bitllets o no? I clar, perquè...
2: Papers escrits?
4: Quins papers són?
0: A veure, Ona, fot-li.
1: Ho llegeixo amb algo?
0: Vinga, ràpidament, sí, fot-li.
1: Avui comença una gran etapa i no hi ha millor manera de començar les coses que amb un gran dia. Així que la prepares, perquè avui està ple de sorpreses i de grans moments. Primer de tot, jugar una mica. De moment, començarem amb un joc de quan eres petita. Toca juntar números, tal i com feies quan eres petita, i a poc, qui sap, potser es complica.
0: És molt llarga la carta, Ona?
1: No, ja està.
0: Ja està?
3: Ara el joc de números.
0: Ah, clar, clar. Anar veient el joc de números i a veure on arriba.
4: L'any que vens ho explica.
3: Sí, exacte. Els 19 ja tornem a trucar.
0: Ona, que tinguis un gran dia. Felicitats.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu, reina. Adéu-siau. 9:23. Anem a les veus del Marc, que té a veure amb la tornada a la feina, Marc.
3: Que molta gent hem tornat a la feina aquesta setmana, mes de setembre, ja se sap. Toca tornar a la rutina. Hi ha molta gent que ha fet viatges a l'estiu, que és la principal temporada on es fan.
0: Sí.
3: Però com seria el viatge de tornada a la feina? Si hi hagués una empresa que fes viatges de tornada a l'empresa, un creuer, per exemple.
0: Sí, un creuer cap a l'empresa.
3: Cap a l'empresa, cap a treballar, seria així.
5: Vinga, tothom a bord del Tristànic. S'han acabat les vacances.
6: Ah, capità, capità, i on anem?
5: Farem un creuer per Ciutat del Cap.
6: Ah, bueno.
5: Ciutat del Cap, ganes de tornar a la feina,
6: Oh, capità!
5: Què passa?
6: Obre l'aigua, hi ha un home nedant al costat del vaixell.
5: No, tranquils, és autònom, estan acostumats a patir.
6: Ah. Poseu-me taurons, que és massa fàcil, si no.
7: I on som, ara?
5: Mira, ara passem per les illes Tropicals.
7: Voldrà dir Tropicals.
5: No, no, Tropicals, plena de tòpics, de les vacances, oi que sí, mariner?
6: I les carregades, necessito vacances de les vacances, Sant Tornem-hi, vacances millor al setembre, vacances curtes.
7: Oh, clar, clar.
5: Vale, a veure, primera parada, la meitat baixeu aquí.
7: On som?
5: Illa del Divorci. Aneu passant, que ja us donaran una bicicleta, una pala de pàdel o una cosa d'aquestes. Va.
7: Vinga, som-hi. Doncs
6: jo vaig fer escalada.
5: Jo em compraré una moto.
6: Ah, pirates, pirates, auxilio!
5: Home, no, no són pirates, ojalà. Són les extraescolars dels nens, que s'han de pagar al setembre.
7: Hola, em dic Multisport.
8: El vendent.
5: Això d'aquí al costat és la illa del Comte Corrent.
7: És una illa deserta, no?
5: Exacte, després de l'estiu no hi queda res de res.
6: Sóc un euro, salveu-me, estic sol.
7: Us el mireu que el gastarem.
6: Capità, capità, sembla que ve una tempesta.
5: No, és molt pitjor. Són les alarmes per despertar-se. No! Benvinguts a la rutina.
0: Sí, senyor, la rutina. El viatge cap a la rutina. És el que toca, tu. 9:25, Shakira, Burna Boy, Daidai a Flashback. Bon dia.

0: L'aprenentatge és un procés que mai s'ha acabat i volem continuar acompanyant en la teva formació. Si tens més de 60 anys i vius amb gran, et proposem un programa que arriba carregat de novetats. Informàtica i noves tecnologies, sortides i activitats culturals, salut i molt més. Més informació al 86 80 25. Viu en gran. Un programa de Creant Fundació. Persones com tu.
1: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
2: La ràdio musical d'Andorra.
3: 96.0. Give it up.

0: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai. Flashback.
1: Bon dia, són 9:45. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareix al ple del Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre la crisi a Ceuta. La compareixença ha arribat poques hores després de les manifestacions multitudinàries de suport al poble ceutí i en contra de l'executiu de Sánchez i de saber-se que un informe policial vincula el Marroc amb l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Fins ara, el govern espanyol insistia a negar qualsevol implicació del govern marroquí en l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma. D'altra banda, dos accidents compliquen la mobilitat a la carreteres aquest dijous al matí. A la P7 de Cerdanyola del Vallès en sentit sud cap a Tarragona hi ha només un carril obert per l'incendi d'un camió i es registren 13 quilòmetres de cua. El Servei Català de Trànsit també ha informat que un accident obliga a tallar totalment la ronda litoral en sentit Llobregat amb aturades de més de 10 quilòmetres des de Sant Adrià de Besòs. I Veneçuela ha signat un acord que cedeix als Estats Units 65.000 milions de barrils de petroli. L'oposició hi veu un nou colonialisme, mentre que la presidenta Delcy Rodríguez ha assegurat que els veneçolans mantindran la sobirania sobre els seus recursos. Els esports. Carlos Alcaraz s'ha classificat per la tercera ronda de l'Open dels Estats Units després de derrotar Jaime Faria. El tenista murcià ha perdut el primer set, però s'han dut els tres següents. I en futbol, el Real Madrid ha obert un expedient a Raúl Asensio per conduir begut i tot just avui comença el judici contra ell i tres futbolistes més pel cas del vídeo sexual no consentit a dues noies.
2: Moltes gràcies, Paula. 2:02 de 10 del matí. Bon dia.
3: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
4: Perfecte, aquí el tens.
3: Ja?
4: Ja.
3: Sí?
4: És així.
3: De debò?
4: I tant, de debò.
5: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen Bonés.
6: El matí i la mare que el va parir.

0: Cyrus, Flowers, al matí la mare que el va parir, preparats per rebre una temporada més a l'Àlex Huguet, que ja ha vingut aquí. Hola, Àlex Huguet!
1: Hola, hola!
0: Ha anat bé l'estiu o no, Àlex?
1: Ha anat bé, ha anat bé. És allò que no acabes de fer vacances del tot perquè fas mil coses, però, sí, però està bé, està bé.
2: Home, sí. Mala cara no fas.
3: No.
1: No? No. Però això és perquè no em llevo tan d'hora com vosaltres.
2: Bueno,
1: és l'únic motiu.
3: Que mai n'ha fet, l'Àlex, amb la cara.
2: No, però és aquí, que està queixant, però...
1: ho dubto una mica.
0: Com sabeu, l'Àlex Huguet ve aquí a presentar-nos quatre cançons que potser coneixeu o potser no, i les hem de votar.
1: Sí, ja avui està. Us les recomano. I vinc una mica en mode resum de l'estiu, avui. Ah, jo crec que començaré fort aquesta temporada i ja m'ho direu, d'acord? Aviam, la primera. Aquest estiu tu miraves les notícies i deies, ostres, tot malament, no? O sigui, que sí, catàstrofes, guerres, preus pels núvols, no sé què. I aquesta cançó del Jack Johnson critica justament això, que és l'excés de males notícies. I es fa la pregunta, i la bona gent on està?
0: Exacte.
1: La cançó és Good People. Wow.

0: doncs aquí teniu la nova sintonia del Foraster.
1: No.
0: És que m'ha recordat...
2: Ja em critiquen, ja està. Comencem bé.
0: Però que no és dolent, això.
2: És molt bona.
3: No, si són boníssimes, el Foraster.
0: Això ho dic, home.
3: Té una playlist increïble.
2: Foraster saben triar, és veritat.
0: Comencem a votar-la. A veure, Oriol, quina nota li
4: vols? A mi m'ha agradat el missatge i la cançó. O sigui, jo trobo com 7.5.
2: El Jack Johnson d'aquella època, aquell disc concret, és molt bo.
5: De color groc, la portada.
2: Sí, senyor. Sí, senyor.
5: Un 8.
0: Hola.
2: Ole!
0: Molt bé, Najet.
3: Mira, jo també li he posat un 8. M'ha agradat molt.
2: Bé.
0: Quedo amb un 6.5.
2: Bueno, s'accepta. I dic jo, amb tanta catàstrofe, com us deia, m'encaixava molt aquest altre tema de Love of Lesbian, que es diu Bajo el Volcán, que al final parla de deixar-ho fatal amb una parella, però amb els símils d'huracans i volcans i de més. Llavors, foteu.

0: què us sembla, a veure, Oriol Dalmau?
1: Bueno, això ha baixat bastant, eh?
2: No.
1: Aquest home, amb tota l'estona que porta parlant, no m'ha dit res.
3: Mm. Bueno, és la veu del Santi Balmes.
1: Això sí.
3: Lo tomas o lo dejas, Oriol?
1: Lo dejo, un 6.
3: Va, Marc, va. Marc.
4: 6 i mig, eh?
3: Sí?
0: Pel Marc hi ha massa soroll.
3: Jo aquesta us recomano molt escoltar-la sencera, perquè té molts detalls molt guapos, eh?
1: Segur, segur.
2: Molts detalls, vale. A mi no sé què em passa amb Love of Lesbian, que no.
3: No entres, eh?
0: No t'arriba.
2: Que deu ser boníssim, eh? Però jo no ho sé veure. Un 6.
4: Pot ser que tothom li passi el mateix amb Love of Lesbian, però com que té un fenomen és com... M'ha d'agradar per alguna
2: veure
4: cosa.
2: Que, o intentem entrar-hi.
3: Jo vaig tenir una època Love of Lesbianística.
4: Jo petitona, molt petita... Però ja no la vaig seguir per
3: ja alguna cosa. Bueno.
1: És el que diu la Naget. Hi ha algú que dius... No, la metàfora del volcà angelentès i ara què?
2: I ara, com
1: què no, pues, què ai, més, Santi? Un tifón.
3: No,
1: un tsunami.
3: A veure, Carles, va.
0: Tu t'ha posat un 6, no seré menys, un 6.
3: Bueno, escolta'm, encara hem sobreviscut.
4: Sí.
3: Jo crec que ara ho milloro. Jo crec que ara ho milloro. Perquè he trobat l'excusa perfecta per posar la Ludwig van. Perquè jo crec que, és que està d'actualitat des de primavera el mem del tren d'aquest del Xavier, el tècnic de so i no sé què, i vaig dir, doncs vaig a posar una cançó d'aquell disco, no posaré la del Xavier, tècnic de so, però vaig a posar una balada que a mi m'encanta, que es diu Tal dia farà un any.

0: punt Let It Be.
1: Sí, aquest...
2: Bueno,
0: sí.
2: És que van molt d'aquest rotllo ja, la Ludwig van, eh? És agafar el rock and roll de sempre i vinga.
3: Sí, sí, sí, està molt bé aquesta cançó, aquesta baixada.
2: Home, home.
4: És que ho fan tontat.
3: No sé què té.
2: Ens encanta això, Oriol, ens encanta.
3: Un 8 i mig.
2: Ara.
1: Marc.
5: Un 9.
1: Aixet.
4: Jo un 9 també, perquè hi ha coses que m'agraden una mica més, però és que tot m'agrada molt.
0: Aquest disc està molt bé, aquesta cançó, per mi, a mi no em toca home, gaire, no. Un 6.
1: Hòstia.
4: Hòstia, no, que greu, no. Això. Ai, sí, els no. Hi direm, eh?
0: No, per mi el disc m'encanta, però aquesta...
2: Jo pensava que éreu amics, amb
4: sí,
2: el...
4: Sí, sí, he posat dos 9 i un 8 i mig.
2: No, dic el Carles, però clar, això... Ja.
0: Però escolta, que no em pot
4: els
0: no
4: agradar... Els amics
0: se'ls
4: han de dir les coses a la
0: cara. Una cançó, doncs ja està.
2: Va, acabem. Si aquesta secció servia una mica de resum de l'estiu, sens dubte, el tema més pesat ha sigut l'eclipsi. D'acord? Ja. Jo n'he acabat fart del tema, però del que no acabaré mai fart és de la Bonnie Tyler i del tot l'Eclipse of the Heart.

0: I, a més, se'ns va deixar a principis de l'estiu.
1: Sí, senyor, anava a dir que és un serveix d'homenatge, també, aquesta
0: cançó. Sí, tant. Vinga. Oriol.
2: Mare Déu, això és un 10.
1: Sí, és que
0: un
1: ho és.
0: Un 10.
2: Si arribessin uns extraterrestres a la Terra i escoltessin això, dirien, no els exterminin. Sí, sí.
1: Àlex, has anat a lo fàcil. Més igual. És un tamasso. Més igual.
3: Un 9.
0: Un 9. La Jet.
4: I ara hi posen 7 i mig.
3: Ja està.
0: Oh, per favor.
2: Que no és en català, ja.
0: Va, jo un 9, vinga.
1: Sí, senyor, sí, senyor.
0: Anem a posar-li nota a l'Àlex Huguet després d'aquestes 4 cançons.
1: Gràcies, Bonnie Tyler. Gràcies, Ludwig Big Band.
3: Has tret una notassa avui, eh?
1: Home. Jo volia començar bé, dic, home, tampoc
3: serà la millor de la temporada.
4: Bueno.
3: Segur.
1: Bueno.
0: Malgrat...
1: Malgrat Love of Lesbians.
4: Sí. És que aquí no ho assaig, això.
0: És que... Tenim la nota de l'Àlex?
4: Sí.
0: L'Àlex avui, en la seva primera secció de temporada 3.
4: Un 7,6.
0: Sí, senyor!
1: Clar, m'encanta perquè igual ja vaig cap avall i a l'octubre ja plego. No?
3: Segur, dir, segur.
1: És com que ja ho tindrem, això. Eh?
3: Massa bé has començat.
0: Gràcies, sí, sí. Obert.
1: Vinga, fins aviat! Gràcies.
5: Aquest és un èxit, Papa Nitur. Les...

0: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Pallerinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Pallerinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a pallerinsal.com.
1: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
2: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
3: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
2: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
3: Andorra. 96.0.

0: recuperant la platja, un gran èxit de fa un parell d'anys que tornem a punxar aquí al matí la mare que el va parir. Avui, per cert, hem parlat de l'augment del preu de la benzina i fins i tot hem trucat a una benzinera aquí al programa. Escolteu. Ara mateix al matí, la mare que el va parir, si podem connectar amb una de les benzineres de Catalunya. Sí. En aquest cas tenim el seu responsable, és Pau Gasoil, que...
1: Pau Gasoil.
0: Sí, que el tenim en,
1: sí,
0: el tenim en línia.
1: Sí, la gasolinera Supercar.
0: Molt bé.
1: Bueno, que ara en principi venia del cotxe, sí, però jo crec que ara té més sentit per l'altre,
2: clar. Sí, bastant, eh?
1: A veure, un moment, perdoneu.
2: Sí. Què?
1: Ha pujat un cèntim, eh?
0: Ah, bueno.
1: Ara, en aquesta zona que portem parlant,
0: sí,
1: suposo que és pels conflictes a Iran, tensions internacionals, jo què sé, ha pujat un... Si ara passem de 1,839 a 1,847. Ara, tac, tac, tac, tac, tac. Actualitzat tot Catalunya.
0: Vale, sí,
2: molt
0: sí,
2: bé.
0: Sí.
1: Molt fàcil, amb un clic, sí, i actualitza un preu a tot Catalunya.
0: Ah, hòstia, és fantàstic.
1: Què em volies preguntar?
0: No, que com...
1: No ràpid, perquè això va pujant, això.
0: Ja, ja ho sé, ja ho sé.
1: Ah, és el cas.
0: Que com veu això del preu de la benzina, que va pujant tal, sí.
1: I... Bueno, a mi en tinc una notícia bona i una dolenta.
2: A veure, va.
0: Doncs comencem per la dolenta.
1: La dolenta, que seguirà pujant.
2: Hòstia, vaja, home, vaja.
1: La bona és que seguirà pujant i jo sóc propietari d'una benzinera, aquesta. Espera,
0: que ha tornat a pujar.
1: Tinc una campana aquí.
0: Moment, que ha tornat
1: a pujar. Dos cèntims més, eh?
2: Vinga, va.
1: Actualitzo de 1,847, passa a, clar, 1,867. Mira, poso 1,877, que queda més mal.
2: Arrumés, clar.
1: Arrumà, perquè la xifra faci goig. Això ho hem de projectar allà al carrer. Tac, tac, tac, tac, tac. Actualitzat, que ràpid que es fa, això.
0: Quantes benzineres té, senyor Gasoil?
1: Unes quantes.
0: Unes quantes, per tot Catalunya.
1: Sí, compte, eh?
0: No, ja ho veig que surt a compte, ja veig que surt a compte.
1: Bueno, us queixeu que teniu l'ajuda del govern, ara.
0: Sí, home. Sí, però diu que no es notarà.
1: Bueno, però tens 20 cèntims de descompte al gasoil, que tard o d'hora arribarà.
0: Ah, bueno.
1: Sí. Saps per què el gasoil són 20 cèntims i són 5 cèntims a la benzina?
2: Per què?
1: És un tema tècnic.
2: Ah, sí?
1: Sí, és perquè... Bueno, el tema tècnic és que Pedro Sánchez té un cotxe que és de gasoil.
2: Tècnic.
1: Aquest
0: és el tema tècnic,
1: eh? És que... Però vaja, és el mercat, és l'oferta de demanda.
0: Ja ho sé, ja ho sé.
1: A l'estiu hi ha més demanda, puja el preu. S'acaba l'estiu, baixa la demanda, s'extreu menys cru, puja el preu.
2: Ah, també.
1: Ah, ep!
0: Una altra pujada.
1: Ara, un moment... Hòstia!
2: Què passa?
1: Ha baixat 20 cèntims.
0: No ha baixat? Bueno, això està bé.
2: Molt bé.
1: Bueno, això ja ho actualitzarem d'aquí uns dies, perquè això...
2: No, però actualitzi-ho ara.
1: No, bueno, però és que...
0: Però si ho està actualitzant, ha actualitzat 3 preus a la...
2: Molt ràpid.
1: No, és que ha d'entrar al servidor i...
0: Però si ho ha fet amb un clic abans.
1: Sí, però m'he de connectar per FPTTP i...
2: FPTTP?
1: I el wifi no funciona.
0: Li veig una mica una estafeta aquí, eh?
1: No, però és que, clar, tinc que entrar aquí al servidor, no me'n recordo la contrasenya.
0: Ja! Contrasenya, bé. Senyor Pau Gasoil, des de les benzineres Supercar, gràcies.
1: Un abraçat, us espero, eh?
0: Sí, ja vindrem. Un aplaudiment per...
1: També tenim barres de pa.
0: No, ja.
3: Mira la part bona de llevar-se d'hora. Ens podràs escoltar més estona. Al matí i la mare que el va parir. A Flashback i amb Carles Pérez. Andorra.
4: 96.0.
5: A GoBanning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
6: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A GoBanning també el tenim.
5: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. GoBanning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
7: Portes tot l'any esperant aquestes vacances. Tu has arribat al destí, però la teva maleta no. I és clar, allà hi tens la roba, els carregadors i tot el que necessites. Amb l'assegurança de viatges de Segur t'ajudem a trobar-la i a continuar el viatge sense que una maleta et compliqui les vacances. Perquè has marxat per gaudir, no per passar-te el dia fent gestions. Informa't a segur.com o truca al 876-555.
8: Segur, sempre al teu costat.
3: La ràdio musical d'Andorra.
4: 96.0.

0: El matí. I la mare que el va parir.
1: I la mare que el va parir.
0: Amb Carles Pérez. Flashback.
2: Bon dia, són les 10. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareix aquest dilluns des de les 9 del matí davant el ple del Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre la crisi de Ceuta. Sánchez ha reivindicat l'espanyolitat de Ceuta i Melilla i ha assegurat que el govern espanyol ha dedicat aquest mes a atendre l'emergència i a investigar què ha passat. Tot plegat mentre l'ambient de crispació i la pressió contra el president espanyol s'han multiplicat en les últimes hores arran de l'informe de la policia espanyola i les manifestacions multitudinàries en molts punts d'Espanya. D'altra banda, el sindicat majoritari de l'ensenyament públic català ha admès que la vaga que manté convocada per al primer dia de curs és una aposta arriscada i que pot acabar tenint un seguiment baix. Aquest reconeixement ha arribat poques hores abans de la reunió que el Departament d'Educació ha convocat per avui amb els dos únics sindicats que mantenen la convocatòria. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un nadó mort dins una bossa de plàstic a Sant Adrià de Besòs. L'àrea d'investigació criminal de la policia catalana ha obert una investigació per esclarir què ha passat i quines són les causes de la mort. Els esports. Carlos Alcaraz s'ha classificat per la tercera ronda de l'Open dels Estats Units després de derrotar Jaime Faria. El tenista de Múrcia ha perdut el primer set, però s'han dut els tres següents. I en futbol, el Real Madrid ha obert un expedient a Raúl Asensio per conduir begut i tot just avui comença el judici contra ell i tres futbolistes més pel cas del vídeo sexual no consentit a dues noies.
3: Anem al temps, com sempre, amb Ibudol de Kern Pharma, ara en càpsules toves amb Ibuprofè.
4: No vols i sal.
3: Quin dia farà avui, Paula?
2: Doncs avui hem començat el dia amb cel serè a gran part del país i un ambient assolellat. Tot i així, al sud hi haurà alguns núvols baixos que deixaran el cel més ennuvolat, especialment a les Terres de l'Ebre. A partir del migdia creixeran nuvolades al Pirineu, sobretot a la Cerdanya i al Ripollès, però sense precipitacions. Sobre les temperatures seguiran a l'alça i la màxima pujarà als 38 graus a punts de ponent.
3: Repassem a 4.
2: Ara mateix tenim 23 graus a Vilafranca del Penedès, 26 al Prat de Llobregat, 24 a Montblanc i 25 a Sabadell.
3: Perfecte, gràcies, Paula.
2: Adeu.
5: Mal de cap, dolor muscular... Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofèn, acomiada't del dolor ràpidament.
6: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir dels 12 anys.
5: També en format bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
6: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
0: Al matí, la mare que el va parir. Ella...

0: la graciosa, éxit de la setmana, amb Quevedo i Elvis Crespo. Bon dia, Olga.
1: Hola.
0: Hola, t'estem trucant en directe des del matí, la mare que el va parir. Què dius?
1: Quina il·lusió!
0: Ah, que bé. Que bé que et faci tanta il·lu. Et truquem de part de les teves germanes, que et feliciten pels 45, que et desitgen el millor, perquè t'estimen moltíssim i saben que juntes formeu el millor equip, d'acord?
1: Uau.
0: Veus? Escolta'm, li fas un petonet ben fort amb elles, eh?
1: Sí, sí. Que I vagi... tant.
0: Vale.
1: Ai, me les estimo molt.
0: Mira, s'emociona, veus? Veus, que bonic. Que
2: però,
0: bonic.
2: Però és pel paperí, que s'emociona. Sí, clar.
3: Les germanes.
2: Sí, sí, sí. Ai, que sí.
1: Per tot.
2: És el programa de la teva vida.
0: Exacte. No pot parlar sense que se li caiguin les llàgrimes.
2: Jo t'entenc. És el motiu.
0: Una abraçada, Olga. Gràcies.
1: Una molt forta per vosaltres.
0: Que vagi bé.
3: Adéu.
1: Gràcies.
0: Adéu. Adéu. Bueno, al matí, la mare que el paperí us fem més fàcil la tornada a l'escola, eh? Us regalem, atenció, un magnífic pack de material escolar valorat en 100 euros gràcies a Buró Valer. Incorpora motxilla Oxford amb dos compartiments, estotja tres compartiments conjunt amb la motxilla, carpeta bloc, recanvi, ampolla d'aigua, pack de marcadors Estabilo i pack de bolígraf Bic.
2: Mare.
0: Hem regalat al matí la mare que el va parir. I parlant de regals xulos, ara anem a regalar la tassa del nostre programa, com sempre.
3: A veure, va.
0: Estigueu atents, perquè el Marc té una història per explicar-vos plena de pistes. Està plena de pistes, la història. Uf. Heu de treure l'entrellat. Què busca el Marc? Qui busca el Marc? Tots atents. La història d'avui és aquesta.
3: La utilitzaven de totes les formes possibles. La feien anar d'esquerra a dreta sense cap mania, amb justícia o sense. Irònicament, ella no es podia queixar. I mira que havia nascut justament per això. Enemiga número 1 del trànsit, en el millor dels casos adoptava la forma d'una serp humana i en el pitjor, ningú no la distingia del seu entorn. Això sí, fos com fos, al final sempre acabava amb un bon ball. Què busquem avui?
0: Jo crec que potser sé què és. Què busquem avui? Molt bé.
4: Mira.
0: Respostes incorrectes.
4: Doncs hi ha gent que ens diu a veure si és una senyal...
3: No.
4: Si és una ambulància...
3: Tampoc.
4: De moment...
3: La resta...
4: La resta són totes mentides.
0: Ho han encertat.
4: Si és Ceuta... No, no, no.
0: Ah,
4: no,
0: ningú ha encertat?
2: No, no, no, no, no teníem.
4: A veure si és una llei, si és una cadena...
3: No.
4: Si és... Una samarreta.
3: Tampoc.
2: Però, home, millor l'actualitat.
0: Però una samarreta tindria
3: sí,
0: relació.
3: Sí.
2: És que tu vas molt bé.
0: Jo és que ja sé què és.
3: Sí, sí. La panna d'esquerra dreta.
4: Sí, sí. Baby Shark, que me l'han escrit com Barbie Shark.
3: No, la Barbie Shark.
4: A veure si és un anunci, una bandera, una rotonda, les línies de l'asfalt...
3: No, la bandera també funciona, però sí. No hi ha ni un encert.
4: Ni un, eh?
0: Com pot ser?
4: Però jo he pensat, hòstia, jo crec que encertarà molta gent.
0: A veure una cosa, si l'encerto jo, que sóc mig tonto,
3: però
0: ho heu d'encertar.
3: No.
2: Repassa, Marc.
0: Ho heu d'encertar.
3: Doncs això, que l'utilitzen de totes les formes possibles, d'esquerra a dreta, amb justícia o sense, ella no es pot queixar, tot i que ha nascut per això, enemiga número 1 del trànsit, adopta la forma d'una serp humana,
0: sí, sí.
3: I al final acaba amb un bon ball de xifres.
0: O de bastons.
3: O de bastons, també.
2: A vegades.
0: Algú encerta?
4: Ara!
0: Ara! Bravo!
4: Un guanyador, eh? O sigui, un guanyador, un que ha encertat i prou.
0: Un encertat,
4: eh? Ara ja comencen a dir molt més.
3: Han començat els oients a poc a poc, a la temporada.
0: Sí, sí, sí, sí.
3: Buscàvem avui una manifestació que
0: ens va fer
3: un munt durant el dia d'ahir, van tenir lloc per aquesta crisi migratòria que hi ha a Ceuta ara mateix.
2: Ara parlàvem de ball de xifres, lo difícil que és calcular la gent en una manifestació.
0: A veure, amb la IA no es pot fer això, sisplau.
2: Bueno, es veu que el problema està amb la densitat. Tu, més o menys, els metres quadrats sí, però aleshores, si hi ha una persona per metre quadrat, 3, 4 o 5,

0: Això és el que balla.
1: Però, esclar, tu mires algunes manifestacions, per exemple, la Diada del 2023 a Barcelona, la Guàrdia Urbana va dir 115.000 i els organitzadors, l'ANC, va dir 800.000.
2: És que depèn de qui la conti, eh?
1: Estem parlant de 7 vegades més. Clar, la manifestació per la vivenda a Barcelona, que va ser el novembre de 2024, 22.000 segons la Guàrdia Urbana, 126.000 segons els organitzadors. Això són 6 vegades
2: no pot
1: més.
2: Ser.
3: Però jo pregunto, una foto des d'un helicòpter que abarqui tota la mani, la IA no pot comptar quants caps hi ha allà?
1: Evidentment.
3: Pregunto, és que hauria de ser fàcil per la IA.
1: Mira, us dic el rècord, la que jo he flipat més. Vinga. Manifestació per la vivenda a Madrid va ser l'octubre de l'any 24. Sí. Fixeu-vos, eh? Segons la delegació del govern,
3: sí.
1: 22.000.
0: Vale.
1: Val? Segons l'organització veïnal que ho havia muntat, 400.000. Això vol dir 18 vegades de diferència.
2: Quedem en un punt mig, no?
3: Ah, exacte.
2: No cal que sigui tan evident.
1: Hòstia, no. És increïble. Per tant, totalment. Posem un criteri aquí.
3: Total. Qui s'endú la tassa del matí, la mare que el va parir?
2: L'Òscar.
3: Òscar, enhorabona que la gaudeixis.

0: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons, mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
1: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
2: La ràdio musical d'Andorra.
3: 96.0.

0: lluint com ningú. Un disc, per cert, que val molt la pena, eh? Remarcable, absolutament, i a sobre, si us agraden els sons dels anys 70, doncs escolteu-lo perquè val molt, molt la pena. Bon dia, Isaac.
1: Bon dia.
0: Bon dia, felicitats, eh?
1: Gràcies.
0: De part de, escolta, els papes, els tetes, que et feliciten, volen que ho fem en directe des d'aquí, des del matí, la mare que el va parir, desitgen un feliç aniversari i molta sort en aquesta nova etapa. T'estimen fins a la lluna, vale, Isaac?
1: Vale.
0: Que tinguis un gran dia, rei.
1: Gràcies.
0: Adéu, maco. Igualment. Bon dia. Per cert, ens veiem demà al Va Parir Tour de Saba, Saba. Sabadell, tinc el Germán nerviós ja, eh? Doncs, evidentment, a l'escenari de l'Eix Macià de Sabadell, el gran Germán, el Marc Frigola, l'Andreu Preses, el monstre de la nit, i jo mateix, Carles Pérez, i a més podreu aconseguir la samarreta del Va Parir Tour, perquè venim carregats de samarretes i d'un espectacle que jo crec que s'ha de veure. El Va Parir Tour és la gira grossa de flashback de l'estiu, la gira XXL, i un clàssic ja és anar acabant l'estiu a un dels llocs on més estimats ens sentim, com és Sabadell. Us esperem a l'Eix Macià demà divendres a partir de 1:15 de la matinada fins a 3:45. Another 54 Ultra no s'ha volgut perdre l'edició d'avui del matí, la mare que el va parir, amb aquesta cançó, que és genial. A mi, personalment, m'encanta. Es diu Talk to You. Bon dia. Bon dia.

0: Flashback.
1: Hola, som els Catarres i enviem una abraçada ben forta a tots els oients del matí i la mare que el va parir.
2: Gràcies, Catarres, en nom dels nostres oients. Per cert, si ara mateix entreu a la web de Flashback, www.flashback.cat o a la nostra app, ja teniu penjats allà els millors moments d'avui del matí i la mare que el va parir.
3: Avui, al matí i la mare que el va parir.
2: Podem connectar amb una de les benzineres de Catalunya. Sí. Tenim el seu responsable, és Pau Gasoil, que...
4: Pau Gasoil, sí, no us queixeu, que teniu l'ajuda del govern, ara.
2: Sí, home.
4: 20 cèntims de descompte al gasoil, que tard o d'hora arribarà.
2: Ah, bueno. Sí.
4: Saps per què el gasoil són 20 cèntims i són 5 cèntims a la benzina?
2: Per què?
4: És un tema tècnic.
2: Ah, sí?
4: Sí, és perquè... Bueno, el tema tècnic és que Pedro Sánchez té un cotxe que és de gasoil.
5: Que tècnic.
6: Aquest és el tema tècnic.
3: Recupera els millors moments del programa a flashback.cat o a l'app de Flashback. El matí i la mare que el va parir. Amb Carles Pérez.
2: I ara el més nou d'Ariana Grande es diu Hey, That I Made You Love Me. I sona avui al matí i la mare que el va parir, cançó tremendament interessant.

0: va treure de la màniga un concert apoteòsic aquest dimarts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, The Weeknd. Aquí teniu Can Feel My Face. Hola, Martí, bon dia.
1: Hola.
0: I felicitats pels 11, eh?
1: Què dius?
0: Digues.
1: M'imagino que tu deus ser en Carles Pérez, no?
0: Imagines bé, molt bé.
1: Demà mitja m'ha dit que tindria una trucada.
0: Doncs sí, exactament, sóc el Carles Pérez, que et felicito pels teus 11 anys. Què tal?
1: Molt bé.
0: Així m'agrada.
1: Els 11 anys els faig demà, en realitat.
0: Els fas demà, sí, per avançat, ja m'ho diuen. El papa, la mama, la Bruna, saben que t'han encantat de flashback, que tenies moltes ganes que acabessin les vacances per tornar a escoltar el matí, la mare que el va parir, el feedback, i que t'estimen molt, que els fas molt feliços, que demanen que continuïs tan alegre com sempre. Vale? Una abraçada ben forta des de la ràdio, Martí, que tinguis un gran dia.
1: Adéu,
0: xato! Gel Solto, cançó amb el segell Vapor i Tour, Jamaican.

0: Aquí teniu Alfred García, aquesta cançó fantàstica i fabulosa. Es diu Vine'm a buscar des del matí, la mare que el va parir. Carla, hola. Hola, Carla.
1: Hola.
0: Hola, hola, 18 anys, no em diuen? Vale, vale. Escolta, t'estic felicitant en directe des del matí, la mare que el va parir, del papa, la mama, de tots els que t'estimen, que diu que per fi major d'edat, encara que a casa continuaràs sent la nena, això sempre passa, que gaudeixis moltíssim d'aquesta nova etapa, que riguis, ballis, viatgis, facis bogeries i tot el que toca, vale?
1: Gràcies.
0: Vinga, gràcies a tu, que vagi bé, Carla. Adéu, adéu, adéu.
2: Ai, que bé. Ai, quina tonteria. Ai,
3: que bé.
0: Tonteria dels diputats. Carles
2: Pérez.
0: Bueno, per cert, hem regalat una cosa xulíssima avui al matí, la mare que el va parir, sí. Aquest pack de Buró Valer, valorat en 100 euros, un pack que porta motxilla Oxford amb dos compartiments, estoig de tres compartiments conjunt amb la motxilla, evidentment, carpeta bloc, recanvi, ampolla d'aigua, pack de marcadors Stabilo i pack de bolígrafs Bic. Tot això t'ho hem regalat avui gràcies a Buró Valler, el matí i la mare que el va parir. Sí, senyor. Com sempre, tocarem el 2 amb una connexió amb el carrer, els carrers de Barcelona, amb la Najet Olet. Hola, Najet.
4: Hola, hola, bon dia.
0: Hola, i amb la última imatge.
4: Amb l'Helena.
0: Imatge del dia i amb l'Helena que tens
5: hola,
0: aquí.
5: Hola, bon dia, què tal?
4: Molt bé, com està vostè?
5: Jo bé.
4: Fent un piti, oi?
5: Sí.
3: Molt bé.
4: Piti de mig matí.
0: El piti doncs sí, o el pipi?
5: Abans d'entrar a veure piti, el meu marit que està malalt.
4: El vas a cuidar una mica.
5: Sí.
4: Mira, m'agradaria veure si em deixes entrar al teu mòbil, a veure quina és l'última foto que hi podem trobar.
5: Ostres, pues, doncs mira, la del meu aniversari, que vaig fer 70 anys ahir.
4: Ahir? Oh, mira, per molts bon anys, Helena.
3: Felicitats.
4: Ho vas celebrar?
5: Amb els fills i amb un restaurant.
4: Molt bé, va ser un bon
3: bona
4: dia.
3: Cosa.
5: Va ser un molt bon dia.
4: Doncs molt bé, que tinguis un molt bon dia.
5: Vale, vinga.
4: Que vagi bé, adéu.
3: Adéu.
0: Una foto d'aniversari, d'aquelles que no s'esborren, perquè hi ha vegades que... És a dir, aquí, en aquest programa, fa dos dies hi va una foto d'un vàter.
3: Sí, exacte.
0: Perquè s'havia d'arreglar i tal.
3: Una cisterna.
0: Aquestes, una cisterna, aquestes les esborres.
3: La mare del pastís. No, t'has de recordar de girar el pastís perquè el número es vegi bé, sí, a la foto.
0: Això és molt important.
3: Clar, que si no...
0: Això és molt important. Najet, mira, jo crec que et mereixes, amb el periple que has hagut de passar aquesta setmana tècnic, jo
4: sí,
0: crec que et mereixes una copeta de vermut i Zaguirre, que el tinc aquí per tu.
4: Una o dues, vinga.
0: Una o dues. M'has de dir quin vols, el blanc, el negre, el rosat, quin vols?
4: Jo soc de blanc, de blanc.
0: Vinga, vermut blanc per tu. Najet, fins demà, que vagi molt bé.
4: Fins demà.
0: Adéu-siau. Nosaltres toquem el 2, això sí, brindant sempre amb vermut i Zaguirre. Tu quin vols, el blanc o el negre, Marco? El rosat.
3: Jo soc de...
0: O el reserva o el gran reserva.
3: Ah, no, gran reserva.
0: Vale. Oriol, també tinc l'aniversari, els 130 anys,
3: i Zaguirre. Amb aquest.
0: 130 anys, vale. A Jordi Plans, a veure... No, aquest micròfon no va, vés a l'altre micròfon. Quin vermut et dono tu, Jordi Plans?
6: A mi el que et sobri, perquè tots són bons.
3: Sí, clar.
0: Vinga, el rosat per tu.
6: Vinga, m'agrada.
0: Que és boníssim.
6: Perfecte.
0: I entra molt bé. Si voleu anar a veure'ls, els d'Izaguirre, entreu a bodegasizaguirre.com i podreu fer una visita guiada pel seu celler, que està al Morell, al costat de Reus, i que és absolutament genial. Al matí, la mare que el va parir, toca el 2. Fins demà, a les 6. Marc Casanovas, que vagi bé.
3: Adéu, adéu.
0: Adéu, Oriol del Mar.
3: Adéu.
0: Us ha parlat en Carles Pérez. Gràcies per haver-nos escoltat un dia més. I recordeu que...
7: Sou tots molt macos!
0: Fins demà, adéu-siau.
3: Vinga, adéu-siau.
8: Amb Vermut i Zaguirre Experience descobriràs com es fa un bon vermut. Coneix l'elaboració i tots els secrets que hi ha darrere de cada copa i aprèn a maridar-lo com toca amb l'aperitiu perfecte. Tot això al celler del Morell, a Tarragona. Reserva a bodegasizaguirre.com. I Zaguirre no és només vermut, és experience.
9: Flashback. Són les 11.

0: Número 1 de la setmana per Ana Mena i aquesta amb Lola Índigo, que es diu Petitoa i que és la cançó que ocupa el primer lloc de la llista de Flashback. Si feu un cop d'ull a la llista, la trobareu entrant a flashback.cat, podreu votar qualsevol de les cançons que n'integren i en aquest cas, si voleu que repeteixi com a número 1 aquesta, doncs podeu votar-la en massa. Les 11 i 4 minuts d'aquest dijous, 3 de setembre, i atenció perquè... Després dels companys al matí, la mare que el va venir, que tornen demà, com sempre, a partir de les 6, puntuals a la cita. Arriba el so de Sopa de Cabró, per exemple, d'Eli Golding, entre d'altres. Abans,
1: amb Jordi Plans.
0: La Fúmiga, o per exemple, Olivia Rodrigo, un artista que visitarà Barcelona el proper mes de maig. Això es diu Drop Dead. Benvinguts i bon dijous.

0: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
1: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
0: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
1: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
0: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
2: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
3: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
2: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
3: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
2: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
4: Al matí, la mare que el va parir.
5: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
4: Feedback.
6: Hola, Flashback.
7: Hola, què tal?
4: Backstage.
8: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
4: La llista.
9: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
4: El vermut de Llucia Ferrer.
10: Toca fer el vermut a Flashback.
4: Va de Barça.
10: Gol!
4: I el tardeu de Flashback.
11: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
4: Operació tornada. Arrenca la nova temporada. Flashback. Camí a la feina, de tornada a casa o sigui quin sigui el teu trajecte, fes que vagi sobre rodes. Escolta Flashback al cotxe i no punxaràs. Andorra.
2: 96.0.

el so de l'Ulra per aquesta cançó que es diu La Morocha. Ens ha acompanyat doncs, al llarg d'aquest 2026 i encara cueja. Passen 3 minuts d'un quart de 12 del migdia, arriba el torn de Sopa de Cabra. La reversió d'aquesta cançó que es diu El Far del Sud i que sona Flashback.

És la pujada més forta a la llista. De fet, en suma 10 més i ja se situa a la casella número 32 per aquesta que es diu Mr. Know It All. Parlem del so de Teddy Swims a l'antena de Flashback i de seguida Tiesto amb Karol G, una cançó que van convertir ara fa un parell de temporades i que de seguida posarem a Flashback. Don't Be Shy, abans Cora. Projecte musical que porta per títol aquesta cançó que sona de fons. Es diu Perduts, tu i jo.

Roser, Bruno Mars i aquesta que es diu APT, 1:45 12 de migdia. Ja volíem córrer una hora més. Arriba Taylor Swift amb Shake It Off, per exemple, aquesta de Joan Dausà, amb Mamadou Cha Papi, posa-la al disc.

0: Aitana, superestrella. De les cançons que no hi falten cada tarda al feedback, ens la demaneu sempre, no és per menys. Atenció, perquè ja sabeu que amb el bon temps, que encara aguanta, encara també segueix Alba Peritur, i evidentment la gira de Flashback per excel·lència vol acabar de la millor manera. Amb en Carles Pérez, amb l'Andreu Preses, el Marc Frigola i el Gran Germán, i aquest proper dissabte, 5 de setembre, a partir de les 12 de la nit, al costat del Cap de Vilanova del Camí, allà ens trobareu, Alba Peritur 2026, perquè pugueu tornar a dir allò de jo ho vaig viure. Aquest proper dissabte, la gent de l'Anoia, teniu una cita a partir de les 12 de la nit d'aquest dissabte, de, en aquest cas, al Cap de Vilanova del Camí. Tots els que sigueu de la Rodalia, allà us esperem.
1: Tots els èxits en una sola ràdio.
2: Flashback.
0: I de fons als tallets, ja era això.

La veu d'Olivia Dean, que ens apropa a les 12 en punt del migdia d'aquest dijous. Tancarem aquesta hora amb el so de Chappell Roan, Good Luck Babe. Veurem si ha agafat forces i al final de la cançó no se li acaba la benzina. Jo diria que no. En tot cas, abans, Miqui Núñez. Aquesta es diu Un altre cop.

0: Les millors braves d'Andorra?
1: No vagis al Barra Mars.
0: Un bon bacallà al Pil Pil.
1: No el demanis al Barra Mars.
0: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
1: Oblida tant del Barra Mars.
0: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
2: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
0: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
3: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
4: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
3: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
5: Si sona Flashback, és un èxit.

0: Diumenge, sense drama, els Catarres.
1: Tots els dies que vindran.
0: Ara que s'han acabat les vacances, segurament que hi haurà bastants més diumenges amb drames que sense drames. Aquell diumenge a la tarda, que costa anar amb el dilluns, aquí fa referència a la cançó. Fent un cop d'ull a la llista, atenció, perquè aquesta cançó entra al número 40. És Cat's Eye, això que es diu Animal.

0: Una cançó que va com manella el dit a la temporada en la que estem, 3 de setembre, figa flowers, que no s'acabi l'estiu. És el missatge de figa flowers des de Valls. Atenció perquè s'acaba l'estiu, però encara no s'acaba del tot el Bavari Tour. Aquest proper divendres, 4 de setembre, a partir d'un quart d'una de la matinada, ens trobarem a l'Avinguda Francesc Macià de Sabadell. Per tant, ja ho sabeu, Bavari Tour, la gira XXL de Flashback, que ja pràcticament arriba a la seva fi. Aquest proper divendres us podreu trobar amb en Carles Férez, amb l'Andreu Preses, amb en Marc Frigola i també amb el gran Herman. A un quart d'una de la matinada, des de Sabadell, aquest proper cap de setmana, aquest proper divendres.
1: Això és un èxit.
0: Flashback. Vinga, va, anem a posar una novetat, en aquest cas, de Chris de Sarandai, de dos quarts d'una del migdia. Això es diu Good Old Days. We could...

0: hizo Nicola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Flashback.
2: All the hits.
3: El so dels èxits.

Fernández de Flashback, a 3:15 del migdia. Jamaican Bam Bam, per si us interessa demanar la cançó al feedback cada tarda des de les 4 i fins a les 8. Aquesta és de Karol G i Bruno Mars, es diu Still.

0: i aquesta que es diu Golden, que és la cançó que ens ha acompanyat al llarg de tot aquest 2026. No és per menys, 4 setmanes consecutives es diuen ràpid al capdamunt d'una llista.
1: A Flashback, només exitja Jordi Blanc.
0: Arribarem a la una amb Justin Bieber i aquesta que sona de fons, que es diu Viuri Anavit. Benvinguts i bon dijous.

0: Aquesta setmana, Anna Mena i Lola Índigo es queden al primer lloc de Flashback amb Petito A.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres a Flashback. Flashback. És la una.

0: Una cançó que va patar de les xarxes amb un munt de reels a la seva esquena i aquesta que es diu Another Fit. Fit for Ultra, en aquest cas, els artistes que signen això que es diu Talk to You. La 1 i 4 minuts d'aquest dijous, arrencant una nova hora des de l'antena de Flashback. Encara plegats fins a les 2 en punt del migdia, moment en què donem pas, per cert, al flash informatiu. Està aquí de Manuel Turizo, Marshmello, El Merengue, o, per exemple, el so d'Eminem recuperant amb Rihanna una cançó del 2010.
1: Amb Jordi Blancs.
0: Déu-n'hi-do, i sembla que fos ahir. En tot cas, mira, una gent que fa ja 20 anys que tenim damunt dels escenaris. Són els Amics de les Arts, la més nova aquesta. Segurament t'estimo. Bon dia. No crec.

0: totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
1: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
2: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
1: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
2: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
1: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
3: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
4: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.

0: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
1: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
2: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
3: Andorra 96.0. Flashback. Flashback. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
4: Si sona Flashback, és un èxit.
0: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.

és el nostre protagonista, Tu Cuerpo en Braille, una de les cançons que integren el seu darrer treball d'estudi que hem anat desgranant cançó a cançó a la nostra antena. Passant 2 minuts d'1/4 de 2 del migdia, arriba Alba Morena i això que es diu El Mar.

Superestrella d'Aitana, l'antena de Flashback a dos quarts pràcticament de dues. Arriben la Su acompanyant a Sopa de Cabra. Camins, somnis i promeses.

Ayer Rabí, Bailando por ahí, una cançó que Juan Magana ha tornat a rescatar en aquest 2026 amb una nova versió que, evidentment, a Flashback la tenim més que present. Alan Walker amb Faded, cançó del 2016, que de seguida repassem a la nostra antena. Abans, atenció a aquesta novetat, ja el coneixeu de sobres, Jason Derulo presenta una nova cançó, és això que es diu Michiko. Sona Flashback.

És la pujada més forta a la llista. Són 10 llocs els que suma Teddy Swims per situar-se ja a la casella número 32. És això que es diu Mr. Know It All i que sona Flashback. 3 quarts de 2 del migdia. Arriba Banda Neon i també Búhos al seu costat. Aquesta també ha sonat durant tot l'estiu. Es diu El Ventilador.

0: Bibi Rexha, New Religion, cançó que ens acompanya per arribar a les dues en punt del migdia d'aquest dijous, 3 de setembre, 6 minuts, i arribem de seguida al flash informatiu amb la Paula Montes.
1: A Flashback, només exitja Jordi Plans.
0: I amb el piano de Sienna Spiro, Die on this Hill. Que vagi bé, fins demà.

0: Flashback.
1: Bona tarda, són les dues. Pedro Sánchez ha insistit a la seva compareixença al Congrés dels Diputats que ningú ha portat proves que apuntin al Marroc i ha assegurat que difondrà els informes de Ceuta. El Partit Popular ha acusat el Marroc d'haver orquestrat l'entrada massiva de migrants i Alberto Núñez Feijó ha exigit a Sánchez la seva dimissió. Pel que fa als partits independentistes, Esquerra Republicana ha assegurat que els migrants van ser enviats per enderrocar l'executiu i Junts ha dit que Sánchez està inhabilitat per seguir governant. En clau educativa, l'USTEC ha decidit mantenir la vaga del primer dia de curs a les escoles després de reunir-se amb la consellera d'Educació, Esther Niubó. A més, el sindicat majoritari a l'ensenyament públic ha retret al Departament d'Educació que no els hagi concretat cap calendari per reprendre les negociacions. I més de 80 persones han mort en una patera que portava 26 dies a la deriva al sud de les Canàries. La Guàrdia Civil ha localitzat 45 supervivents i el 112 ha informat que alguns d'ells presentaven quadres de deshidratació i desorientació severa, a més de símptomes d'haver begut aigua de mar. Els esports. La final de la Copa Catalunya entre el Sabadell i el Barça, que es va disputar ahir, va estar marcada per la lesió de Bisibu, però segons ha comunicat el club blaugrana, les proves fetes aquest matí descarten qualsevol mena de lesió. El jugador té un fort cop que farà que no estigui disponible uns dies. I en tennis, Carlos Alcaraz s'ha classificat per la tercera ronda de l'Open dels Estats Units després de derrotar Jaime Faria. Pel que fa al temps, dia assolellat a gran part del país, però en les pròximes hores podrien aparèixer alguns núvols al Pirineu, sobretot al Ripollès i la Cerdanya, això sí, sense precipitacions. Ara mateix tenim 30 graus a Barcelona i Tarragona, 34 a Girona i 32 a Lleida.
0: Viu l'autèntic so Flashback.
2: Només èxit. Flashback.
0: Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

Candidata, cançó de l'estiu amb el permís de Shakira i el seu Dai Dai. La Graciosa Quevedo i Elvis Crespo a Flashback, cobrint una vora d'èxits. 2:06. Tenim a punt, per exemple, Oques Grasses i també Taylor Swift. Shakira, mira. Bruno Mars. Ana Mena i Lola Índigo. Ugel, Alex Warren, els Tiecs.

0: Una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
1: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
2: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes amb bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
1: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
3: A GoBanning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
4: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A GoBanning també el tenim.
3: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. GoBanning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
5: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer. Des del bus aturat al semàfor darrere d'un camió de recollida de brossa o d'un cotxe en pràctiques. Escolta Flashback i el teu trajecte en cotxe es farà menys insuportable. Andorra.
2: 96.0.
5: El matí i la mare que el va parir.
6: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
5: Feedback.
7: Hola, Flashback.
6: Hola, què tal?
5: Backstage.
8: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
5: La llista.
6: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
5: El vermut de Llucia Ferrer.
6: Toca fer el vermut a Flashback.
5: Va de Barça.
6: Gol!
5: I el tardeu de Flashback.
6: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
5: Operació tornada. Arrenca la nova temporada.
9: Flashback.
5: La ràdio musical d'Andorra.
2: 96.0.
10: I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

Anna Mena, Lola Índigo, un dels duets d'aquest estiu. Era Petitó a Flashback. Nova jornada de Lliga. Atenció, serà diumenge, 4:45 PM, València-Barça. Des de Mestalla allà el podràs viure i sentir a través del Bar de Barça de Flashback en directe. 3-3 de moment en Lliga i el València que no ha començat amb bon peu. Segueix-lo amb el Jordi Plans i tot l'equip del Bar de Barça a Flashback. Diumenge, 4:45 PM, la prèvia una estona abans. València-Barça, el Bar de Barça amb el patrocini de la xarxa Fort de Catalunya i Estrella Damm. Música de pel·lícula. Des de la banda de so de la pel·li animada Toy Story 5 amb Taylor Swift i I Knew It, I Knew You a Flashback.

La cançó que tot ho acapara des de... ja finals de la primavera d'aquest 26, Dai Dai, Shakira Burna Boy a Flashback, només èxits. Any 13. Pitbull amb Cristina Aguilera, a punt a Flashback per jugar amb un clàssic del pop, abans I Just Might, Bruno

0: l'escenari oficial dels èxits.
1: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

23 d'abril on mai t'hi faltin roses, on la novel·la que tothom demana l'hem escrit

0: que et faré costat mentre et faci falta i fins i tot potser una mica més.
1: Aquesta cançó i Sant Jordi ja van agafats de la mà. Ivan Herzog, a punt d'editar, per cert, el seu nou àlbum, era Et Prometo. Versió 26 d'un clàssic de la música llatina amb Henry Méndez. Juan Magán, Luc Ra, també al seu costat per Rayos de Sol.

La veu d'una cançó reggae dels 80, el productor francès Ugel marcant-se un dels números 1 d'aquest estiu a Flashback, ara Fever Dream, el britànic Alex Warren.

0: Tàndem, estiu del 25. De Tallets a Flashback.
1: A Flashback, només exitja Xavi Dalmau.
0: Homenatge a la ciutat de Nova York per part de Jay-Z i Alicia Keys. A punt. Abans, Hate, The Light Made You Love Me. La nova d'Ariana Grande a Flashback.

0: tenir-te aquí, aquí. Els Catarres.
1: Tots els dies que vindran.
0: Diumenge sense drama i dijous també, i tots els dies de la setmana, si és possible. Obrint una hora d'èxit, són les 3 i 3 minuts, a punt la col·laboració d'èxit de Coldplay i els sud-coreans BTS.
2: Amb Xavi Dalmau.
0: Abans ha tornat el fenomen girl band Cat's Eye, i ho fa amb aquesta cançó que és èxit arreu del món ja. Animal. Animal.

떨어진 별. 내 우주가 너 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까.

0: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
1: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
0: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
1: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
0: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
2: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
3: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
2: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
3: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
2: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
4: Ràdio Flashback. Andorra 96.0. Ràdio Flashback Andorra. A les xarxes socials. Facebook i Instagram. Flash Andorra. Taylor Swift.

D'aquí una estona ens espera Justin Timberlake amb un dels seus números 1 una dècada enrere. Acomiadant-se a Sisam des del seu últim àlbum, que es diu Play Ed Sheeran. El Barça en porta 3 de 3 a la Lliga. I anem a pel quart. I serà aquest proper diumenge, nova jornada de Lliga, nou partit del Barça, que podràs viure el Va de Barça de Flashback. Partit arrenca un quart de 5 de la tarda, la prèvia una estona abans, des de Mestalla, València, Barça, amb el Jordi Plans i tot l'equip del Va de Barça i, com sempre, amb el patrocini de la xarxa Fort de Catalunya i Estrella Damm. Diumenge, un quart de 5, Va de Barça, Flashback, València. Barça, no t'ho perdis. So easy to fall in love. Nova per Olivia Dean. I could

la setmana gran d'Aitana amb 4 concerts quasi bé consecutius a Barcelona. Aquí la tens amb Superestrella. Duet enorme de Lady Gaga i Bruno Mars a punt, també Daddy Yankee amb Bizarrap, Tame Impala i molts més. I ja de fons, un dels èxits flashback d'aquest estiu amb Cora i Perduts, tu i jo, a flashback.

Mr. Know It All, nou èxit per Teddy Swims, i aquesta és la nova creació del francès Ugel, un dels triomfadors d'aquest estiu. Això es diu Moving to the Sun. I a punt, Benson Boone.

0: dedicada al perla del seu ex, la Rosalia Flashback. Línies de comunicació obertes a les 4. Arrenca l'edició d'avui del Feedback amb l'Albert Pladevall i la Cristina Càmara ja a punt. Mira, parlant de duets. Elton John i Dua Lipa a punt. Abans, el Sopa.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: Sopa de cabra. Remesclats pel Jordi Roca per aquest pastisset que es diu El Far del Sud.

0: si em podeu posar...
1: M'agradaria
0: delicar.
1: Com era la cançó, nois?
2: Feedback. Tu demana. Comença el feedback des d'ara i fins a les 8 del vespre. Demana l'èxit que vulguis. Feedback amb Albert Planadevall i Cristina Càmara.
3: Bona tarda, què tal, com esteu? Com estàs, Cristina?
4: Jo molt bé, i tu què tal, Albert?
3: Doncs mira, un altre dia sense farmejar.
4: No? No has farmejat?
3: No, encara no.
4: Ui, mira que vaig estar a punt, eh?
3: Ho vaig veure, dic, ui, la Cristina acabarà el feedback i se'n anirà a farmejar, Aura, i què, va anar bé o no? No ho vas fer encara.
4: No, no ho he fet encara, és que no m'atreveixo.
3: Va, si ens atrevim...
4: A mostrar els meus... tots.
3: Us ho ensenyarem, no us preocupeu que us ho ensenyarem. Mentre això no passi, volem les vostres dedicatòries. 628 414 029. Al nostre WhatsApp ens envieu textos, àudios, el que vosaltres vulgueu. Com si voleu, ens voleu enviar una imatge amb la cançó i el text, el que us vingui de gust. 628 414 029. Així de senzill.
4: Molt fàcil. El nostre WhatsApp, missatge escrit, àudio, una imatge, com acaba de dir l'Albert, del que vosaltres vulgueu. I ens demaneu la cançó que vosaltres vulgueu.
3: A veure, anem a escoltar No Dar amb 54 Ultra, el tema que es diu Talk to You, i amb aquesta engeguem el feedback d'avui dijous 3 de setembre. Molt bona tarda a tothom.

0: important, si veus que les coses no acaben de, no acabes d'estar content amb el que et passa...
1: A cagar la via.
0: A cagar la via, eh? Sí, fàcil, eh? Solucionem ràpid aquí, eh?

0: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que hem de parar al dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
1: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
2: Andorra. 96.0.

0: La veu de Katy Perry amb Roar, un èxit indiscutible de la cantant nord-americana que ens heu fet arribar a través d'una nota de veu.
1: Hola, Flashback, sóc la Carla. Em podríeu posar alguna cançó de la Katy Perry, sisplau? Gràcies.
0: Molt bé. Doncs mira, el Roar de la cantant nord-americana. I atenció, perquè hem de parlar un moment de Cristina, de Maneskin, perquè sí, tornen com a banda.
2: Exacte, reuniran de nou a San Remo, que és el festival que se celebrarà el proper any, el 2027, sí, que el guanyador d'aquest festival serà qui anirà posteriorment a Eurovisió,
0: que és representant Itàlia.
2: Exactament.
0: Sí, sí. Mític, festival?
2: Sortit mític allà, noms, festival, on precisament va néixer, entre cometes, Maneskin, el vam conèixer i posteriorment va ser quan van guanyar Eurovisió i van treure temes com aquests que estem escoltant.
0: I a més, doncs crec jo que és una gran notícia. Tenim a Damiana David en solitari, que ara escoltarem en Born with a Broken Heart, que ja ho han provat i està molt bé i mai van dir que la banda es dissolia, eh? Van dir
2: exacte,
0: que feien un hiatus.
2: Un petit descans.
0: Un descans.
2: Exacte, el 2024.
0: I amb ganes de tornar, doncs mira, ara ja sabem quan tornen, al Festival de San Remo. Anem a escoltar Damiana David, amb Born with a Broken Heart, 628-414-029.

0: 29, escolteu quina dedicatòria ens acaba d'arribar al feedback.
1: Hola, guapos. Hola. Bona tarda.
0: Bona tarda.
1: Doncs mira, ja he trobat un motiu que, de compte, alguna cosa positiva per tornar a treballar, que és poder-vos escoltar vosaltres a partir de les 4, que m'encanta el vostre programa i m'ho passa superdivertit. Doncs mira, alguna cosa bona hi havia d'haver. Segueixo buscant, a veure si trobo alguna altra, però
0: sol,
1: de moment...
0: El sol, potser, no? Per continuar treballant.
1: No és el cas. Doncs res, volia aprofitar per veure si em podeu posar l'última dels Amics de les Arts. I els hi voldria dedicar als meus fills. I res, desitjar-vos a vosaltres una bona tornada, ben retrobats, que per aquí se us estima. Vale? Vinga, una abraçada. Adéu.
2: Gràcies. Tot perfecte, gràcies, gràcies.
0: Gran.
2: Sisplau.
0: Guai, guai, aquesta dedicatòria. Moltíssimes gràcies. Escolteu una cosa, anem a parlar de Pere Lesprits, perquè presenta el vermut de Llucià Ferrer. El vermut que torna de vacances amb una doble ració aquest cap de setmana, dissabte, i seran des de la plaça del poeta Sitjà de Castell d'Aro amb l'actriu Mima i l'actor Quim Mas Ferrer amb la presència de la Food Truck de Bon Àrea Tour.
2: I diumenge també tindrem la Food Truck de Bon Àrea Tour al vermut, que continuarà des de la plaça, en aquest cas del Bisbe Benlloc de Guissona, amb el xef Arnau París i la Laura Pons, amb el suport de Bon Àrea i la seva Food Truck i la col·laboració de Perol Spritz, Frit Ràbic, l'Espanyola, Sant Aniol, Galetes Tries, Hey Dude i Can Duran.
0: Doncs ja ho sabem. Doble ració del vermut aquest cap de setmana. Anem a escoltar Harry Styles amb American Girls.

0: La Dua Lipa Training Season, atenció, perquè la cantant anglesa ha publicat unes fotos a un estudi de gravació i ha dit que és una estudio rat, en lloc d'una rata de biblioteca, una rata d'estudi.
1: Sí. Mira, li agrada, és friqui de fer cançons, doncs mira, nosaltres encantats que entri a l'estudi.
0: Per favor,
1: a regalar-nos més música.
0: Sempre és benvinguda. A una de les fotos també apareix Greg Karsten, un productor musical que ha treballat amb Sia, Adele o Liam Gallagher dels Oasis, entre altres. Per tant, aviat noves coses de Dua Lipa.
1: De Dua Lipa, a veure.
0: No sé si ja, jo crec que no, encara falta, però bueno, com a mínim ens agrada que hagi entrat a l'estudi Dua Lipa. A veure, 4:45 de la tarda. Arriben Oques Grasses.
2: Hola, Flashback! Som la Gina,
3: l'Èlia,
4: la Laia i l'Emi.
2: I volem... estem tornant d'un càmping que hem anat aquests dies a França.
0: Sí.
2: I volem demanar la cançó.
3: Corre pels camps de Oques Grasses,
0: sí,
3: per dedicar-li a tots els amics i amigues que hem fet durant aquest càmping.
1: Mm-hmm.
3: Petons!
1: Petons!
0: Adéu, bona tornada a casa. 628-414-029. Digue-t'ho des del WhatsApp. Aquí els teniu. Corre pels camps, Oques Grasses. Mm-hmm.

0: l'èxit indiscutible de Rusowski, que és Malibu. Camí de les 5 de la tarda, 6:28, 4:14, 0:29. Diem adeu a Rusowski i diem hola a Olivia Dean.
1: Què tal, Olivia?
0: Fantàstica. Mira, avui llegi una notícia que hi ha moltes possibilitats que s'emporti molts premis aquest any. Mm-hmm. El Grammy, per exemple.
1: No m'estranyaria.
0: El millor disc que inclou aquesta cançó del seu disc, To Fall in Love, eh? Entre altres.
1: Entre altres, també havíem escoltat aquí a Flashback, Man I Need. Ara ens presenta So Easy, que també ens encanta el feedback. I ens la podeu demanar al 628 414 029.
0: I espero que li donin tots els premis, perquè jo crec que se'ls mereix. Olivia Dean, i arribem pràcticament a les 5.

0: de tarda a Flash Flash.
1: Yeah. Temporada 2. Temporada 2.

Flashback. Has provat d'escoltar Flashback als túnels del Cadí, Vallvidrera, Valldoreix, el Garraf? Fes-ho i veuràs la llum durant tot el túnel. Flashback. Són les 5.

0: És la Jenny de Blackpink col·laborant aquí amb Kevin Parker, eh? És qui hi ha darrere de Kevin Parker. Bé, escolteu, 5 de la tarda, com us deia, dedicatòria 628-414-029, 628-414-029. Àudios com, mira, el que arriba ara mateix.
1: Hola, Flashback, sóc en Biel. Voldria que em fiquéssiu la cançó de Eia, ia, eia, ia, u, a, eia, ia, eia, ia, eia, ia. Jo dedico per als meus pares i per la meva germana.
2: Molt bé.
1: Adéu, gràcies.
0: Sóc molt fan que ens canteu les cançons.
2: Totalment, m'encanta. I també tenim aquesta altra.
3: Hola, Flashback, som la Laia,
4: la Erin i l'Aina.
3: I voldríem que poséssiu la cançó de la Graciosa.
4: Li volem dedicar als nostres avis, que ens estimem molt.
0: Ben fet.
4: Adéu.
2: Adéu. Adéu.

0: Lady Gaga i la Dolce, el tema que es diu Runway, des de la banda sonora de la pel·lícula El diable es vesteix de Prada, que encara no he vist, Cristina.
1: No? Sí, ah, jo sí que l'he vist.
0: No, jo conec molta gent que l'ha vist, però jo encara no he tingut oportunitat.
1: L'he vist ja, Albert. Aquí t'he guanyat.
0: Sí, sí, sí, aquesta sí,
1: Em va agradar més la primera, però t'he de dir.
0: Això diuen, eh?
1: Sí, però bé, està bé, una continuació...
0: Segona. La miraré, la miraré. Bé, deixem estar Lady Gaga amb Runway i anem a escoltar més dedicatòries. 628-414-029.
2: Bones, Flashback. Voldria demanar la cançó Per tots tu i jo, de Cora, per poder-la escoltar i que m'alegri una mica el dia, que avui m'he aixecat molt aviat. Porto moltes hores conduint per anar a una reunió a Barcelona i ara torno cap a casa i bé, és una cançó que em porta molt bon rotllo i m'encanta. Una abraçada, Flashback. Moltes gràcies.

0: divendres a Flashback.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Fes que la tornada a la llar sigui la glòria amb el 50% de descompte en totes les porcions de formatge nacionals. Que t'emportes en un cupó que et dona per molt. Vàlid als hipermercats, només el 4 de setembre.
3: Andorra.
4: 96.0.
5: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
6: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
7: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
6: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
8: L'aprenentatge és un procés que mai s'acaba i volem continuar acompanyant en la teva formació. Si tens més de 60 anys i vius amb gran, et proposem un programa que arriba carregat de novetats. Informàtica i noves tecnologies, sortides i activitats culturals, salut i molt més. Més informació al 86 80 25. Viu en gran, un programa de Creant Fundació. Persones com tu.
3: La ràdio musical d'Andorra.
4: 96.0.

0: Anna Mena i Lola Índigo, aquesta és la cançó actualment que trobaràs a la primera posició de la llista d'èxits de Flashback. El número d'aquesta setmana de Flashback, el Petit Oa de Lola Índigo. I
1: qui més? I Anna Mena.
0: I Anna Mena, això.
1: Ho acabes de dir, crec, a més.
0: He quedat penjat, eh?
1: Cosetes que ens passa amb la memòria.
0: Se m'ha desconnectat el cervell.
1: Sí, no passa res. A vegades passa.
0: Mentre no passi molt.
1: A vegades passa moltes vegades seguides.
0: Se m'ha desconnectat totalment.
1: Bé, ja sabem que la memòria no és el nostre punt fort.
0: No. Tinc aquí
1: unes
0: connexions.
1: Perquè tot el que passa fa més de 2 segons no ens en recordem gaire.
0: A mi és curiós la cervella, perquè hi ha coses que me'n recordo. Dic, perquè... Carai, te'n recordes d'això, Albert, que dius que és totalment intranscendent.
1: Però hi ha d'altres que són molt més necessàries, que te'n recordes,
0: que
1: te'n recordis.
0: Sí, i no, no hi ha manera, eh?
1: La neurona desconnecta i
0: totalment.
1: Diu, no, fins aquí.
0: Hi ha un espai entre neurona i neurona, massa gran.
1: Massa.
0: I després veus els neurotransmissors que van d'un costat a l'altre que no arriben.
1: Hem d'estimular el cervell d'alguna manera.
0: Bé, no expliquem les nostres misèries, Cristina, perquè hem de posar dedicatòries. Alfred García arriba ara mateix.
2: Hola, amics de Flashback. Estem a Lleida i acabem de posar les maletes del cotxe per passar un cap de setmana llarg a la platja abans de la tornada de l'escola i li vull dedicar aquesta cançó a la meva estimada filla, que és la cosa més meravellosa i més preciosa del món. Me l'estimo amb bogeria. I la cançó seria qualsevol de l'Alfred García, que ens agrada moltíssim a totes dues. Una abraçada per la meva filla impressionant i molts petons a tots els oients de Flashback. Ciao!
1: Adéu!

0: Això era Jamaica en Bam Bam, amb una nota de veu que és aquesta.
1: Hola, Flashback, sóc la Carla i m'agradaria
2: que
1: posessis la cançó Jamaica Bam Bam i se la dedico als meus millors amics, que a veure si així s'animen una mica. Adéu!
0: Adéu! Mireu, abans d'escoltar les Cats, atenció a aquesta notícia, perquè, mira, posem la música, perquè si sou fans de Queen, molts de vosaltres segurament que sí, nosaltres en som i molt, i teniu més de 500.000 d'euros que us assobi.
2: Això potser ja no...
0: És més complicat, eh? És més complicat. Però bé, segur que tenim oients rics, Cristina.
2: Multimilionaris. Segur que algú en trobarem.
0: Que tenen multipropietats.
2: I algú que sigui mega fan de,
0: segur que sí,
2: de Queen.
0: Que sapigueu que a principis d'octubre es posarà a subhasta el piano amb el qual Freddie Mercury va crear algun dels èxits més
2: tant
0: importants.
2: Tant en solitari.
0: Exacte, tant amb la banda com tant amb Queen. Exacte. Com en solitari.
2: Es tracta del piano de cola, per si us interessa, Yamaha C3, sí, amb el que va compondre, per exemple, Crazy Little Things Called Love,
0: sí,
2: entre altres cançons, també en solitari, i a més, també el van utilitzar altres bandes en encarregades de les gravacions més importants del rock dels 70 i dels 80. Estem parlant de Rolling Stones,
0: sí,
2: Led Zeppelin,
0: home,
2: Deep Purple o Black Sabbath, entre
0: ui,
2: altres.
0: Grans.
2: El piano podria pujar a més de 500.000 de dòlars durant la subhasta, que concretament uns han calculat, uns
0: 528.000
2: dòlars, però en 2023 un altre piano, també de Freddie Mercury, amb el que van crear Bohemian Rhapsody, va ser venut per, atenció, 1.700.000 lliures esterlines, que estaríem parlant de gairebé 2 milions d'euros.
0: Però clar, que hagi tocat també bandes com Rolling Stone, Led Zeppelin, Deep Purple o Black Sabbath...
2: Això li dona un valor afegit.
0: Fa pujar el preu,
2: efectivament.
0: Això. Mira,
2: i jo crec que aquest 500.000 de dòlars acabarà pujant una mica més.
0: Curiosament, avui he vist una notícia també de subhastes, la guitarra de George Michael, la del videoclip de Faith.
2: Sorprèn-me.
0: Sí, bueno, no tant com el piano, però bé, estem parlant d'una guitarra,
2: sí,
0: eh?
2: Clar.
0: Més de 100... Bueno, més o menys uns 100.000 euros.
2: És que és fort, eh? Estem parlant d'un piano de cola, eh?
0: Sí, sí.
2: Vull dir, és gran, un instrument.
0: Molt bé, sí, doncs sí, sí, ja ho sabeu. Si us agrada i teniu calés, ja sabeu què heu de fer. Anar a la subhasta i, bueno, anar amb la pancarteta aquella i anar pujant. Anar pujant.
2: Vinga, 1.000
0: més. Subhasto els 10 pisos que tinc, també. Tot a dins.
2: Buah.
0: Que sí, tens calés. Tens propietats, Cristina?
2: Sí. I ara més.
0: Anem a escoltar Cat's Eye. Vinga, som-hi. Animal, entrada a la llista número 40.

0: Són els Doctor Prats, la cançó que es diu Energia i que tenim nota de veu. Escolteu.
1: Hola, Flashback, sóc la Mia i m'agradaria dedicar la cançó d'Energia als meus avis, que avui ens han cuidat moltíssim.
2: Adéu als avis.
0: Deixem a Doctor Prats i, per cert, hem de tornar a parlar de Miley Cyrus, perquè Billy Ray Cyrus, el pare de la Miley, ha parlat sobre que la seva filla s'hagi tret el cognom del seu nom artístic i, a partir d'ara, només es dirà Miley. Mira, Cristina, és com si tu i jo ara,
3: sí,
0: salvant totes les distàncies amb Miley Cyrus...
3: Poques ja no... distàncies, però sí, salvant.
0: Quíssimes, hi ha molt poca, la petita línia.
3: D'aquí a la lluna, com
0: sí,
3: a mínim.
0: Que tu et dius a partir d'ara Cristina i jo em dic Albert.
3: Ens que traiem... ningú ens diu Cristina Càmera, ens diuen Cristina, però bé.
0: Fora.
3: A partir d'ara...
0: És a dir, això...
4: Peticions, dedicatòries, tu tries el que escoltes cada tarda al Feedback amb Albert Planadevall
3: no.
4: i Cristina Càmera.
0: No. Això s'ha acabat, eh?
3: Albert i Cristina.
0: Mira
3: amb
0: que
3: Albert
0: són nous, aquests.
3: I Cristina,
0: a partir d'ara, noi, s'ha de fer de nou, això. Albert i Cristina, perquè la gent ja sabrà que l'Albert sóc jo.
3: Clar,
0: i la Cristina ets
3: com
0: tu.
3: Com d'important has de ser per poder treure't del cognom i que encara et reconeguin, saps?
0: Has de ser molt Miley, per
3: no,
0: poder
3: sí,
0: fer
3: sí. O l'Aitana, per exemple.
0: També.
3: L'Aitana, tothom saps que sap qui és l'Aitana
0: sí.
3: i no cal que digui el seu cognom i la Rosalía més del mateix.
0: També, o Adele, sí, sí. o Zendaya, també.
3: Sí, sí, sí, exacte.
0: Sí, sí.
3: Doncs Miley, també.
0: Has de ser molt important. Va, què ha passat, Cristina? Explica'ns-ho.
3: Doncs, ah, sí, que ens hem... embolicat amb aquest tema. Doncs que ha explicat Billy Ray Cyrus, ha parlat sobre que la seva filla s'hagi tret el cognom i ho ha explicat a través d'una publicació a xarxes socials abans aclarir també que la seva relació entre els dos fa temps que no passa no. per el millor moment, diguem-ne, i el que ha explicat el pare de la Miley és que sembla que li sembla perfecte que s'hagi tret el cognom, ja que és una progressió natural per una bueno. superestrella, com és el cas de la seva filla.
0: I com tu i com jo.
3: Bé, evidentment no dirà, no, és per la nostra mala relació, no, dirà que és perquè creixi i
0: els
3: com a artista.
0: Els sopars de Nadal a la família Cyrus han de ser complicats, eh?
3: Ui.
0: També he dit que per ells la família és molt important, com a la gent de Fast and Furious, i que té moltes ganes d'escoltar el nou disc Bass Persuades, que arribarà aquest 18 de setembre, és a dir, està al caure això, i demà... Que jo crec que demà tindrem sorpresa, eh? Demà...
3: Tant de bo, creuem dits.
0: Jo crec que sí.
3: Aquesta hora que estiguem sí. anunciant coses.
0: El nou tema de Miley Cyrus, estic molt atents. Per ara, escoltem aquest, que és un tros de tema, i que es diu End of the World, a partir d'ara, amb la Miley.

0: Perquè encara queda estiu, així que torna cap al mar. Aprofita la promo estrella de 5 euros de descompte fins al 10 de setembre.
1: Descobreix un món submarí ple de vida, de taurons, de pingüins, cavallets de mar i moltes més sorpreses que t'esperen. Fes que l'estiu duri una mica més i allarga les vacances al nou aquàrium de Barcelona, aquariumbcn.com. Entra aquí i reserva.
0: aquariumbcn.com, eh? Doncs ja ho saps. Escolteu, arribem a les 6 de la tarda i ho farem amb Chris de Sarandí, el tema que es diu Good Old Days, cantant una de les descobertes d'aquestes últimes setmanes aquí a Flashback, descobertes d'estiu a Flashback, d'aquest cantant joaníssim de Londres, que té aquesta cançó que ens encanta i espero que vosaltres també. Good Old Days.

programa musical més escoltat a les tardes. Emissió en directe, tots els programes, la llista oficial d'èxits. Reprodueix i comparteix els nostres continguts. Recupera el que no has escoltat. Connexió amb xarxes socials. Potser l'app de Flashback no et permetrà anar al ciberespai. Però poc li falta. Descarrega-la a Google Play i Apple Store. Flashback. Són les 6.

0: Sense cap mena de dubte que una de les cançons d'aquest estiu que estem a punt de deixar enrere, eh? Els Catarres, en Diumenge sense drama.
1: Tots els dies que vindrà.
2: Hola, Flashback! Soc el Roi, m'encanta la vostra ràdio. Oi. I vull demanar la cançó de Diumenge sense drames. Adeu!
0: Adeu, Roi! Adeu.
3: Hola, Flashback, em dic Leire i m'agradaria que poséssiu la cançó de Diumenge sense drama i se la vull dedicar a tots els nens i nenes de la meva classe,
0: sí,
3: que aquesta cançó la van posar al nostre fi de curs.
0: Mm.
3: Un petó molt gran.
4: Petons.
0: Fa de final de curs aquesta cançó, eh?
4: Sí, home, sí, fa.
0: Sí,
4: fa de festa.
0: Sí, estic d'acord, estic d'acord. 628 414 029. Si teniu ganes de dedicar qualsevol cançó, igual ha sonat a... pot ser-ho, eh? Però jo, igual la feina, el comiat d'estiu, va posar alguna cançó. Hi ha gent que fa comiat d'estiu abans de marxar a vacances, eh?
4: Ui.
0: Sí, sí. Es troben i van a fer
4: un soparet
0: música,
4: o el que
0: una
4: sigui.
0: Una mica de festa, una mica de festa.
4: Pot ser perillós, això.
0: Ah, hòstia, sí, és perillós.
4: Sí, però bé.
0: És perillós. Pot acabar, o pot acabar, bueno...
4: Sí, pot acabar.
0: Pot acabar.
4: Pot
0: acabar.
4: El millor que pot fer, sí, és acabar, a vegades.
0: Sí, a vegades és una retirada de temps, és una victòria, depèn de com. 628 414 029. Ariana Grande, anem a posar amb Hate That I Made You Love Me.

0: sonant el feedback, gairebé ja tocant un quart de set aquesta tarda. Tenim Sara Larson, que ens demaneu Lash Life al 628-414-029.
1: Amb una dedicatòria que posarem després de la cançó.
0: Fantàstic.
1: Si et sembla bé.
0: Vols posar... Doncs mira,
1: ens posem sembla... primer la cançó i després la dedicatòria.
0: Una gran idea.

0: dedicar-li aquesta cançó a la meva mare. Diu Lash Life. Adéu.
1: Peticions, dedicatòries, tu tries el que escoltes cada tarda al feedback de Flashback.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Fes que la tornada a la llar sigui la glòria amb el 50% de descompte en totes les porcions de formatge nacionals. Que t'emportes en un cupó que et dona per molt. Vàlid als hipermercats, només el 4 de setembre.
1: Andorra.
4: 96.0.
5: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
6: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
5: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
7: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
8: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
7: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega't-el gratuïtament a bondia.ad.
4: Andorra. Andorra. 96.0. Tota la vida.

0: L'última cançó de Quevedo, una de les últimes, amb Elvis Crespo, que es diu La Graciosa, que ens demaneu precisament, mira, que voleu escoltar una cançó del Canari.
1: De les noves, eh?
0: Sí. No. Bueno.
1: Sí.
2: Hola, flashbaqueros.
0: Què passa?
2: Som en Pep
3: i l'Adrià.
0: Sí.
1: Hola, què tal?
2: I ens agradaria ficar en qualsevol cançó de Quevedo, sí, perquè al nostre cosí li agrada molt Quevedo.
3: Però les de fa poc, perquè si les velles...
2: Les noves, perquè les velles, el nostre cosí és bastant petit i segurament no n'ha escoltat cap.
0: Clar.
2: Gràcies. Ai.
0: Clar, perfecte. El concepte d'antic i nou, eh? Quevedo és bastant recent tot, però
1: clar,
0: jo entenc.
1: Sí, s'entén, s'entén.
0: Que ara no em ve cap d'antiga, de Quevedo.
1: No, jo la més antiga que em ve al cap potser... és la de Quédate, no?
0: És veritat,
1: que
0: Quédate.
1: Que hem posat aquí, a la ràdio.
0: I
1: Quédate,
0: Colòmbia és seva?
1: Colòmbia, però més tard va
0: més
1: sortir,
0: tard,
1: diria.
0: Aquesta,
1: un any més tard o mig any més tard.
0: Sí.
1: Però bé, sí, la més antiga, entre cometes, que tenim és aquesta.
0: El Golpito, també és seva, aquesta, eh?
1: Sí, aquesta és recent.
0: Sí, aquesta també, i... Bueno, estic mirant.
1: També tenim Ni Borratxo i poca cosa més.
0: Cayó la noche.
1: Ah, aquesta.
0: Aquí és una corba, sembla, amb una que es diu La Pantera, que no posarem. Que no posarem.
1: Hem posat La Graciosa.
0: La Graciosa, aquesta sí. Mira, el que anem a fer ara és escoltar la versió que ha fet Alba Morena del tema Al mar, tots drets, sisplau, de Manel.

0: cançó de K-pop.
1: D'acord, doncs mira, posada. S'agrava dir més coses. Demon Hunters amb Golden Parcer. No sé si avui heu pogut escoltar la versió que ha fet de precisament aquesta cançó de Golden, la Kelly Clarkson, la de Stronger. Escolteu, és que flipareu. Escolteu...
2: Ara.
1: La versió aquesta que ha fet, que és impressionant.
2: Ai, a veure... Ara.
1: Arriba allà on vol, eh? A veure.
2: Espereu.

Està molt bé, eh? Molt bé, doncs això és una mostra d'aquesta aquesta versió. Déu-n'hi-do, eh? Quin tros de veu que té aquesta dona. Kelly Clarkson amb Golden. Bé, 4:05 de 7 de la tarda. Anem per més cançons. Que arriba Shakira i Burna Boy amb Die Die.

0: Bona tarda, Flashback. Som la Caral i la Laia i us dediquem... Què dediquem, Caral?
1: La cançó La Guapíssima. Un petó.
2: Un petó.
1: Adéu.
2: Martini presenta, ja ho sabeu, el Tardeo de Flashback, i si no us ho expliquem ara. Aquest dissabte, de 7 a 9 del vespre, el Tardeo torna amb les piles carregades des del restaurant El Genial de Begur. Ens acompanyarà l'Uri Sàbat, que forma part de la història de Flashback, gran Uri Sàbat, com a presentador del mític programa Prohibit als pares, i a la festa s'hi afegirà també el jugador de bàsquet Pau Ribas.
3: Tot això també estarà conduït pel presentador del Tardeo, l'Andreu Joanola, i si vol ser part de l'esdeveniment exclusiu, envia un correu a eltardeodeflashback@flashback.cat, eltardeodeflashback@flashback.cat, amb la col·laboració de Martini, Ametller Origen, Ètnia i Casa Cendra.
2: Doncs ja ho sabeu, aquest dissabte, el Tardeo, amb Pau Ribas i el gran, l'enorme Uri Sàbat. Escolteu, anem a posar gel amb Moving to the Sun. Ara mateix, aquí, el feedback.

0: Aquesta és la Selena Gómez aquí amb Xerri Pudel, We Don't Talk Anymore. Selena Gómez, per cert, que no passa per un bon moment empresarial. Recordem que temps enrere va fundar l'empresa Wondermind, que tenia com a focus principal la salut mental, i la cosa no acaba de funcionar, eh?
1: Doncs bé, ara un grup d'inversors han presentat una demanda contra la cantant i l'empresa en general per un cas de frau. Expliquen que la situació econòmica de l'empresa no era la que la cantant deia que era, i Selena Gómez ha respost a aquestes acusacions, dient que són absurdes i que no tenen fonament.
0: Bueno, i a veure què diu el jutge, també.
1: I veurem què diuen les dades, sí, perquè sí. Hi ha vegades que un número val més que...
0: Hi ha gent que engreixa les empreses.
1: Sí.
0: Va, ah, molt bé,
1: ella
0: molt bé.
1: Va ser una d'elles.
0: Veus que no, no sé si ho ha fet, però n'hi ha que sí que ho fan, eh? Però bé, a veure com acaba tot això amb Selena Gómez. I nosaltres, mira, pràcticament ja arribem a les 7 i ens ve molt de gust escoltar una de les últimes d'Olivia Rodrigo, que es diu Drop Dead.

0: WhatsApp 628 414 029. 628 414 029. Feedback. Avui, al matí, la mare que el va parir.
1: Podem connectar amb una de les benzineres de Catalunya. Sí. Tenim el seu responsable, és Pau Gasoil, que...
2: Pau Gasoil. Sí, no us queixeu, que teniu l'ajuda del govern, ara.
1: Sí,
2: 20 cèntims de descompte al gasoil, que tard o d'hora arribarà.
1: Ah, bueno. Sí.
2: Saps per què el gasoil són 20 cèntims i són 5 cèntims a la benzina?
1: Per què?
2: És un tema tècnic.
1: Ah, sí?
2: Sí, és perquè... Bueno, el tema tècnic és que Pedro Sánchez té un cotxe que és de gasoil.
3: Que tècnic.
2: Aquest és el tema tècnic.
0: Al matí, i la mare que el va parir. A Flashback i amb Carles Pérez. Flashback. Són les 7.

0: Anna Mena i Lola Índigo, número 1 a Flashback, aquesta cançó que es diu Petitó, i que tenim amb una nota de veu fantàstica.
1: Hola, Flashback, som en Gael.
2: La Gata.
3: I en Marc.
2: I voldríem la cançó de Petitó d'Anna Mena i Lola Índigo.
1: I dedicar-li al nostre hàmster, que fa poc va fer un any.
0: Ai, mira. Mm-hmm.
4: I voldríem participar als sortejos que feu.
1: Adéu.
0: Adéu. Adéu, adéu, adéu. I felicitats al hàmster, eh? No sé si fareu una festeta. Posaré una mica
5: de pinso.
0: Amb el hàmster.
5: Divertit.
0: Escolteu, última hora. Ara entrem ja a l'última hora del feedback, les 7 de la tarda i 4 minuts, i volem continuar amb les vostres dedicatòries, que ens demaneu cançons a través del 628-414-029. Mira, van arribant, tenim bastantes per posar, però podeu anar enviant-les al 628-414-029, però ara anem a escoltar aquesta d'Olivia Dean que es diu So Easy to Fall in Love.

0: Love Alike de Taylor Swift, que teníem dedicatòria i que posarem ara mateix, l'escoltarem al 628-414-020.
1: Hola, Flashback, som la Mariona
2: i la Marta.
1: I ens agradaria molt que poséssiu qualsevol cançó de la Taylor Swift, home, ja que ens agrada molt. I estem al cotxe i li volem dedicar al nostre avi que està conduint. Un petó.
3: Petons.
0: Adéu, adéu.
3: Adéu, adéu.
0: Pels Swifties hem posat Opa Light i ara anem a escoltar Nodar amb 54 Ultra. Talk to you i arribem ja, mira, a un quart de vuit.

Fes que la tornada a la llar sigui la glòria amb el 50% de descompte en totes les porcions de formatge nacionals. Que t'emportes en un cupó que et dona per molt. Vàlid als hipermercats, només el 4 de setembre.

0: activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
1: Una de les activitats més divertides que es poden fer durant aquest estiu a palarinsal.com és descobrir el Parc de Cordes. És un circuit amb diferents nivells de dificultats, amb proves d'habilitat física adaptades tant per infants com per adults. Tirolines, ponts tibetans, ponts d'equilibri, escales i xarxes, entre altres obstacles. Ho trobareu a la zona del bosc travessat per la línia de telecadira Serra 1 del Planell, al qual hi podreu accedir a peu. Hi ha tres tipus de circuits: l'S, el Baby, amb una alçada mínima de 1,20 metres i un màxim de 50 quilos, el circuit M, a partir de 8 anys, amb alçada mínima de 1,40 metres i màxim 80 quilos, i el circuit L, a partir de 8 anys, amb una alçada mínima de 1,40 metres amb un màxim de 80 quilos. El preu per adult és de 20 euros i infants 17 euros. Podeu fer-ne la reserva online a través de palarinsal.com.
0: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
2: Ràdio Flashback.
3: Flashback.
4: Ràdio Flashback Andorra. Andorra 96.0.
2: Radio Flashback.
5: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
6: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
7: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
8: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
7: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
0: Andorra. Andorra. 96.0.

0: Anem a continuar escoltant més dedicatoris. Abans, però, si et sembla, Cristina...
1: Anem a parlar de futbol, que ja sabem que ens agrada.
0: Sí, el Barça juga, ja ho sabeu, la de Barça de Flashback, tres partits del Barça de Hansi Flick en aquesta nova temporada i tres victòries, eh? 9 de 9 punts possibles i 12 gols a favor per un equip que funciona com un rellotge suís, eh?
1: Múltiples de 3, eh?
0: És veritat, hi ha algun engranatge que a vegades falla una mica, però en general, molt bé, eh?
1: I aquest cap de setmana seguiran anant bé, no? Ho sabrem, el Bada Barça, amb en Jordi Plans i tot l'equip, perquè marxem a Mestalla, que esperem que no pari la festa. Aquest diumenge, a 4:45 de la tarda, i des de Mestalla, el València-Barça viu en directe el partit aquí a Flashback, com he dit, amb en Jordi Plans i tot l'equip del Bada Barça i amb el patrocini de la xarxa Ford de Catalunya i Estrella Damm.
0: Per cert, abans no t'he fet cas que deies múltiples de 3, eh? És veritat.
1: Sí, 3... Què? 3 victòries...
0: 3, 9 i 3,
1: 12. Sí.
0: Sí, sí.
1: Molt
0: està bé. Està bé. Ah, està bé, ens agrada. Anem a escoltar Miqui Núñez, vinga, som-hi.
2: Hola, Flashback! Soc la Yaisa i ara estic anant cap a Sant Feliu de Guíxols. M'agradaria que poséssiu la cançó un altre cop del Miqui Núñez per dedicar-la a tota la meva família. Guai. Perquè me l'estimo molt i ells m'han cuidat molt. Moltes gràcies, xau, xaito!
1: Adéu!

0: La cançó que es diu Era això. Buscava tenia ben a prop. I escolta, posem Aitana perquè ben aviat tenim concert a Barcelona, Aitana.
1: Aquest dissabte.
0: Sí.
2: Hola, Flashback. Hola. Soc l'Olivia i vull que poseu la cançó de Superestrella perquè el dissabte vaig a un concert de l'Aitana i vull estar una mica més preparada. Adéu, molts petonets.
0: Ens hem de prendre les cançons, eh? Perquè tu de Weekend, alguna sí, la majoria et sonaven, no?
1: Sí, mira, només no em sabia tres.
0: Imagina't.
1: Per tant, imagina't. Molt bé, xapó. D'Aitana, bé, Superestrella, jo crec que més que presa. Per tu, per aquesta noia i per tothom.
0: Mala ser jo i tot. Imagina't.
1: La cantem aquí com bojos, cada cop que la posem.
0: A ple pulmó.
1: Ah!

0: WhatsApp 628-414-029. 628-414-029. Feedback!
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: Gintas Heroes amb Adam Levine dels Maroon 5 amb Stereo Hearts. Cançó que, noi, sempre ens ve de gust escoltar-la i recuperar-la de tant en tant. Com l'acabé ara? Bueno, l'acabé ara. Atenció, aquesta, eh? Aquest estiu s'ha posat molt de moda.
1: Ve forta, ve forta.
2: Hola, Flashback. Volia demanar la cançó de Chico.
1: Molt bé. Molt curta, però sí, Mi Chico, de Jason Derulo.

0: És el Dying Deceal de Cien Espiro. Escolteu, la ment també s'entrena. És important, això, eh? A Codalern, infants i joves fan gimnàs per la ment, aprenen habilitats tecnològiques mentre desenvolupen la lògica, la creativitat o la resolució de problemes.
1: Un mètode únic on cada alumne aprèn al seu ritme i pot començar quan vulgui. Codalern, prepara'ls pel futur. Informa-te'n a codalern.cat. Codalern.cat.
0: Molt bé, escolteu, acabem ja, eh? Arribem a les 8 en punt, a punt al backstage, i demà més feedback a partir de les 4, de 4 a 8, com cada dia, de dilluns a divendres.
1: A més,
0: demà...
1: Demà regal xulo, eh? A partir de les 4. Sí, sí,
0: demà
1: sí.
0: Demà regal xulo tornar al col·le.
1: Sí, tornar fins aquí podem llegir.
0: Sí, jo crec que us agradarà. Us agradarà molt. Doncs a partir de demà a les 4 us explicarem de què va la cosa. Ara acabem amb Imagine Dragons, el tema que es diu It's Time. Mira, mira, és aquest... I demà més, que acabo de passar un molt bon dijous. Adéu.
1: Que vagi molt bé.

TuneIn, Radio Player, MyTuner, Radio FM. Troba'ns també a les apps més descarregades per escoltar la ràdio. Radio. Hi trobaràs d'altres emissores, sí, però no són tan bones ni sonen tan bé com... Flashback.

0: deixa el mòbil si no és per enviar-nos notes de veu. És el moment de conèixer les novetats de les estrelles Flashback. Prepara't per criticar els ex o qui tu vulguis. Fins a les 11 sentiràs tot el que no es pot dir quan es pot dir, sense filtres. A partir d'ara obrim les portes del backstage. Tot anirà bé o no? Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Les 8 en punt del vespre d'aquest dijous 3 de setembre obrim les portes del backstage de Flashback. Avui que per fi torna en Marc Llibre al backstage.
2: A més, estem molt contents perquè avui ens acompanyarà durant una estoneta més de programa.
1: És veritat, avui serà una estona llarga, podríem dir, sí, sí.
2: Sí, però això ens agrada, ja.
1: És una bona notícia, després del pal que hem tingut aquesta tarda. A veure si demà us podem portar la sorpresa que us vam prometre ahir.
2: Ahir a la nit dient, toquem fusta,
1: sí,
2: i ni així.
1: No va servir, però en fi, a veure demà què tal, ja en parlarem. I avui també recuperarem una secció que ens encanta i que us encanta. Les Topo fa cringe avui. És dia de barallar-nos al backstage de Flashback, per tant, aneu preparant el WhatsApp.
2: I com sempre, la cançó amagada també i les notícies més virals del dia. Així que des d'ara i fins les 11 de la nit no desconnecteu, perquè tot anirà bé.
1: O no, ja ho veurem.
0: Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Han de passar moltes coses des d'ara i fins les 11 de la nit, per tant, anem per feina al backstage de Flashback, que sonin Quevedo i Elvis Crespo. Benvinguts, benvingudes.
3: ¿Qué tal, amigos? Les saluda Elvis Crespo con Quevedo.
4: Hola, soy Quevedo.
3: Esto es

0: gràcies a la vida més sabrosa.
1: Som la millor cita que tindràs avui. Backstage, de 8 a 11 del vespre, a Flashback.
2: Passant 6 minuts de les 8 del vespre, som al backstage de Flashback i comencem, com sempre, amb aquella secció. Què rius, ja?
3: Perquè tenia com que em feia mal al braç i he fet uns estiraments. M'has mirat com de reull.
2: És que he pensat que
3: com bien para. I m'ha sortit un somriure.
2: Primera, ja, eh? O sigui, primera, en fi. Comencem el backstage de Flashback amb aquella secció on ens expliquem la cosa més random que hem conegut en el dia d'avui, una novetat en les nostres vides que ens ha fet riure o que, si més no, ens ha interessat i que volem compartir amb tots i totes vosaltres. I avui el que hem conegut, bàsicament, és que bàsicament és la paraula de moda.
3: Sí.
2: El tema és que, bàsicament, Adama Traoré, exjugador, bàsicament, del Barça, va repetir aquesta paraula, bàsicament, infinites vegades en la seva presentació amb el Deportivo de la Coruña. A veure, això, tothom és conscient que els futbolistes tampoc és que siguin... que no tenen l'opció que tenen els cotxes de les llums llargues. No existeix en el seu cervell.
3: A veure, la seva feina és jugar a futbol.
2: Clar.
3: I jugant a futbol són molt bons, però després potser comunicar els costa més. És com si m'imposessin a jugar a futbol.
2: Hi ha excepcions, eh? Hi ha gent que, inclús futbolistes que, escolta'm, surten una mica d'aquest estereotip que també se'ls ha drogat i moltes vegades doncs és fals i no és així, realment.
3: I després hi ha d'altres que canten estupendament, com Sergio Ramos, que té la cançó de la Cibeles, que a mi m'encanta.
2: Com t'agrada la Cibeles, eh? Vaig a mirar si està entrada, crec que ja no.
3: També hi ha,
2: no,
3: la com Cibeles, es deia, no. Ansu Fati, també és cantant.
2: Sí, però no. O sigui, aquesta gent no...
3: Com
2: no
3: era la d'Ansu Fati?
2: No els posem a Flashback.
3: No, en absolut, ja me'ls poso jo a casa meva.
2: El tema d'Adama és que ha dit infinites vegades, jo us he dit que eren infinites vegades, però realment hi va haver algú que es va dedicar a comptar-les. La paraula, bàsicament, és la paraula preferida d'Adama ara mateix.
3: Val.
2: Va fer 13 minuts de roda de premsa.
3: Sí?
2: Va dir 85 vegades la paraula bàsicamente.
3: No, per favor.
2: O sigui, m'he dedicat a fer aquí una regla de 3, una operació matemàtica.
3: Molt bé, que es noti
2: lletres,
3: les mates.
2: I això vol dir una mitjana de més de 6 bàsicament per minut. És una autèntica bajanada. Però escolteu aquest tall perquè us en feu una idea del que va ser la roda de premsa. És un tall de 40 segons clavats i ho diu 10 vegades.
3: A veure.
2: Déu-n'hi-do, eh?
4: El club ha hecho un gran trabajo, también es parte del proyecto ha hecho que básicamente yo básicamente
2: dos
4: pueda básicamente venir
2: tres.
4: Aquí también hablé con Auba básicamente antes
2: cuatro.
4: De venir aquí, que también me aconsejó básicamente
2: cinco.
4: Dijo básicamente
2: seis.
4: lo bueno y lo interesante que es el proyecto básicamente, y
2: set.
4: Eso me convenció, ¿no? También básicamente tengo
2: uy.
4: Historia con el Depor. Fue uno de los primeros equipos que debuté básicamente con el,
2: ¿no?
4: con el Barça B también. Básicamente, entonces, parece que era cosa del destino también.
2: No és broma. O sigui, el tio no té cara d'anar borratxo, per exemple.
3: No.
2: És real el que va passar. No ens hem dedicat nosaltres a editar aquest àudio. Ja us dic, 85 vegades en 13 minuts i en aquest àudio de 40 segons, o sigui, la paraula...

0: ho vol explicar, jo crec, tan de manera eloqüent i tan sí. gros que posar-lo bàsicament allà al mig li deu fer en el seu cervell doncs, pensar que ho està explicant d'una manera menys intel·ligent.
1: A vegades ens passa que quan volem fer-nos els interessants i parlar d'algun tema i que sembli que en sabem, intentem fer servir paraules.
0: Que ni coneixem.
1: Sí, que no fem servir en el nostre dia a dia, llavors és com que ens fem una bola, comencem a dir coses, ens comencem a repetir, en el seu cas ha estat bàsicament.
0: Doncs, en fi, així ha estat la roda de premsa de Demà Traoré, una cosa que, la veritat, jo suposo que deu tenir moltes ganes de debutar, però el que li quedarà és això, i ara serà un mem espectacular. Jo crec que la seva samarreta, en lloc de Demà Traoré, hauria de posar bàsicament.
1: Me la compraria.
2: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage, a Flashback.
0: Pràcticament un quart de nou del vespre al Backstage de Flashback. Tu ara parlaves que a vegades és més fàcil dir les coses tal com raja, no?
1: Sí.
0: I no complicar-nos. Doncs Aitana ho fa així en aquesta cançó superestrella, ras i curt.
3: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

0: Arriba la nit.
1: Comença el backstage de Flashback.
2: Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
3: La cançó amagada.
4: Un minutet i un quart de nou del vespre. Sou al backstage de Flashback i arriba la cançó amagada. Hem triat una cançó i l'hem traduïda a l'anglès. I a més, us hem posat dues pistes de so. Un fragment al revés de la cançó i també un tall molt, molt lent.
5: I com sempre, si creieu que sabeu quina és la cançó amagada, ens heu d'enviar notes de veu al 628-414-029. I també, com sempre, tres requisits. El nom de la cançó, el nom de l'artista i cantar una miqueta la cançó.
4: WhatsApp obert, 628-414-029. Anem a les pistes. La primera pista és el tall al revés de la cançó. Avui fa així.
5: No he entès absolutament res.
4: Molt difícil avui.
5: Molt difícil.
4: Jo pensava que es podia pillar alguna cosa, però
5: jo crec no acaba.
4: No. En fi, ho podeu anar provant, WhatsApp obert, 628-414-029. Segona pista, Andrea. Com diu la traducció avui a l'anglès?
5: I thought they were getting married and then they told us we're going to be another one in the family.
4: Estàs millorant molt el teu anglès des que fas classes d'anglès,
5: No he començat encara.
4: Ah, val. Jo pensava que sí, però ho has fet molt... Jolín. Incredible.

0: Thank you.
1: Basically.
0: Thank you.
1: 628 414 029. Què ens estan dient els oients a través del WhatsApp?
0: Avui estan tímids els oients,
1: sí?
0: Però arriben alguns missatges. Hi ha un que ens diu que és diumenge sense drama dels catarres.
1: No.
0: No. I també hi ha una persona que diu que és la Marina està morena de figaflaua.
1: De moment no. WhatsApp obert i envieu-nos àudios, 628 414 029. Diumenge sense drama. Ara mateix és un drama al nostre WhatsApp perquè ningú l'està encertant.
0: No, no, eh?
1: Última pista. El fragment lent de la cançó amagada, a veure si us treu de dubtes. Avui fa així. Una
0: panxeta. Amb això és claríssim.
1: Sí?
0: Crec que sí.
1: A veure, la resposta de seguida al Backstage de Flashback.
2: De 8 a 11. Backstage a Flashback. Andorra.
3: 96.0. Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
4: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
3: Andorra. 96.0.

0: Backstage, entra tothom. Potser aquest és el problema. Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Passant 5 minutets d'un quart de 9 del vespre, sou al Backstage de Flashback, i ens toca resoldre la cançó amagada d'avui. Molts missatges avui al WhatsApp. Gràcies a tots i a totes per participar.
2: Moltíssim, sí, sí, encara arriben.
1: Però no els podem posar tots, ja no, ho sabeu. No. Sempre en posem 3 o 4. Anem a les pistes. La lenta avui feia així. Ara m'hi és fàcil, eh?
2: Mm,
1: no?
2: No ho penso.
1: Ah, bueno. No, no, cap problema, cap problema. Segona pista, com deia la traducció avui a l'anglès.
2: I thought they were getting married and then they told us we're going to be another one in the family.
1: Oh, wow, word in English.
2: Thank you.
1: 628 414 029. L'Andrea, penseu que ha començat classes d'anglès només per donar-vos millor les pistes llegides, no?
2: Això és cert.
1: De la cançó amagada.
2: Vull dir, no les he començat encara, per ser justos.
1: Bueno, però...
2: Però és per millorar el meu anglès.
1: L'objectiu és aquest.
2: Perquè l'any passat em van dir que semblava una intel·ligència artificial, que semblava la Siri, és parlant
1: veritat.
2: En anglès.
1: I vas dir, això no pot ser.
2: Això no pot
1: ser. Et va tocar l'orgull.
2: Hem de millorar-ho, sí.
1: Vinga, va, WhatsApp obert, què ens han dit els nostres oients?
2: L'han encertat.
3: Hola.
1: Hola.
3: Nosaltres creiem que és Olivia la de Tallets. I no sé com ets. Olivia, però ja t'estimem una mica. Jo que he vist la Clara de petita i apareixes tu.
1: Molt bé.
4: I ens vam passar el concert plorant. Olivia, quin moment tan bonic i estrany.
5: La cançó amagada és Olivia dels Detallets.
1: Molt bé.
5: Olivia, quin moment tan bonic i estrany. Olivia, adeu.
1: Adeu.
2: Adeu. Pim-pam, ho ha fet en un moment,
1: I
2: això.
1: I tant.

0: Pareixes tu. És a ti, Olivia.
1: Molt bé, company. Doncs aquesta era la cançó amagada d'avui, sí senyor.
2: I ens vam passar el concert plorant. Olivia, quin moment tan bonic i estrany, Olivia. Pensava que es casaven. Vai, ens diuen.
1: Una història real, eh?
3: Sí que maco, no?
1: L'ha explicat en Derra moltes vegades, que sí, va arribar a casa, estaven en un festival a Sabadell amb moltes llumetes,
3: sí.
1: I resulta que va arribar a casa, li van sortir aquestes barres i s'han acabat convertint en un tamacle, sí, sí.
3: Deu una... estar supergran ja, l'Olivia, no?
1: Bueno,
3: perquè
1: clar,
3: això, fa
1: això és 2023,
3: anys,
1: doncs mira, ara mateix 3 anys, l'Olivia, déu-n'hi-do. No tan petita ja.
3: Que mona.
1: Sí, sí, i precisament l'any 2023, fa 3 anys, aquesta cançó arribava al número 1 de la llista, tal dia com avui. Per tant, l'escoltem al backstage de Flashback. Els tiets amb Olivia, benvinguts i benvinguts.

0: Aquesta era la cançó amagada d'avui. Fa just 3 anys que arribava al número 1 de la llista Els Tiets amb Olivia al backstage de Flashback. 5 minuts i 9:15 del vespre.
1: De 8 a 11, Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: I també amb en Marc Llibre, qui incorporem ja a la tertúlia. Ben tornat al backstage, Marc Llibre.
2: Quines ganes tenia de veure'ls.
0: Ara, home!
3: Sona tan irònic, això que has dit.
2: No, de debò, eh? L'estiu ha sigut espantós, llarg, horrible.
4: Què dius?
2: Tingut un mes i mig, tio, i quan ets pobre, tenir tantes vacances passa a ser una condemna. És el que té el capitalisme.
0: Clar, perquè gastes... No ingresses, no?
2: És que, Frigola, les coses guapes de la vida...
0: Són cares. Sí?
2: És... és així.
3: Vull dir.
0: I després d'això s'exceben. I ja està, ja ho tens,
2: ja està.
0: Eh?
2: Porto allà mirant batalles de farmajaure un mes, estic ja fins als collons.
0: Bueno, ja està, ja tornes aquí a la normalitat, a la rutina, i ja tornem a tenir pel backstage de Flashback. Per cert, avui estrenes secció, és a dir, hi haurà la teva secció habitual...
2: Que també l'estreno,
0: Que també és diferent.
2: És un dia...
0: Has tingut... Has tingut molt de temps per pensar.
2: Sí, tot.
0: Però és que... Just després d'aquesta secció que farem ara, que són les notícies, en Marc Llibre ens portarà la curiositat del dia. Per tant, compte que aquí venen cosetes. Sí.
3: Venen
0: abans,
3: corbes.
0: Sí. Les notícies, com ja sabeu, que és moment de posar-nos seriosos i serioses i tractar l'actualitat. Us portem les notícies més interessants del dia, les que encara no us han explicat.

0: Aquesta és una mica greu.
1: Aquesta cançó?
0: No, la notícia.
1: Ah, val.
0: I és que un pare ha oblidat el seu fill de 10 anys en una benzinera de Càceres.
1: Ai, no.
0: Però és que el pitjor de tot és que se n'ha adonat 140 quilòmetres després.
2: He de dir que la benzina està molt cara i...
0: Què?
2: Bueno, que et ratlles i vas pensant que cara està, que cara està.
0: I el nano per allà donant voltes, no? Comprant els pollicaus.
1: Durant 140 quilòmetres vas pensant que està molt cara la benzina?
2: Ah. Bueno, és que és molt, molt cara.
0: Ja, ja, però no sé si tant, eh?
2: Bueno, i potser estimes molt, molt,
0: molt
2: poc
0: el
2: teu fill, no?
0: Sí. Un pare que viatjava cap a Bèlgica, des de Càceres, amb el seu fill de 10 anys, un altre fill que tenen, que encara no l'ha perdut, de 7, i un amic del fill de 7. Jo crec que ha dit, mira, em quedo amb els de 7 i el gran que el donin pel sac, no?
1: Però i els altres dos no es van adonar que faltava un nen al cotxe?
0: Ah, no ho sé. Potser portaven aquesta cançó molt forta al cotxe i no se'n van adonar absolutament de res. Mira,
1: mare
0: mira.
1: De Déu.
0: A veure, el tema és que el nen va baixar del cotxe i els altres dos van tornar a pujar, d'acord? O sigui, van fer la típica de baixar del cotxe quan estàs en una benzinera i van baixar els tres. Els dos van pujar i l'altre, no sé si és que se'n va anar a donar una volta o què, però va quedar-se per allà. I apa, carretera i manta, tu. O sigui, el problema és que no se'n van adonar que faltava algú allà als seients del darrere fins 140 quilòmetres després. Què va passar? El nen va avisar la gent de la benzinera que el meu pare ha marxat
2: clar.
0: I la Guàrdia Civil va rebre aquest avís i va muntar un dispositiu per localitzar el cotxe.
1: Home, clar.
0: I els va trobar unes quantes hores més tard per l'A66 tan tranquils.
1: Clar, o sigui,
0: no és que se n'adonessin 140 quilòmetres després, és que 140 quilòmetres després els va parar la Guàrdia Civil i els va dir que us en falta un al cotxe. I es va girar el pare i va dir, anda. És increïble.
1: A mi em sobta bastant, la veritat. Em sembla molt raro que de les tres persones que hi havia al cotxe, el pare i els dos nens, ningú s'hagi adonat que faltava una persona. I a més m'imagino el pobre nano allà a la benzinera...
0: Plorant,
1: que segurament
0: clar.
1: És petit, no sap ni la matrícula del cotxe, probablement no sàpiga la marca del cotxe. I llavors, clar. Com ho descriu? Un cotxe gris, saps?
0: Bueno,
1: que és
0: poden...
1: el que saben els nens, normalment.
0: Sí, però poden mirar les càmeres, per exemple, així, però en fi, una bogeria.
2: Sí, sí.
0: En fi, que si no van una benzinera, no ploreu pel preu de la benzina, que us oblidareu al nen, ja veieu. Avui només temacles,
2: sí,
0: en aquesta secció.
2: Sí, only temacles,
1: Que bona aquesta.
0: Aquesta per explicar-vos que a un home li ha caigut un llamp a sobre a Nova York, i ha sobreviscut i després se n'ha anat al dentista.
2: Ah, molt bé.
1: Ell tenia una cita i no la volia deixar perdre.
0: No.
1: A vegades costa molt aconseguir cita per anar al dentista.
0: Bueno, o cita en general. Jo segueixo així dos veles,
2: I ja portava l'anestèsia.
0: Bueno. Doncs mira, una mica així. És el cas d'en Thomas Fahmy, que anava caminant cap al dentista tan tranquil, en plena tempesta, amb el seu paraigua, i resulta que sí, li va caure un llamp a sobre. A més, això s'està fent molt viral,
1: sí. Perquè
0: una de les càmeres que estava a la casa davant d'on va passar això, doncs va gravar l'escena i van veure el moment com el llamp, literalment, pum, impacta, fa com tres impactes i l'home cau a terra, sembla que estigui fulminat. Però no, al cap de pocs segons es torna a aixecar, se'n va com caminant mig coix i s'apropa en aquesta casa on hi ha la càmera i l'estan gravant, les càmeres de seguretat de la casa, i li diu a la senyora, puc entrar? I la senyora, sí, cap a dins, no sé què. Ell després ha explicat que va sentir un dolor molt intens, que tenia les cames adormides, com diu, com si caminés a sobre d'un globus, però el tio va sobreviure, el van portar a l'hospital i contra tot pronòstic va passar una nit allà i llavors l'endemà se'n va poder anar al dentista tan tranquil·lament.
1: No us fa por que us caigui un llamp a sobre?
0: A mi sempre m'ha fet molta por.
1: És una cosa en la que penso bastant.
2: No.
1: Què et fa por a tu?
0: Tens absolutament igual.
2: Gairebé tot, menys un...
0: Un llamp no, eh?
2: No.
0: Però jo prefereixo que...
2: És que no passa mai.
0: Ja, però...
2: Bueno, ha passat aquest senyor, justament ara, no? Però...
0: Mireu el vídeo, si podeu, perquè de debò, eh? Després d'aquesta experiència, diu que té por que li torni a caure un altre llamp a sobre. Home, normal.
1: Home, normal.
0: Jo també en tindria, clar. Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa. I per últim, però no menys important, Dale Sanders, un home de 91 anys, ha recuperat el rècord de ser l'home més gran a completar el sender dels Apalatxes.
1: Un moment, un moment.
2: Aviam, aviam.
1: Això dels Apalatxes no us surt molt a TikTok, que és un lloc com superperillós, que hi ha com monstres i que hi ha un munt de normes, tipus, no pots mirar enrere si sents que algú crida el teu nom.
0: Això
1: a la
0: és
1: nit no
0: correcte.
1: Pots mirar per la finestra.
0: Això és correcte.
1: Fa molta por, això, eh?
2: Primera informació.
0: Però...
1: No sé fins a quin punt és real o no, però vaig tenir una època que em vaig obsessionar molt amb el tema i sóc una experta. Pregunteu-me el que vulgueu.
0: Doncs mira, què podem saber, Andrea? Què ens has d'explicar dels Apalatxes? A veure.
1: Doncs que diuen que és una muntanya que està com...
2: Malaïda.
1: Ah. Sí. Val. Llavors, tu si vas allà a fer muntanya has de seguir unes regles molt estrictes, perquè si no les segueixes pot ser que moris.
2: Però qui les marca, aquestes regles?
1: No ho sé, jo ho he vist a TikTok.
0: L'Esperit Sant.
2: Ha llegit en diagonal, no, el vídeo?
1: No, no.
0: El vídeo llegit en diagonal.
2: Sí, sí, perfecte.
1: Llavors et diuen, per exemple, que no miris entre els arbres, perquè pots veure coses horroroses. Et diuen que no et surtis mai del camí, perquè si et surts del camí també pots veure coses horroroses. Que si vas a dormir allà has de tancar totes les cortines i totes les finestres de casa.
0: Però els Apalatxes de cop és la casa del terror del Tibidabo o què?
1: No ho sé, això diuen a TikTok.
0: Heavy, no?
1: Fa molta por.
2: No, si ho diuen a TikTok.
0: És veritat, és veritat.
1: Bon fiable, eh?
0: Farmeges. Si vas als Apalatxes, farmeges.
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs en aquest home li diuen el Barba Girls... Barba Gris.
1: Barba Girl. I'm a Barba Girl.
0: És que ho havia apuntat malament al guió. Barba Gris, Barba Gris, perquè és un home que té una barba molt, molt pronunciada.
1: I gris, no?
2: Home, clar, és que...
0: I moltes girls penjades per la barba, saps?
2: Barba girl.
0: En fi, resulta que acaba de completar el sender dels Apalatxes als Estats Units. Són 3.530 quilòmetres a peu, travessant 14 estats, des de Geòrgia fins a Maine, però el que és espectacular aquí és que aquest home té 91 anys. Aquest home ja tenia aquest rècord amb 82 anys, però una persona més gran, no sé si eren 84 o 85, el va superar.
1: Bye.
0: I va dir, sí, m'espero uns anys i patapam. I ara ho ha aconseguit amb 91 anys. El viatge no ha estat precisament un passeig. Home, 3.500 quilòmetres, déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Però és que resulta que aquest bon home ha caigut, atenció, 71 vegades a terra.
2: Ah.
0: Durant tot aquest... amb 91 anys. Ha caigut 71 vegades.
2: Ui, la cadera, eh? Sí.
0: Va, clar. El fèmur, què?
2: Sí, sí, sí.
0: Ojo, eh?
1: Però això em passa a mi tenint 27 anys i no em recupero, crec.
0: Doncs mira, 6 d'aquestes caigudes han estat bastant fortes i en una ocasió fins i tot va haver d'anar a l'hospital. El van haver d'atendre durant uns dies i després va tornar al mateix punt i va seguir amb el camí. Però ell ha continuat fent el camí per arribar al Mont Katahdin. I així resumint, tu amb 30 anys no et pots moure després d'un dia de fer esport.
1: No, no, no.
0: I aquest home amb 91 ha tingut 71 caigudes i ha fet més de 3.500 quilòmetres.
1: A més, ha sobreviscut a unes muntanyes maleïdes que, segons TikTok, són les més perilloses del món, eh?
0: Bé, i segons tu, és el més important de la història.
2: Cada dia, quan es fa de nit...
0: Backstage a Flashback. Vinga, que de seguida en Marc Llibre estrena secció. Abans, Chris de Sarandi, sóc positiu a Flashback. Good old days. Bona tarda.

0: A Flashback, només èxits.
1: Només èxits!
0: Al Backstage, només èxits. Ai, Marc Frigola i Andrea Romera.
2: I també en Marc Llibre.
3: La curiositat me mata i no aguanto.
2: És el nostre Jay Wheeler, de confiança.
4: Ara ho has dit.
2: Companys. Què passa?
4: Sabíeu que a Espanya hi ha lletres que estan prohibides a les matrícules?
2: Entres així, sense presentar la secció.
4: No, l'has presentat tu abans, no?
2: Bueno, però no, la
5: però
2: gent potser...
4: Fem-ho bé, perdó, fem-ho
2: potser,
4: bé.
2: Potser...
4: Rebobina, sí. Rebobina.
2: Potser hi ha hagut gent aquí que ha agafat, s'acaba d'incorporar i tu...
4: És veritat, és
2: sabíeu
4: veritat.
2: Que...
5: Potser la gent es pensa que el Marc Llibre és un home de la DGT que ha vingut a parlar-nos de matrícules,
4: de matrícules
5: o alguna cosa
4: no,
5: així.
4: No.
2: Vinga, va, espera't, fem això, fem-ho bé. No ha passat res aquí
5: no.
2: I tornem.
3: La curiositat me mata i no aguanto.
2: Ja tenim aquí en Marc Llibre, el nostre Jay Wheeler de confiança.
4: Estic assenyalant perquè sí. Presentis la secció.
2: Molt bé. Estrenem secció, Marc Llibre.
4: Sí.
2: I en Marc Llibre és una persona... Sabeu que els pallassos que caminen...
4: Ah, collons, com comencem, no?
2: Sabeu que els pallassos caminen...
4: Rebobina una altra
2: vegada. Que caminen amb el nas cap endavant,
4: sí.
2: Perquè són persones curioses. Doncs en Marc Llibre és una persona curiosa, que...
4: I a més tinc un bon nas.
2: No, home, no.
4: Sí, no, bueno, no passa
2: però
4: res.
2: Però no anava per aquí. Bueno, no som nazistes al backstage.
4: No, no. No,
2: bueno, ui. No, ja ha sonat molt malament.
5: Vaig fer una obra de teatre un cop que es deia Nassos, Nassis.
4: Ah, no, doncs mira.
5: Doncs
2: ja, bé, Andrea.
4: Ja ens coneixem una mica més.
2: Ja ens explicaràs de què anava l'obra, sense saber-ho.
5: No, ja.
2: Sí, clar. En fi, doncs això, presentem bé la secció. En Marc Llibre és una persona molt curiosa i ha decidit que a casa nostra passen moltes coses. Llavors, aquestes coses que passen ens les vol explicar perquè vosaltres tingueu una curiositat més per explicar als vostres col·legues. Quan estigueu al bar i no sapigueu què dir, que pugueu dir, sabeu que en Marc Llibre va dir l'altre dia al backstage això? Doncs això vol...
4: És una secció per combatre cunyats.
2: Ah, molt bé. O per combatre...
4: Diguin, és que jo tinc la fibra millor.
2: Tu
4: doncs
2: calla.
4: Tu sabies que...
2: Exacte. O per combatre també silencis incòmodes.
4: Sí, d'ascensor.
2: O de cita, l'Andreu ha dit. Això
4: que...
2: passa a vegades.
4: Sí.
2: Per tenir recursos, no? Com els amics de les Ases al 433, allò
4: ara.
2: Que diuen amb
4: sí,
2: un bon
4: sí.
2: Inicial, doncs aquestes coses. Què hem de saber avui?
4: Doncs no sé si ho sabíeu, però a Espanya hi ha lletres que estan prohibides a les matrícules.
2: Què?
4: Sí, i no és perquè siguin lletres perilloses, és simplement perquè els éssers humans som idiotes.
5: Val.
4: L'any 2000 Espanya va canviar el sistema de matrícules, suposo que ho recordeu, va passar de les matrícules provincials, aquelles de B1234AB.
5: Ah, sí.
2: Que hi havia la B era de Barcelona,
4: exacte,
2: a Girona hi havia G,
4: la M de Madrid,
2: la T de Tarragona, sí.
4: I han passat a les quals estan conformades només per 4 números i 3 lletres.
2: Tots sí. Ells a l'atzar, no t'indiquen la procedència del cotxe, no t'indiquen res.
4: Algú va pensar, perfecte, tenim milions de combinacions possibles, podem posar-hi totes les lletres que vulguem. I un altre va contestar sí, però les vocals no.
2: Oh,
4: per què? Perquè si poses vocals pots començar a formar paraules i les paraules què porten?
2: Què porten?
4: Problemes.
2: Ah, mira.
4: I ja sabeu que la humanitat no està preparada per tanta llibertat.
2: Llavors, podem dir que la DGT ens va privar de llibertats?
4: Efectivament. La DGT va excloure les 5 vocals precisament per evitar combinacions malsonants, paraules amb significat o acrònims que poguessin donar peu a bromes. És a dir, imagineu-vos, us compreu un cotxe nou, et gastes 60.000 euros, estàs il·lusionat, vas al concessionari i et donen la matrícula. I és 000 ANO.
2: No!
4: O 5678 CUL.
2: Clar, tot això són combinacions possibles.
4: Evidentment,
2: sí,
4: i que
2: sí,
4: et toquen a l'atzar.
5: Però és que a mi em sembla molt divertit, això. O sigui,
4: bueno,
5: a la DGT són al·lèrgics a la diversió, no ens deixen riure,
2: ens
5: no ens deixen
2: passar-ho
5: bé.
2: Ens van privar del mem.
5: Sí.
4: El problema no només és formar paraules malsonants, sinó també formar noms de persones. Imagina't que et toca una matrícula que és 1996, Pol.
2: Oh, clar.
4: I resulta que el Pol és el teu exmarit, que et va fer les banyes amb la teva millor amiga i que no et paga la pensió als teus fills.
5: Llavors em molestaria
2: clar.
5: Una mica.
2: Clar, llavors vaia poltada, no?
4: Coses més rebuscades. Imagina't que ets Messi i la matrícula del teu cotxe és 1234 SU.
2: S-I-U, clar.
4: O que tens gonorrea i la teva matrícula és 6969 ETS.
2: No.
5: Clar, se'ns compensa complicar això.
2: Clar, 100%.
4: Aquest mètode elimina també partits polítics com, per exemple, CUP, ERC o Vox, que això també hauria provocat alguns
2: 100%.
4: Problemes.
2: 100%. Hosti, imagina't que et compres, et gastes la pasta i et surt una matrícula que és Vox.
4: Clar, i ets d'Esquerra. No, o ets del PP i et toca una que és CUP.
2: Clar,
4: és que són problemes.
5: Són problemes, sí.
2: Però ets el riure de tots els teus amics. Vull dir, ja està bé, no? També una mica.
5: Una mica de diversió.
2: Ens van tallar les ales.
4: Això en el seu dia va passar molt, ja vi, no sé, amb els cotxes que portaven l'enganxina CAT.
2: Sí, els van treure.
4: Es ratllaven i passaven coses. Per això et dic que a vegades una matrícula pot comportar problemes.
5: Ja.
4: Per tant, la solució a tot això va ser prohibir les vocals i d'aquesta manera el pitjor que et pot passar és que et toqui una matrícula que sigui KKK, com el Cucus Clan.
2: Sí.
5: Que això és més greu, eh?
4: Sí, però veient el racisme que gasta la societat últimament, més d'un l'exhibiria amb orgull.
2: Oh, i tant.
4: O que siguis del Madrid i et toqui PSV.
2: Ah, hòstia, tant. Clar, Futbol Club Barcelona, sí.
4: Però aleshores et fots i assumeixes per haver triat malament el teu equip i bàsicament la manera de portar la teva vida.
2: Tu saps que havia dit sempre que esperaria tenir un cotxe a que la matrícula fos MFM? No.
4: Ah.
2: Marc Frigola, Marco, que fos... Per tenir el meu cotxe.
5: Ets un egocèntric.
4: Si ets del Barça et toca 1899 PSV, és collonó.
2: No, i tant. Clar. Però hi va haver molta gent que es va esperar que sortís la FC i la B a comprar-se el cotxe per al Barça. Sí,
4: però has de tenir temps, has
2: diners,
4: estar una mica llunàtic...
2: Sí. Has de tenir alguna mica en un concessionari...
4: El cotxe
5: de la meva germana era FCB, però se'l va comprar fa poc perquè no tenia diners, llavors era un cotxe antic.
2: Val, no.
5: No és perquè s'esperés a que sortís la matrícula.
2: No, això és el que t'ha dit a tu.
4: Pots tenir sort. Pot passar.
2: Doncs mira, ja sabem alguna cosa més. La curiositat d'avui, que no va matar el gat.
4: No.
2: La curiositat que et va portar en Marc. Vinga.
0: De 8 a 11, Backstage, a Flashback.
2: Ja teniu conversa amb els vostres amics i amigues i amb els vostres ligues. Arriba el número 1 de la llista, Anna Mena, al costat de Lola Índigo. Petit Oa, de seguida xerrem amb vosaltres.

0: unes privilegiades perquè són el número 1 de la llista i nosaltres uns privilegiats de ser contemporanis a aquestes artistes que ho estan petant. Anna Mena, Lola Índigo, Petito al Backstage.
1: De 8 a 11, Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: De seguida ens barallem al Backstage de Flashback, però atenció, perquè si et falta camp, Bonària te'l porta el vermut de Llucià Ferrer, i és que arriba al Bonària Tour amb la seva food truck, on podràs aconseguir gratuïtament una hamburguesa autèntica.
2: El dissabte 5 de setembre, si t'apuntes al vermut o fas una compra de 10 euros a les botigues Bonària de la zona a l'Avinguda Castell d'Aro 56 i carrer Santiago Rusiñol de Platja d'Aro i carrer Taulera 27 de Santa Cristina d'Aro, els dies 2, 3 i 4 de setembre, aconseguiràs un tiquet per bescanviar-lo per una hamburguesa a la food truck de Bonària, aparcada a Santa Cristina d'Aro. Trobareu tota la informació a bonaria-tour.com.
0: Bonària del Camp, al vermut de Flashback. Si no us han quedat clares les dates, el que heu de fer és anar a un Bonària de la zona, Platja d'Aro, Santa Cristina, Castell d'Aro. Compreu, feu una compra de mínim 10 euros i tindreu aquesta hamburguesa que ja us dic jo que és deliciosa, del vermut de Llucià Ferrer. 3 quarts tocats de 9 del vespre. Ai, ara...

0: Al Backstage de Flashback cobrim aquella secció on ens barallem sense arribar a les mans.
1: De moment.
0: L'Andrea Romera i jo hem fet un treball previ de periodisme d'investigació a la redacció. Hem descobert quines discrepàncies tenim i vosaltres sou els encarregats de desempatar. A més, en Marc Llibre també hi diu la seva. Obrim una secció icònica del Backstage, Stop of a Cringe, l'espai on parlem d'un tema, un defensa que allò està bé i que s'ha de seguir fent, i l'altre té claríssim que aquella actitud fa vergonya aliena. Podeu dir-hi la vostra i discutir amb nosaltres al 628-414-029.
1: Què?
0: Avui decidim si Stop of a Cringe...
2: Ai, ai, ai.
0: Jugar, avui que hem parlat de matrícules de cotxes,
1: sí.
0: Jugar a inventar-nos acrònims amb les matrícules dels cotxes o a inventar-nos paraules amb les matrícules del cotxe. D'acord?
1: Va.
0: MCP, per exemple.
1: MCP?
0: Me cago en la...
2: Sí, un TKM.
0: Exacte.
2: Te quiero mucho.
0: Exacte. I juguem en català, eh?
2: Sí,
0: però...
2: bueno, però...
0: Però bueno, que bueno, sapigueu si que...
2: Una mica bilingües i trilingües. Sí, bueno, sí, sobretot sí. L'Andrea.
1: Ara que faig classes d'anglès, no?
0: Mantenem les classes d'anglès, no para, eh?
2: Magic English.
0: Vosaltres també podeu participar, eh? 628-414-029, o podeu esperar els arguments, perquè ara l'Andrea donarà els seus arguments, jo també, i en Marc Llibre es posicionarà en un dels dos. Ja sabeu que si fem aquesta secció, si aquest tema està en aquesta secció, vol dir que discrepem en alguna cosa.
1: Sí.
0: Tu de quin equip ets?
1: Jo sóc de l'equip que pensa que fa cringe jugar amb les matrícules dels cotxes.
0: Cringe?
1: O sigui, em resulta avorrit...
2: Infantil,
1: no...
2: potser?
1: Infantil, fins i tot. Uh-huh. És com que trobo que en un cotxe hi ha moltes altres coses a fer. Et sí, pots posar
0: TikToks.
1: Un podcast... No, perquè estàs conduint. Pots escoltar el Backstage, al cotxe, pots escoltar un podcast...
2: La policia de la diversió. Ja la tenim aquí, ja ha arribat.
1: No, però... Ja pots...
0: Espera, fem una cosa.
1: Què?
0: Que deixem sí, sí. Acabar els arguments.
1: Sí, perquè ara ja esteu fent-lo de sempre.
2: Perdó.
0: Avui és... està quedant molt clar.
1: No. Esteu fent-lo de sempre, que és ridiculitzar els meus arguments per sortir-vos amb la vostra.
0: Però què dius, Andrea?
1: Deixeu-me parlar.
2: Tens raó, demano disculpes i em callo.
0: En Marc Llibre sempre va amb tu.
2: Això és veritat.
1: Sí, sempre perdem quan va amb mi.
0: Ara no vinguis de víctima.
1: Bueno, bàsicament, va, el que fem. Penso és que és avorrit, no m'aporta cap mena de diversió. A més, em marejo els cotxes si he d'estar llegint matrícules i penso que es poden fer coses molt més interessants, com per exemple, si vas acompanyada, un trajecte en cotxe molt llarg és un moment fantàstic per tenir converses sobre la vida, per tenir debats sobre problemes socials, per parlar sobre política, per intercanviar opinions i no estar jugant amb les matrícules dels cotxes. Ah, TKM, saps? Em sembla com avorridíssim, no sé, crec que hi ha moltes coses a fer i que si dediqueu tot el trajecte a jugar amb les matrícules és que potser sou un pèl bàsics. I això us ho dic a vosaltres, eh?
0: Mare no els ullets. Déu, senyor!
1: A vosaltres
0: dos. Però per què has d'anar a atacar quan no tens més arguments? Andrea, si ets la policia de la diversió de cop, em sap greu, però la teva vida és avorridíssima. Està molt bé que...
1: Un moment! Per què has d'anar a atacar? La teva vida és avorridíssima.
0: Bueno, perquè...
2: Tu és veritat que ha sigut un contraatac.
0: Clar, però ens acaba de dir que som bàsics.
2: Sí, sí, sí.
0: Llavors,
2: sí,
0: sí, aquí s'ha de tornar.
1: A sí, veure.
0: Un partit de tenis. T'he de dir una cosa principal. No tota la vida estaràs parlant de política, de temes socials i de filosofar amb la, de la vida amb la teva parella.
2: Exacte.
0: Hi ha temps per tot.
1: No, i en el... amb amics.
0: En el cotxe crec que és un molt bon moment per jugar a jocs d'aquests i per passar-t'ho bé, 100%. I a més, un altre, això et fa el viatge amè. Parlar de filosofia i de si Descartes o Sócrates,
2: no,
0: doncs, home, no sé.
2: Hi ha estones per tot, hi ha trajectes que són molt llargs, una estoneta música, una estoneta podcast, una estoneta em trec una borilla...
0: I una estoneta amb matrícula.
2: Fem matrícules.
0: Ah, sí, sí.
1: Però de l'1 al 10, quan us diverteix a vosaltres el tema de les matrícules?
2: Bastant,
0: 100.
2: Eh?
0: És molt divertit.
2: 8 i mig, pràcticament.
1: Estic, que en... Us juro que estic flipant.
2: I penso que soc una persona que es diverteix poquíssim.
0: Sí,
2: eh? Vull
0: dir. Sí, sí, sí, 100%.
1: Però i quan aneu sols també ho feu?
0: Sí, és una cosa...
2: Jo sol sí que no, aquí ja no...
0: No arribes al nivell de friquisme.
2: Jo aquesta pantalla no he arribat.
0: Però... No, però vas pensant amb les teves coses, vas escoltant la ràdio, un podcast, el que sigui. Si et passa un cotxe i se t'acudeix una matrícula, a mi, pam, ja és una
2: però,
0: cosa que em surt.
2: Però jugues contra tu mateix? Jo
0: no.
2: És que ho faig a nivell de competició contra l'altra persona.
0: Ja, però pots jugar així o pots jugar tu... Jo faig el solitari, sí, el solitari de les matrícules.
2: El modo carrera.
0: Clar, sí, sí, sí. O sigui, estàs a la teva, però després també vas fent això. En fi, crec que és una cosa... I a més, et diré més.
1: Què?
0: És un passatemps que et fa ser àgil mentalment.
2: Àgil mentalment.
1: Per favor, fes un sudoku, una sopa de lletres o càlcul mental.
0: Conduint.
1: No,
0: amb els peus.
2: Conduint.
1: En un altre moment que estiguis a la platja, a la piscina, no sé.
0: A la platja miro matrícules, també. Dels cotxes que passen per fora, va. 628, 4... a 14.
2: Sobte el bar Manolo, eh?
0: No, no, home, no. No anava en aquest sentit ni de...
2: No,
0: no, home, no.
1: Jo ho havia entès així, eh?
0: No,
1: no. Jo he pensat que eres controlat, que tenim el Marc Frigola, eh? Des que ha trobat vacances.
0: Estic malament, però no tant. 6-28-4-14-0-29, WhatsApp obert. Volem saber-hi la vostra, volem que hi dieu la vostra. Ja veieu, eh? En Marc Llibre avui també està al meu equip. Creiem que és top jugar a les matrícules. L'Andrea creu que fa cringe. A veure què hi diu la majoria d'oients del backstage, no?
1: Jo vaig amb algú al cotxe i em diu anem a jugar a les matrícules i em poso els auriculars.
0: Molt bé. Ets aquest tipus de persona. Sí. Molt bé, genial. 6-28-4-14-0-29, debat obert, WhatsApp obert. De seguida us escoltem, va.
3: Cada dia, quan es fa de nit... Backstage, a Flashback.
0: La policia de la diversió.
4: Hola, hola, família. Soc el Nil Moliner i estàs a punt d'escoltar Me Acuerdo de Ti, perquè la cantis a ple pulmó amb la gent bonica.

0: És el so de Mamaduixa al backstage de Flashback quan sonen els senyals horaris de les 9 del vespre. Aquesta és la millor gent del planeta.
1: Sou al backstage de Flashback fins a les 11 de la nit amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: I en Marc Llibre.
2: Turn up the radio, Flash is stereo.
0: És moment de parlar amb la millor gent del planeta al backstage de Flashback, 628-414-029, WhatsApp obert. Avui que hem descobert la curiositat del dia, en Marc Llibre ens ha explicat per què no hi ha les vocals a les matrícules dels cotxes, bàsicament sí. Perquè si no la gent doncs tindria paraules i seria un mem. Podríeu tenir una matrícula que fos Vox, vull dir, a mi això m'ha horroritzat.
3: Sí, 100%.
0: I llavors per això us estem preguntant al 628-414-029 si creieu que és top o si fa cringe jugar al joc de les matrícules, d'inventar-vos, doncs això, acrònims amb les matrícules que veieu pel carrer.
4: Bona nit, guapos.
0: Hola.
4: Bueno, jo un cop més estic amb en Marc Frigola.
0: Gràcies.
4: Jo i el meu xicot juguem molt a això. De fet, té les seves regles i tot.
0: Oh!
4: Us diré algunes.
3: A veure.
4: Hem de dir paraules, només es pot dir un nom propi.
0: Val.
4: Només es pot dir una forma verbal.
0: Ahà.
4: I llavors, si n'arribem a 5, es pot parar. Però si en fas 6, llavors ja s'ha d'arribar a 10.
0: Oh.
4: Això, no ho fem amb frases, però han de ser amb paraules. I es poden barrejar a les lletres, pues, de qualsevol manera, però totes les consonants que hi ha a la matrícula són les úniques consonants que pot haver-hi a la paraula.
0: A la paraula. Ostres! Mira, hem de fer una cosa. No li direm el joc de les matrícules, li direm el joc del backstage. Estimada, ens passes les teves normes.
5: Sisplau.
0: Les filtrem i les empaltem amb les normes que té en Marc i amb les que jugo jo, i d'aquí farem la comunió del backstage, val? Aconseguirem, o sigui, com es diu això? No em surt ara mateix.
3: Aconseguirem que fer un joc de taula?
0: Sí, però vull dir que farem un consell de savis i a l'assemblea del backstage decidirem quines són les normes, us les passarem als oients i així podrem jugar tots amb les mateixes normes.
5: Totalment.
3: És que jo no vull jugar a les matrícules.
0: No,
5: has vist que no t'hem convidat?
0: Estàs exclosa. No formes part del consell de savis. No.
3: He de dir que el joc d'aquesta oient m'ha agradat molt més perquè consisteix en barrejar les lletres, fer una paraula només amb aquelles consonants. Em sembla molt més interessant que el vostre joc, que és et llepo el cul, ha, ha, ha, ha dit cul, que és una mica el que feu vosaltres.
0: Et no pot ser perquè no hi ha vocals, ens ho ha explicat en Marc Llibre.
3: Pues,
5: No escoltes les seccions d'aquest programa?
0: Ah, sí, imagina't. En fi
3: anem al WhatsApp.
0: Que vas perdent de moment, no, Andrea?
3: Anem al WhatsApp.
0: Vale.
6: Bona nit, Flashback.
0: Hola.
6: Jo estic 100% a favor del Marc, o sigui,
0: gràcies.
6: Poder... Sí, que vagis pel carrer de la dreta de l'autopista i et vagin passant cotxes i vagis dient frases aleatòries amb els noms de... O sigui, amb les lletres de les matrícules és molt i molt i molt top. És més.
0: Què?
3: Ella diu és més i després passa una foto d'un cotxe amb una matrícula que és MFP.
0: MFP.
3: I ha escrit a baix, Marc Frigola el puto.
0: Què, Marc Llibre?
5: No, que tens molt fans. M'ha semblat interessant el que ha dit d'anar pel carril dret, perquè també seria una manera de...
0: Que la gent...
5: De ficar-li dificultat, no? Comencem pel carril dret... Després la dificultat puja al del mig, i si vas a l'esquerra, clar, és nivell experto.
0: No volem accidents.
5: No, bueno,
0: jo pensava que ho deies...
5: Està prohibit conduir per l'esquerra.
0: No, però que ho deies ensenyar... Ja, però... Conduir per l'esquerra i fixar-te en matrícules potser són coses incompatibles.
5: Això és veritat.
0: Jo el que anava a dir era, en plan, poseu-vos al carril de la dreta, així els que aneu a poc i esteu al puto carril del mig, sortireu del carril del mig,
5: saps? Seria una manera de...
0: Exacte. I així podeu anar veient passar matrícules.
3: Val, jo vull fer una altra apreciació.
0: Digues.
3: No penso anar pel carril de la dreta a 60 darrere d'un camió només per jugar a les punyeteres matrícules que no m'interessen en absolut. I després, segona cosa...
0: No saps fer dues coses alhora?
3: Sí que sé.
0: Conduir i mirar matrícules?
3: Sí, però no vull anar, arribar 3 hores més tard on vull arribar només perquè vaig lenta perquè estic jugant a les matrícules.
0: Val.
3: I després no em posaré a fer avançaments, cosa que em sembla perillosa, només pugem la dificultat, vinga, per favor.
5: Això ja ho hem descartat.
0: Això són unes normes que el Consell de Savis del backstage ha descartat.
5: Perquè és perillós també de dir que ha de ser divertit, ser tu.
0: No.
3: Soc la policia de la diversió.
0: No, avui ets la bruixa avorrida, tio.
5: Una passada, macho.
0: Mare de Déu.
3: Ai...
0: T'ho estàs passant bé,
3: eh?
7: Sí. Tinc un amic que té una matrícula que és 0010 MVP.
0: Oh!
7: Messi MVP.
0: Oh!
5: Barça!
3: Jo no sé en quin moment avui he decidit venir a aquest estudi.
5: Sí, sí que és veritat, se t'està quedant un dia i en xot.
0: Clar, però vull dir, és dijous, està sent el teu pitjor dia de la setmana, t'ho estàs passant fatal, Andrea.
3: No, m'estan apallissant al WhatsApp, de moment no tinc cap vot a favor meu.
0: Ningú?
3: Veig que tothom juga a les matrícules, que sóc l'única persona de Catalunya probablement que no juga.
0: Vols posar algun WhatsApp més?
3: A veure
0: si hi ha algun més que et voti o no.
8: Hola, Flashback,
0: hola.
8: Soc en Martí. La meva opinió sobre les top of crims d'avui és que és top jugar a inventar-se paraules amb les matrícules dels cotxes. Si vas en grup, tot i que és un molt avorrit si ho fas quan vas sol.
0: Ja me l'ha fotut aquí, eh?
3: Veus?
0: Ja me l'ha fotut. M'ha dit que sóc també avorrit.
5: Ah, està bé.
0: Sí, jugo sol, molt bé.
5: Loro.
0: Matrícules. El pitjor dia de la teva vida?
3: No, jo espero que ara la gent surti, no?, a defensar-me una mica, que la gent que no juga a les matrícules i que té altres passatemps dins del cotxe et digui la seva, perquè...
5: Tu acabaràs jugant.
0: T'imagines?
5: Sí.
0: M'encantaria que patentéssim el joc del backstage i fos realment aquest, eh? Que
3: no,
0: féssim unes normes de veritat. No, li donem crèdits a l'oient.
3: Això mateix, li hauríem 100%. De demanar permís a aquella oient.
0: 100%, però ens ho hem de currar, això,
5: sí,
0: Marc.
5: Sí, ens ho currarem.
0: En fi, WhatsApp obert, 628-414-029. Dieu-hi la vostra, va.
1: Cada dia, quan es fa de nit... Backstage, a Flashback.
0: És top, com diem en Marc Llibre i jo, jugar al joc de les matrícules, o fa cringe, com diu l'Andrea, els que us faci cringe, envieu-nos notes de veu, pobreta, que
3: sisplau,
0: avui la tenim
3: sisplau.
0: Trista. Arriba en Shakira i Barna Boy, Die, al Backstage.

0: Era el so d'Alba Morena i aquesta versió del Mar de Manel al backstage de Flashback, 3 minutets i un quart de 10 de la nit.
1: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: I en Marc Llibre. De seguida anem al WhatsApp, 628-414-029. Avui actius amb l'Estopo fa cringe. Abans, però, el safareig.
2: Abans arriba el millor moment del dia, el moment del safareig, el backstage de Flashback.
0: Ah, sí?
2: Sí. Avui em ve molt de gust el safareig perquè parlarem d'un tema que és el gran tema de l'estiu per mi.
0: Ui. El teu, el gran tema de l'estiu.
2: Per tothom.
0: La calor.
3: Julián no. Álvarez.
2: Tini.
0: Bueno, mira, home, també és argentina.

0: Tini està passant per un moment bastant complicat i és que aquest estiu va saltar la notícia que la cantant ha trencat la relació amb el seu pare després d'adonar-se que, presumptament, ell li estaria robant diners.
1: El és problema dir... amb les famílies sempre ve pels calés, eh?
2: Sí. No, no tingueu calés.
1: No,
0: no tingueu,
1: no tingueu família.
2: No, les dues, cap de les dues.
0: Tini va descobrir que ella mateixa no té control ni participació accionària sobre els diners que ha guanyat al llarg de la seva carrera.
1: És fortíssim, això, eh?
0: I qui s'encarregava de gestionar tots aquests diners era el seu pare. I li hauria estat ocultant això durant 15 anys. Por fa, miénteme.
1: Andrea, 10 de 10, l'elecció musical, eh? Molt bé.
0: La banda sonora us agrada avui.
1: Sí, sí, sí.
0: Estem parlant d'una fortuna de 70 milions d'euros, eh?
1: Mare de Déu, senyor.
0: Que no és cap tonteria, això. Clar, aquesta notícia s'ha comentat molt durant l'estiu, s'han fet molt memes, també, de la Tini, però ni ella ni la seva família s'havien pronunciat fins ara.
1: Ah, sí?
0: Perquè avui mateix el diari argentí La Nación ha publicat una notícia recollint el testimoni dels pares de Tini.
2: Ai, ai, ai...
1: Què en sabem?
0: Segons aquest diari, la mare de Tini va escriure uns whatsapps a la periodista argentina Moria Casán defensant el pare de Tini, el seu marit, és a dir, la persona que presumptament li ha estat robant diners a Tini durant 15 anys.
2: El Tino.
1: No? El Tino.
0: El Tino.
1: I la mare es diu Tina.
0: La mare de
1: Superbruixa.
0: La mare de Tini diu: "Yo pongo las manos en el fuego por Ale." Ale és el pare. "Es el tipo más honesto que conocí."
1: Hasta ayer.
0: I no només ha parlat la mare, eh? També el pare de Tini s'ha posat en contacte amb aquesta periodista. També han intercanviat missatges de WhatsApp. I en aquest cas, el pare de Tini li havia dit: "Amo a mis hijos con todo mi ser y jamás podría hacerles daño."
1: Uau.
3: Porfa, miénteme.
1: Clar, però hi ha proves? S'està desmentint realment alguna cosa?
2: A qui ens hem de creure?
1: Clar, o hi ha proves que realment a Tini li hagin robat aquests calés? No ho sé.
0: Home, és una notícia que s'ha publicat a tot arreu. Ja, ja, ja. Si Tini no ho ha desmentit, a mi em fa pensar que sí que és veritat. Diuen que ha tallat relacions amb el seu pare i que, de fet, qui l'hauria ajudat a gestionar tot això per descobrir què és el que ha passat ha estat Rodrigo de Paul.
1: La seva parella.
0: Que és futbolista i és la seva parella. Com us deia, Tini no s'ha pronunciat al respecte de forma directa, però és que ahir va fer un concert a Mèxic i sí que va dir alguna cosa.
1: Ostres, a veure, anem a les declaracions.
4: Gracias a todo mi equipo por estar acá acompañándome. Quiero que sepan que no me voy a ir, que me voy a quedar, que estoy más firme que nunca, que estoy más feliz que nunca. Con todo mi equipo, con mis amigas de toda la vida, con el amor de mi vida y con todos ustedes acá presentes, yo de acá no me voy a ir.
1: Yo de acá no me voy a ir. ¿Qué diu exactament la Tini?
0: Mira, diu: "No me voy a ir, me voy a quedar. Estoy más firme que nunca. Estoy más feliz y contenta que nunca. Estoy agradecida con todo mi equipo, mis amigas de toda la vida, con el amor de mi vida y con todos ustedes acá presentes. Yo de acá no me voy a ir." Ella...

0: menciona a totes les persones que té al voltant, les amigues, l'equip, el nòvio, i ni rastre de la família, ni del pare ni la mare.
1: Els estic buscant i encara no els trobo. D'on estan les gates, eh?
0: No, no, no. I a més, si agaféssim les declaracions senceres, que eren com molt més llargues, deia alguna cosa així com hi ha gent que em vol veure caure, però jo no cauré. Wow.
2: Com els agraden als argentins les arengues,
1: sí,
2: aquestes, eh?
1: Sí, no, jo d'acá no me voy a ir.
2: No me voy a ir.
1: Me voy a mantener firme.
2: Bueno, no, ja, a part, si no has de marxar cap lloc, simplement t'han tret els diners.
1: I l'únic que has de fer és quedar-te dreta, vull dir, tan firme no... Vull dir, ja està, no, no t'has de posar... No sé.
0: A mi em sobta bastant que s'hagi donat ara, 15 anys després, no? O sigui, és desconnectar completament dels diners que has tingut.
1: Quan tens tants zeros, vols dir que mires el... És que no ho sé. O confies cegament amb la persona. No en tinc ni idea com funciona. No he tingut mai tants zeros.
0: No, jo tampoc.
1: Aquest és el problema.
0: El que diuen és que Tinis va donar d'això, que ella no tenia un control sobre els seus diners, perquè van a comprar un bolso, hi ha gent que diu que és un bolso, gent que diu que és un moneder, de 2.000 euros, 2.500 euros aproximadament, i quan van a passar la targeta no li agafava... I era perquè el seu pare li havia mangat.
2: Però això és el que no em sorprèn. No s'havia comprat res més car de 2.000 euros?
1: Clar, no ho sé. O potser les altres vegades li havia funcionat i acabaven just de fer una operació d'extracte. Saps? Que potser li mantenien 5.000 euros al compte i no passava res. No ho sé, en fi. No. Veurem en els propers dies si hi ha algú que diu alguna cosa. Perquè,
0: sí, perquè ara justament està organitzant el seu casament amb en Rodrigo de Pol. I clar, un casament tots sabem que implica gastar-se molts diners. Bueno, i més si ets famós, que fas uns macrocasaments, mira el de Dua Lipa, el de Taylor Swift, per exemple.
1: Probablement implica convidar els pares.
0: No, en aquest cas no.
1: Llavors, a la taula dels gats, els pares, sí, no? Una mica els tindrà allà.
0: Els pares fora, no estan convidats.
1: En fi, veurem com acaba tot això. Veurem també què hi dieu vosaltres al WhatsApp, 628-414-029. WhatsApp obert. Avui estem fent l'Stop of a Cringe al Backstage de Flashback. De seguida us escoltem. Una pausa i tornem.
3: De 8 a 11. Backstage. A Flashback.

0: ràdio musical d'Andorra.
1: 96.0.
0: En aquest backstage hi entra tothom. Potser aquest és el problema. Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera. Veus a la...

0: Era el so de Joan Dausà al costat de Mama Duixa i aquesta cançó que la setmana passada era el número 1 de la llista. Papi, posa-la al disc.
1: Valentina, porta l'ukulele.
2: A Flashback, només èxits.
3: Només èxits!
2: Al Backstage, només èxits. Ai, Marc Frigola i Andrea Romera.
0: I en Marc Llibre.
4: Turn up the radio, blast your stereo.
0: De seguida comença un nou cicle, una nova temporada de les seccions d'en Marc Llibre, amb novetat.
5: Sí.
0: Abans, però, seguim el Stop o Fa Cringe, aquella secció on ens barallem sense arribar a les mans, l'Andrea Romera i jo. I en Marc Llibre també hi diu la seva. Avui, al 628-414-029, us estem preguntant, us estem demanant que desempateu l'Stop o Fa Cringe, a veure si juguem, o sigui, si Stop o Fa Cringe, jugar al joc de les matrícules, d'inventar-se paraules amb les matrícules que veus a l'autopista, a la carretera, etc.
6: Que desempateu tampoc, perquè vaig perdent per pallissa, però mira, si almenys
0: jo no ho volia dir així.
6: Un petit vot, doncs me'n vaig contenta a casa i ja està, no?
0: Estàs plorant per un vot?
6: No, estic explicant la realitat.
0: Vinga, va.
5: Llàstima,
0: tu. Ja, sempre, sempre, és una llàstima.
7: Hola, Flashback.
0: Hola.
7: Jo estic com Andrea, no m'agrada gent i toco avorridíssim el joc de les matrícules i a sobre pensar noms. No, no, un vot a favor, Andrea.
6: Gràcies.
0: Rascant, rascant, hem trobat una tieta de l'Andrea que no li agrada el joc de les matrícules, eh?
6: Mentre sonava Joan Dausà, ha enviat un missatge pel grup,
0: el grup
6: de
0: la família.
6: No, és broma, no sé qui és, però moltes gràcies a aquesta oient i gràcies. Jo sé que hi ha més gent que pensa com
5: sí,
6: jo.
0: Perdó, eh? Jo, penseu com vulgueu, evidentment, i jugueu el que vulgueu o no vulgueu al cotxe, però...
6: Tot el que dius abans d'un però... Ja no té sentit.
0: Clar, perd tot el sentit amb el prop.
6: Exacte.
0: No, però és que aquesta oient... O sigui, per mi l'argument, haver de pensar noms i tal... Aviam, jo què sé, és més feixuc anar a la mina, saps què et vull dir?
6: Mira,
5: que hi hem anat tots.
0: Ho
6: pinteu d'aquesta manera, com deixant-me com una avorrida, llavors a la gent li fa vergonya posicionar-se.
0: No
6: ja
0: passa
6: està.
0: Res, no passa res. Escolta'm, si prefereixes estar callada al cotxe i amb la boca tancada, així, amb els braços creuats al seient, doncs tu mateixa.
6: No entraré al teu joc.
0: Val, val, val.
8: Hola, bones. Soc
0: Hola.
8: En Marc.
0: Hola, Marc.
8: I també estic a favor d'en Marc.
6: Vaja.
8: Jo, de fet, també...
0: Els Marcs.
8: Tinc les meves pròpies normes.
0: Com?
8: Que són, bàsicament, que qui fa la paraula més curta amb aquestes consonants guanya. I després també, segons l'idioma, el català compta més que el castellà i el castellà compta més que l'anglès. Per tant, si una fa en castellà i l'altra en català, guanya el català. I hi ha una altra també que descompta bastants punts, que seria, per exemple, que es pot modificar alguna lletra, com per exemple si hi ha una Y la pots convertir en una I llatina.
0: Amb una I, val.
8: O si hi ha, no sé, una doble B baixa, doncs amb una B o una B baixa.
0: Uh-huh.
8: I això també es pot salvar, però
0: menys punts.
8: Bastant poquet.
0: És bona,
8: a favor.
5: M'agrada
0: és
5: molt
0: bona,
5: i ho
0: cadascú...
5: apuntem pel
0: sí, sí.
5: manual d'instruccions del joc oficial, que el vendrem a les millors tendes de la zona.
0: Sí. Ben aviat a les millors botigues, eh?
5: Sí, m'agrada
6: és
5: molt.
6: És més difícil això que jugar al Catan, nois, amb tantes normes i tantes coses.
0: I perdó, a mi m'encanta que el que valgui més sigui el català.
5: Ara.
0: Home.
6: Bueno, és que us ha comprat amb això, bàsicament, i ja està.
0: Però que
5: el que hauria de valer menys és el castellà, eh?
0: És veritat.
5: Però bueno.
0: Català, anglès, castellà, això està bé.
5: Això el però... Consell de Savis ja ho decidirà.
0: Ja ho decidirem, ja ho decidirem. Més.
9: Hola, bona nit, soc Oriol.
0: Què passa, Ori?
9: Mira, just ara mateix estic a l'AP7 anant a treballar i l'últim que vull és veure matrícules de cotxes. Jo et diria que a mi em fa cringe.
6: Gràcies.
9: I a part d'aquest cringe, és que si estic en el cotxe, estic amb el Flashback. No em dóna temps d'estar mirant matrícules i d'estar parlant. Bé. Concentrat escoltant-vos, que sou uns grans. Vinga, una abraçada.
0: Home! Vall bé!
5: Si és per això, comprem.
0: Sí, sí, no, i tant. No juguis a les matrícules ni et distriguis amb la iaia que està al costat del voral, tranquil.
5: Escolta, que necessitem EGMs.
0: Què vols dir?
6: Tinc una mala notícia per vosaltres.
5: Què?
6: És que el vostre imperi econòmic cau per moments, perquè ens acaben de dir al WhatsApp. Ei, sabeu que hi ha un joc de taula de matrícules? Pots jugar amb els números 0, amb les lletres...
5: Ah, sí?
6: O sigui, el vostre negoci se'n va a la merda,
5: no,
6: nois.
5: No, però és de taula, eh?
6: Ai, el vostre joc de què és?
5: És de cotxe.
0: Serà de... No, no, els tindrem.
5: És que
0: o sigui...
5: no existeixen els jocs de cotxe. És que m'he inventat un joc i una manera d'entendre el joc.
0: A les pantalles que porten ara tots els cotxes?
5: Vale.
0: El tindràs allà. I serà com un rosco del passapalabra.
6: Sí, i mentre condueixes vas jugant allà a la pantalla.
0: Ah, no.
6: Això és molt perillós, clar, això
5: que...
6: no es pot
5: fer. No, és
0: el, tema,
5: és...
0: el tema és que el rosco... No, jo pensava en el rosco que ens el cancel·laran, perquè els hi van treure, no? El passapalabra.
5: El passapalabra,
0: van tenir
5: cert.
0: Van tenir aquella liada. Sí. Sí, sí, la línia de la vida. Bueno, en fi. Doncs res, ja no podem fer el nostre joc, Marc Llibre.
6: Sap greu, nois.
5: Ah, tirem la tovallola? No lluitarem?
0: Vinga, va, lluitem!
5: Home, lluitem!
10: Mira, el joc de la matrícula és bastant, bastant top. De fet, jo, top. El meu cervell ho fa indirectament. Ja veig una matrícula i penso una paraula.
0: Pam.
10: Llavors jo he pensat maneres de fer competició. O sigui, si hagués de fer un mundial de matrícules, com ho faria? Llavors s'accepten tots els idiomes. Llavors la persona que més idiomes sap té més facilitat. O jo, per exemple, que soc del camp de la medicina, doncs, com el nom de fàrmacs, top. O sigui, va perfecte.
0: Si no els inventaràs...
10: Super inconexes. Llavors, si fas una paraula que només té aquestes consonants, és... nivell màxim. Són molts punts. Però després, si hi ha paraules que necessites... per una matrícula necessites dues paraules...
0: Compro consonant.
10: Ja no és tan top. I si has de fer un acrònim com de tres paraules,
0: sí,
10: amb tres lletres diferents, ja és com el menys, el menor nivell.
0: Ah.
10: Però si són divertides, pues, sumar una miqueta.
0: Mira.
10: Sí, jo m'he plantejat moltes vegades com faria un mundial de les matrícules. M'encanta.
0: Em sembla increïble. Em sembla increïble.
5: Moltes, moltes ganes de veure la selecció catalana a la World Cup matrícules.
0: Home, i tant.
5: Buah.
0: És que, clar, però aquesta... Jo m'imagino un mundial i em venen al cap futbolistes, no? En aquest mundial no hi tindrien cabuda els futbolistes.
5: No, no, que va, si no saben paraules ni lletres.
0: Bàsicament, no? No podrien jugar.
6: Us puc llegir un missatge que acaba d'arribar al WhatsApp?
5: Sí,
6: clar. Molta gràcia. Diu, Andrea, sempre sóc team Andrea, però ets un aguafiestes. Espera, espera, espera, que ara pilleu vosaltres. Diu, també trobo tonteria lo de les matrícules, però has d'entendre que els homes són simples. Hombre tira piedra al río, río hace boom, hombre feliz. He de dir que és un home, qui escriu aquest missatge.
0: Val.
6: I ja està, diu que us deixi ser feliços, per molt que sigueu simples.
0: Hombre, està molt bé.
5: Hombre tira piedra...
0: Piedra és... hace boom...
5: Això és una matrícula.
2: Cada dia, quan es fa de nit... Backstage, a Flashback.
0: HTP.
5: Ara.
6: Prou ja, eh?
0: Vinga, 9:45 de la nit. De seguida, en Marc Llibre. Abans us recordem que Per a l'Esperit presenta el vermut de Llucià Ferrer. El vermut tornarà de vacances amb una ració doble que cap de setmana, dissabte, i seran des de la plaça del poeta Sitjà de Castell d'Aro.
6: Amb l'actriu Mima i també amb en Quim Mas Ferrer, amb la presència de la food truck del Bonària Tour. I diumenge el vermut continua des de la plaça del Bisbe Benlloc de Guissona, amb el xef Arnau París i la Laura Pons, també amb la presència de la food truck del Bonària Tour.
0: En àrea Tour, que estarà present al vermut de Llucià Ferrer, i ara ja no sabia per on anar.
6: I també la seva putrac,
0: sí,
6: amb la col·laboració de Pero Sprint. Sprint Ràbic, l'espanyola, se n'anirà galeta.
0: Andrea, no pots fer tu la publi i que la publi no s'entengui.
6: Però és que t'has perdut, llavors ja, però, ho he hagut d'agafar en algun moment, però m'han agafat
0: no el riure. No pot ser que diem els col·laboradors rient.
5: Esteu bé, nois?
0: Estem fatal.
6: El que no pot ser és que diguis, ja no sé per on vaig.
0: Bueno, ja, però ja ho enganxaré. Amb el suport de Bonari, la seva food truck, i la col·laboració de Però Esprits, Frit Ràbic, l'Espanyola, Sant Aniol, Galetes Tries, Hey Dude i Can Duran, ara sí. Va, 9:45 de 10 de la nit. Ai. Que ens ho arreglin a Nodar i 54 Ultra amb aquesta que es diu Talk to You. No desconnecteu, que de seguida arriba, anava a dir, no, arriba ja hi és, però ve en Marc Llibre.

0: al backstage, només accés. Ai, Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Passen 5 minuts de 9:45 de la nit i avui al backstage ens visita el xèrif d'internet. Bona nit, Marc Llibre.
2: Bona nit, vaqueros.
1: José Mari Vaqueros.
2: José Mari Vaqueros.
3: Ara serà així, això sempre.
2: Intentarem fins que em cansi, que ja sabeu que pot ser dintre d'una setmana, dos dies...
1: Cansi flic.
2: Ho veurem. Ostres, entens per tot, eh?
3: Aviam. M'agraden molt les... Perdó, eh? No, no. Les bromes de futbol que entenc em fan moltes gràcies perquè com n'entenc
1: poques... Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a tots.
1: Moltes de res.
3: Em fan molta gràcia perquè n'entenc poques. Bueno, i les que entenc em fa il·lusió.
2: La celebres.
1: Ara era un nom el que havies d'entendre.
2: Sí, sí.
3: No, però podria haver estat un nom que ja, no conec.
1: 100%,
3: saps?
1: Bàsicament.
3: Ja està.
1: Sí.
2: Aviam, el tema.
1: Sí, el tema és que no et va el micro.
2: Se m'escolta ara?
1: Ara sí.
3: Va.
1: Jo crec que si el puges a una alçada, no funciona.
2: Sí, és la gravetat, no?
1: La gravetat que no funcionin els micròfons sí. A Radio Flashback. Però,
2: és raro, va. A veure, com ja sabreu, internet és com el Far West. Un lloc hostil i salvatge, ple de perills i persones infames.
1: Val.
2: És per això que algú ha d'intentar posar ordre i en aquest cas aquesta persona és la que es coneix com a xèrif.
1: Val.
2: Què passa? Doncs que ja fa dies que la plaça de xèrif està vacant, ja que la policia està molt ocupada tonyinant menors d'edat que porten estelades.
1: Els hem sentit cridar d'aquí fent...
2: Els bombers apagant incendis i el Xoca fent-se palles a la seva habitació.
1: Bueno, va.
2: Així que he decidit que aquesta plaça de xèrif l'agafo jo.
1: Ens passa una cosa al backstage de Flashback, i és que l'altre dia en Jofre Pijoan ahir va venir i va dir que ja no era el doctor Mort, que era el mestre de l'amor. Ara tu ets el xèrif.
2: Jo soc el xèrif.
1: Sí, aquí tenim uns seccionistes més flipats.
3: Bueno, sí, aquí tothom va escalant posicions. Déu-n'hi-do. És com... La policia de la humilitat una mica hauria de passar per aquest estudi,
1: que,
3: no penso?
1: Que esteu al backstage, sí, no flipeu, ja, reis.
2: No, home. Deixeu-nos la nostra pel·lícula.
1: Vinga, va.
2: Per què l'agafo jo? Perquè a mi lo salvatge i perillós m'agrada, i pel que he vist a les pel·lícules del Far West, allà ningú escatima amb el consum de whisky i tabac.
1: I això també ens agrada, eh?
2: M'interessa. Per tant, aquesta temporada seré jo l'encarregat de posar ordre a tot el que passa al salvatge internet.
1: Molt bé.
2: El meu càrrec és molt senzill, bàsicament consisteix en decidir què està bé i què està malament aquí i jutjar-ho.
1: La policia d'internet, sí. El xèrif. Sí,
2: per tant, no us espanteu si empresonem a persones, ens veiem enmig d'algun tiroteig, ni si tornem a recórrer càstigs primitius, com per exemple l'execució amb la forca o la tallamenta d'escrots.
3: Anem a saco, eh?
1: Sí. Anirem així?
2: Sí, anirem així.
1: Hi haurà tallamenta d'escrots aquesta temporada del Baxi?
2: Passarà, sí.
1: Merda, doncs així és el meu, perquè només...
2: No, de gent d'internet, tu no pateixis.
1: Va.
2: El que sí m'agradaria molt és que aquesta temporada se'm conegués com a Marc de Justice Llibre.
1: Mare de Déu, senyor, mare de Déu, senyor.
3: Aquí hi ha uns nivells...
1: Hòstia.
2: Però alerta, perquè no estaré sol vigilant el salvatge internet. M'acompanyareu vosaltres dos.
1: Sí.
2: Que sereu els ajudants del xèrif.
1: Val.
2: I actuareu sota els noms de Marc Punxdisc Frigola i Andrea Los Bullet Romera, que serien algo així com Marc Punxadiscos Frigola i Andrea Balaperduda Romera.
3: Jo per què de ser Balaperduda?
1: Los Bullet m'ha agradat, eh?
2: I els tres junts serem coneguts com The Three of Backstage, els tres de Backstage, un petit ranxo ubicat a la calorosa Flashback City.
1: Flashback City, ja.
3: Yeah.
2: Així que aneu preparant els vostres cavalls, perquè després d'una cançó...
1: Una i prou, sí.
2: Que probablement no conegui, començarem a treballar, d'acord?
1: Doncs vinga, va, presentació feta. Fins ara, xèrif.
2: Fins ara.
1: Ves preparant, ves preparant. Preparem les pistoles.
0: Cada dia, quan es fa de nit... Backstage, a Flashback.
1: A veure si la coneixes, aquesta, que era de fa uns anys, Marc.
2: Sí, home,
1: si
2: tant.
1: No, home, Justin Bieber. I Nicki Minaj, Beauty and a Beat, al Backstage.

0: flashback, només èxits.
1: Només èxits!
0: Al backstage, només èxits. Ai, Marc Frigola i Andrea Romera.
2: Hi ha en Marc Llibre, home. M'encanta aquesta sintonia de la secció.
3: Sí?
2: M'agradaria molt fer la paròdia com la flauta del Titanic i que fossis tu xiulant.
3: Ho podem provar. Però és que jo tinc els pulmons de Canària.
2: Ja.
3: Igual patim una mica, però bueno...
2: Ho haurem de fer fora d'antena.
3: Jo em presto el que sigui, no, ja ho sabeu. Mal, que...
2: No volem morts al backstage.
4: No, sisplau.
2: En fi, pràcticament 9:45 de la nit.
3: Sí.
2: Què diu el xerif d'internet?
3: Sí, bueno, ho hem comentat abans. Estem al Far West, que és el mateix que internet.
2: Sí.
3: Jo sóc el xerif, vosaltres els meus ajudants, així que pugeu els cavalls i posem-nos en marxa, val?
2: Vinga.
3: Tan una mica fònics i cansats perquè van estar a una festa de la Cristina Cubero.
2: Oh!
4: Però, un moment, trobo que ho has fet molt bé, això del cavall, perquè t'he mirat i no estaves movent gairebé la boca.
3: Oi?
4: Podria ser un
2: ventrilo. A veure, com has fet? Amb el reverb, les passes del cavall no estan malament, eh?
3: No sé si serà un cavall, un teri en cavall. Bé, anem a la primera polèmica que hem de resoldre avui dins del salvatge internet. Està relacionada amb un reconegut periodista amb nom d'actor porno i cognom semblant al d'un virus mortal que actua sobre el centre d'Àfrica.
2: No m'ho entenc.
3: Jordi Évole.
2: Ah.
3: També conegut a internet com Jordi Equidistant Évole.
2: Equidistant.
3: Pel que hem pogut veure, Jordi Évole fa pocs dies va concedir una entrevista a un reconegut mitjà d'aquest país on va explicar els efectes d'una estranya malaltia que pateix. L'escoltem.
2: Anem-hi.
5: Jo he de fer cada matí dues becaines i per la tarda uns altres dues. Són parades de 20-25 minuts, però que passes d'estar en un moment crític que no tens força per res a aixecar-te amb una energia de l'hòstia.
3: Bé, com heu escoltat, aquesta malaltia el que fa és que s'adormi un parell de cops pel matí i un parell per la tarda. Això ha despertat una allau de desagradables comentaris a través de la xarxa social X que deien coses com: jo vull que m'expliquis com és viure sent gilipolles.
2: Ostres!
3: Està forrat de diners, pot dormir tot el dia. No em crec res d'aquest personatge tòxic i egocèntric.
2: Home, t'he de dir una cosa, que si teniu dubtes d'això, mireu l'entrevista que li van fer a la Revolta.
3: Fa
2: mig any. Mm-hmm. De debò, entre que s'adorm... Té com anades d'olla. Es queda parat i de cop també riu d'una manera estranya el sistema nerviós d'aquesta persona.
3: Per la força... No,
2: és heavy,
4: És que li passa sobretot quan riu, si no recordo malament.
2: Sí.
4: Riu molt, és com que perd la força i es queda mitja adormit. Sí.
2: Es desinfla com un globus.
4: Sí.
3: Fatal i lamentable tot plegat, i jo com a xèrif d'internet vull recordar-li aquests malfactors.
2: Sí.
3: Que estem parlant d'una malaltia, una malaltia que t'obliga a fer dues becaines pel matí i dues per la tarda, i que no te'n pots enfotre d'una malaltia, i encara menys quan aquesta malaltia és tan greu com ser andalús.
2: No!
4: Per favor!
3: Bé, ara tornem a agafar els cavalls.
2: Que puta, no m'ho esperava.
3: I ara anem a resoldre un conflicte que ha fet encendre les xarxes socials, i és una notícia relacionada amb el futbolista del Real Madrid, Raúl Asencio.
2: Ostres!
3: Per qui no sàpiga qui és un futbolista que ja va tenir problemes per estar involucrat, junt a altres canterans del Real Madrid, per la difusió de vídeos sexuals de noies menors d'edat.
2: Uh-huh.
3: Això vol dir que si algun dia el seleccionador espanyol decideix portar la selecció espanyola als canterans del Real Madrid en comptes dels del Barça, la llista de convocats de Luis de la Fuente passarà a ser la llista de convocats de Jeffrey Epstein, d'acord?
2: Wow.
3: Però no ens desviem. Raúl Asencio en els últims dies ha estat condemnat per conduir begut a Gran Canària.
2: Sí.
3: I és que el futbolista va multiplicar per 4 la tassa d'alcohol permesa.
2: Està
3: molt greu.
4: És molt greu, això.
3: Amb la tassa d'edat de les noies fa el contrari, la divideix entre...
2: Oh, uau!
3: Deu ser l'únic que sap fer, sap matemàtiques, no? I en aquest cas, millor que no en sapigués.
2: 100%.
4: Jo el que no entenc és com aquest tio encara està jugant a... Anava a dir a primera divisió, però com està jugant en
3: avui
4: general al futbol.
3: Avui ha fet un comunicat a les seves xarxes socials on explicava que pel que estava jutjat sobre els vídeos de menors ha quedat absolt.
2: Sí, bueno, ha quedat absolt perquè han arribat a un pacte amb les víctimes. I les víctimes han acordat dir que aquests nois, on un d'ells era Raúl Asencio, no eren culpables o que els perdonaven.
3: Exacte.
2: I a través d'aquest perdó, un perdó que vol dir... Basta, Sí.
3: Teco-teco.
2: Mare de Déu.
3: Sí, bueno, ell no ho ha vengut així. Ell ho ha vengut no, com que ha quedat
2: no
3: sol, sol
2: culpable,
3: no?
2: No
3: sóc culpable,
2: clar.
3: Això no és així.
2: Per superar, per multiplicar per 4 la taxa d'alcohol, ha estat condemnat, recordem-ho.
3: Sí,
2: vull
3: sí,
2: dir,
3: sí.
2: Ja és en ferm la sentència.
3: De fet, el seu entrenador, José Mourinho, sí, ha sigut prou crític a la roda 100%. De premsa, i això m'ha semblat
2: penso
3: bé.
2: Que està bé.
3: Però normalment, des de Madrid, el que fan és tapar aquest tipus de coses i no s'ha de fer, vull dir,
2: sí,
3: per
2: sí.
3: Molt que siguin futbolistes rics o ídols de masses, que tampoc sé si Raúl Asensio ho és, no pot ser. En fi, aquest malfactor crec que es mereix una forta condemna i no sé si què preferiu, uns anys de presó o la castració definitiva.
2: Podrien ser les dues.
3: Les dues?
4: Sí, endavant.
3: Presó i castrati?
2: Sí.
4: Vinga.
3: I ara sí, acabem la ruta pel salvatge internet visitant a un indi nadiu.
2: Ai.
3: Aquest s'anomena Xavi Naixova Hernández.
2: Naixova?
3: Que significa el que té més excuses i pertany a la tribu dels Gomina Forta. Escoltem-lo perquè les seves declaracions són força interessants, tot i que costa entendre'l perquè ja sabeu que els indis nadius parlen sense utilitzar articles ni conjugar verbs.
2: Ai, escolteu això, per favor.
6: What is your full name?
7: Xavier Hernández Creus.
6: Where did you grow up?
7: In Terrassa, my city.
6: What is your favorite food?
7: Uf, it's difficult. Maybe pasta.
6: Do you know any Dutch food?
7: Well, cheese, I think, no? Cheese or the arenque, you know the arenque? I don't know in Dutch, how is Dutch, the fish?
2: Fa molts gestos. Sí.
7: This one, yeah, exactly, this
6: nice.
7: One.
6: What is your favorite movie or TV series?
7: I don't know in English, in Spanish is cadena perpetua.
3: Bueno, aquest vídeo ha generat molts comentaris. Té el mateix anglès que l'Andrea, ara que ho penso, però... A mi els que més m'han agradat són en una batalla d'aura cae en fase de grupos.
2: Oh, brutal!
3: Hi ha un altre que és maybe, no? Maybe. O és el déu del cunyadisme. Com a xèrif, el que diré al respecte és que prou d'enfotre'ns en de Xavi Hernández, que és una llegenda del barcelonisme,
2: sí.
3: I desitgem-li sort perquè gràcies a les seves rodes de premsa com a seleccionador dels Països Baixos, per fi tindrem algun al·licient per seguir el futbol de merda de les seleccions. No?
2: 100%. Ah, t'he de dir una cosa, no sé en quin punt em deixa a mi això, veient el que hem vist de Xavi Hernández. Xavi Hernández era el meu ídol de la infància.
3: No, és que...
2: I no vaig parar fins que vaig anar al campus Xavi i ens vam fer la foto, jo tinc la foto.
3: Estem parlant del segon millor jugador de la història del Barça i probablement el millor jugador espanyol
2: de la història. Espanyol de la història,
3: 100%. Vull dir que em sembla bé que ho
2: no, fes. Clar, com el jugador, però...
3: A mi ara que no entrena, em fa una gràcia, però real, però no de riure amb ell, sinó que és que em sembla una persona molt divertida. Jo sé que ell no ho fa per divertir-me.
2: No, però jo... Però, i gent que el coneix sí que diuen que és un cachondo de
3: sí,
2: portes endins,
3: però és que és una mica cunyader.
2: Clar, bueno, i llavors veus també el que li pengen així col·laboratiu amb la dona i...
3: Sí, sí.
4: Però jo crec que ara tota aquesta generació de futbolistes, el que ens està passant una mica és que els estem sentint parlar, els estem veient com es relacionen i abans només els vèiem
2: jugar
4: dins del camp.
3: Absolutament.
4: Que jo no sé de futbol, però estàvem encantats amb el seu joc i ara és com que estem coneixent les persones.
3: Les xarxes socials ens els han ensenyat...
2: Apropat, sí.
3: Apropat i ens hem adonat que, bueno...
2: Que bueno, millor de lluny, no?
3: Sí. Fins aquí, ja podeu deixar els cavalls per avui.
2: Val.
3: I anar a descansar al ranxo, que la setmana que ve continua la feina, perquè el salvatge internet no descansa.
2: Espero que tu sí que descansis, Marc Lliure.
3: Sí, tant.
2: Sí, no?
3: Un dia duríssim.
2: T'escoltem aquest cap de setmana al Bada Barça.
3: Sí.
2: I dijous que ve, al backstage una altra vegada.
3: Efectivament, diumenge al Bada Barça a les 4 i dijous al backstage a la hora de sempre.
2: Molt bé, a l'hora, molt bé.
3: No, és que tampoc tinc establert...
2: Quarts de 10, quarts de 10.
3: Ah, val, sí, sí, sí. La seva culpa meva.
2: Gràcies, Marc Lliure.
3: A vosaltres.
2: Bona setmana, adéu.
3: Adéu.
0: Cada dia, quan es fa de nit... Backstage, a Flashback.
2: Se'n va controlar l'internet. Nosaltres anem a escoltar Ray i aquesta que és Where is my husband, al Backstage.

És el so de Rey, aquest Where is my husband, al backstage de Flashback. 5 minutets i arribarem al punt de les 10 de la nit i ja saps que amb el carnet jove tens un munt d'avantatges i promocions. I ara mateix s'acaba l'estiu, però no s'acaben els plans ni els descomptes. Si toca tornar als estudis, amb el Pack Jove 2026 tens 5 euros de descompte a Bacus en compres mínimes de 25 euros. I també, doncs, si al setembre vols començar aquell esport que fa temps que et ronda pel cap, doncs tens descomptes en molts gimnasos arreu de Catalunya. I a més, et pots equipar amb descompte, ja que al cercador del carnet jove trobaràs avantatges en material esportiu, roba, calçat, accessoris, bicicletes, futbol sala, tennis, pàdel o trail running, segons a l'establiment. També arriba Fira Tàrrega del 10 al 13 de setembre amb teatre, moviment, circ i arts de carrer. Amb el carnet jove tens un 20% de descompte en la teva compra, tant en línia com a taquilla. I per immortalitzar les fotos de l'estiu tens un 50% de descompte a eMoments en una comanda mínima de 30 euros. Si encara no tens el carnet jove, fes-te-lo en format digital a carnetjove.cat, CaixaBank o a Imagine. Baixa't l'app Carnet JoveCat, registra-t'hi i podràs gaudir dels avantatges i tindràs sempre el carnet digital al mòbil. Vinga, va, 5 minutets, ara sí, i arriben les 10 de la nit, que arriben també Henry Méndez i Juan Magán, el número 41 de la llista, Rayos de Sol.

0: Henry Méndez, Juan Magán i Luke Ray, la versió del 2026 dels Rayos de Sol. Minut i mig i les 10.
1: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: Agafeu llibreta i boli, poseu-vos les ulleres si necessiteu les gafes del Cerca.
2: Això mateix.
0: Que tornem en una classe.
2: Al backstage tornem a l'escola, ens sí. traslladem a una classe d'història, però parlem dels fets històrics que ens interessen.
0: Exacte, exacte.
2: És a dir, els moments més icònics de la cultura pop.

0: La Riri?
1: La Riri. A la classe d'avui la temàtica és Rihanna. Obriu el llibre per la pàgina 36.
0: Per la pàgina Rihanna.
1: Que és la pàgina on hi ha Rihanna.
0: Molt bé.
1: Perquè Rihanna, com a bona diva pop, és una icona de la història pop.
0: Oh,
1: i ha protagonitzat moments que han marcat un abans i un després, ja no només en la història de la música, sinó en la història en general.
0: Val.
1: Així que avui en descobrim un, i per fer-ho viatgem fins a l'any 2017. Som al 2017.
0: Val.
1: Fa un any que Rihanna ha tret el seu últim àlbum.
0: Que fàcil, que fàcil això del DeLorean, no? Tires enrere i ja està.
1: Sense marejar-nos ja, ni res,
0: ja has viatjat al 2017, sí.
1: Mira que jo em marejo els cotxes, però la màquina del temps del backstage va molt bé, no hi ha
0: fineta,
1: turbulències.
0: Fineta, sí, sí, 100%.
1: Cossetes per vomitar si cal. En fi, 2017, hem arribat. Fa un any que Rihanna ha tret el seu últim àlbum, Anti. I en aquell moment pensàvem que encara trauria més música, no?
0: Val.
1: Que innocents.
0: Sí, eh? I mira, ara.
1: Que trist. I ara així, a dues veles. No, el que estava fent Rihanna era una altra cosa, i és que estava creant un imperi de maquillatge. Estava creant la seva marca Fenty Beauty.
0: Clara, que ho deies, que innocents que érem en aquell moment, que no ens ho esperàvem.
1: Gens.
0: I, oh, sí, Rihanna, traurà més música, tal. No, no, no, va treure maquillatge, ja està.
1: Sí, portem 10 anys vivint de la nostàlgia i fent de tant en tant teories al backstage de Rihanna ha penjat un vídeo i en el segon 3 surt això.
0: És
1: això
0: veritat.
1: Vol dir que està traient música i aquí seguim sense cap nova cançó.
0: Absolutament no passa això, exacte.
1: Rihanna va presentar la seva marca de maquillatge l'any 2017
0: sí.
1: amb una característica molt innovadora, i és que era la primera marca de maquillatge que tenia 40 tons de base.
0: Uau.
1: La base del maquillatge, per si algú no està familiaritzat amb el món del make-up,
0: perquè
1: del
0: mires
1: maquillatge.
0: A mi? Ah.
1: No, perquè tu t'he preguntat a la redacció i m'has dit que sabies el que era.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Però la base és aquella crema que té color i que te la poses a la cara abans de començar a posar-te, que si el coloret, el... Bueno, rímel no, es diu màscara de pestanyes i tota la resta. És com el de baix de tot, diguéssim.
0: Vale, és una, avui classe de maquillatge per damis.
1: Avui get ready with me.
0: Sí, una mica, sí.
1: No, no, no. Doncs Rihanna va treure una marca amb 40 tons de base. Era la primera marca que ho feia. De manera que per primera vegada la podien fer servir persones amb la pell molt clara i persones amb la pell molt fosca.
0: Clar, perquè us heu d'imaginar que abans no hi havia tants tons com ara, no? I llavors molta gent...
1: Vols llegir la següent frase del guió?
0: Això ara pot semblar una cosa molt evident, però en aquell moment
1: les persones negres ho tenien molt difícil per trobar tons de maquillatge prou foscos per les seves pells.
0: Clar, però llavors també passava que al no haver-hi tants de tons, suposo que hi havia persones que potser no eren... Ni d'un número ni de l'anterior, estaven com al mig, es maquillaven i llavors o quedaven molt morenes o quedaven molt blanques.
1: Llavors
0: no?
1: El que es feia, i a vegades encara hi ha gent que ho fa, és que compres dues bases de maquillatge, les barreges i així te les poses amb el teu de maquillatge, o fins i tot compres una que és més clareta, compres gotes bronzejadores i ho barreges i després t'ho poses a la cara. Hi ha moltes tècniques
0: una
1: al
0: cosa,
1: final.
0: Una cosa, això sembla... O sigui, és la meva classe de plàstica de tercer d'ESO. No? Vull dir, una mica la paleta de pintors i anar barrejant.
1: És que el maquillatge és un art, eh?
0: No, i tant, que sí, que sí, no negaré pas.
1: Per sort va arribar Rihanna el 2017 i li va donar a totes les persones del món una base de maquillatge acord amb el seu to de pell.
0: Molt bé.
1: I sobretot això va ajudar molt al que deia, les persones negres, que moltes vegades el maquillatge estava pensat per persones amb la pell molt blanca i aquestes persones es trobaven que no es podien maquillar, bàsicament. De fet, hi ha un article molt bo a la revista Vogue, escrit per una noia que es diu Candice Carty-Williams, que explica que quan va sortir Fenty Beauty va ser el primer cop en la seva vida que va trobar un maquillatge apte per la seva pell, i explica que això va ser quan ella tenia 28 anys.
0: Hola, no, mare de Déu, va haver de venir Rihanna a dir, mira, ara deixaré de fer música per portar-vos bases de maquillatge. Sí. Déu-n'hi-do.
1: I per què diem que Rihanna és una icona de la història pop, que ha canviat la història, que no sé què? Doncs perquè després d'això, en només un any, altres marques de maquillatge van començar a afegir més tons en els seus productes. O sigui, per primera vegada a la vida, moltes marques de maquillatge que sempre s'havien mogut entre els mateixos tons van començar a afegir tons més foscos perquè gent amb tot tipus de pell pogués maquillar-se i pogués comprar els seus productes. Jo aquí em faig una pregunta. Ho van fer per un tema d'inclusió, igual que ho va fer Rihanna, o ho van fer per un tema de competència de mercat, de ara tota la gent que té X tipus de pell s'anirà a comprar els productes de Rihanna i no els meus?
0: Tu què creus?
1: Bueno, no ho sé.
0: Vull pensar que la primera, però estic segur que és la segona. Vull dir,
1: no
0: clar, si en aquest cas, si no, Rihanna era la primera I llavors la competència va dir, home, doncs si volem estar a l'alçada, perquè clar, també mou molt i ven molt que Rihanna tingui una marca de cosmètica.
1: També és veritat que Rihanna és negra, llavors sí. Suposo que era un problema que ella mateixa tenia i probablement va haver de crear la seva pròpia marca de maquillatge per solucionar el seu problema i el de totes les altres noies que, o nois que es maquillen i que no podien fer-ho. Llavors, d'aquesta manera, podem afirmar que Rihanna va transformar la indústria del maquillatge gràcies a la seva marca Fenty Beauty.
0: Doncs em sembla una gran història, la veritat, i també m'agradaria que ara mateix Rihanna tornés a transformar la història de la música i ens traies noves cançons. Rihanna, per
1: totalment
0: favor!
2: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage, a Flashback.
0: Va, que arriben els catarres al Backstage de Flashback amb aquest temacle. Diumenge sense drama.
3: Tots els dies que vindran.
2: Amics de Flashback, som...

0: Ugel d'una banda, Solto de l'altra, producció a quatre mans per aquesta que es diu Jamaican Bam Bam, cançó Vaparitour, que no faltarà aquest divendres a Sabadell, és a dir, demà al Vaparitour de Sabadell.
1: Quins nervis, no, ja demà.
0: Uf, quines ganes que en tinc. I dissabte a Vilanova del Camí, no us ho perdeu.
2: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: 4 minutets i un quart d'onze de la nit. Últimes dues oportunitats que tenim aquest cap de setmana per veure la gira més grossa de Flashback, la gira XXL, el Vaparitour 2026.

0: ser DJ?
1: No, jo t'aviso que ho sàpigues, que hi hauran dies complicats, però escolta'm, tot ho farem.
0: Sí, ja t'ho ha dit el Marc Llibre, no? Marc Punx Disc Frigola o algú
1: així. Sí, Andrea Lost Ballet. Bala perduda. En fi, anem a obrir aquell espai on busquem una excusa per posar-vos cançons xules de fa uns anys i de fer-vos ballar separant una mica el que és la programació habitual de Flashback de la programació del Backstage. I avui tenim dos aniversaris, per tant anem a celebrar-los. El primer és de Red Foo, el cantant de l'MFAO.
0: Aquell dels cabells així com afros, sí.
1: Sí. Ara repassarem algunes cançons abans de dir-vos que va néixer l'any 75.
0: Uau, pensava que era més jove.
1: Jo també. O sigui, no estem dient grans a la gent.
0: No.
1: Però clar, és que té aquesta persona 49 anys,
0: però
1: no?
0: Però també és perquè el recordem en el moment en què cantava, bueno, en què es van fer tan virals i tan famoses les seves cançons, aquells videoclips on anava amb aquella roba tan colorida, aquells tirants, i clar, jo tinc aquesta imatge d'ell. Si el veiés de dia d'avui, doncs potser sí que m'encaixaria aquesta edat.
1: També et diré una cosa, i és que aquesta gent van començar de molt joves. Llavors és normal, saps, que els veiem així... No, perdona, que van començar de bastant grans. O sigui, que van triomfar quan ja tenien 20 i llargs 30.
0: Sí que és
1: veritat. Ara mateix, o sigui, estem celebrant avui el 51è aniversari de Red Foo, d'acord?
0: És que ara és com que els artistes comencen molt joves, no?
1: Això és veritat.
0: I triomfen molt joves. Cada cop que presentem un artista nou és com...
1: Els artistes, els futbolistes, tothom ja... Bueno, les noves generacions, nano.
0: Sí, sí.
1: Apreten fort. Mira, una cançó que sonarà evidentment al Vapori Tour. Party Rock Anthem.

0: Shake that.
1: Aquesta gent van posar de moda el shuffle.
2: Sí, això ho hem parlat moltes vegades. Si sí, tu ballaves shuffle...
1: Bueno, jo ho intentava.
2: Estava
1: havia
2: molt
1: fet
2: bé,
1: dos passos i ja està.
2: Es va fer molt viral. Tu te'n recordes dels popus de Facebook?
1: Els no
2: sé,
1: popus?
2: A la teva època no sé si hi havia popus de Facebook.
1: A veure.
2: A la meva època sí, quedaven a Plaça Catalunya.
1: Ah, no, sí, i tant.
2: I ballaven shuffle.
1: Bueno, doncs ara la gent farmeja aura. És que no estem tan lluny. Vull dir, al
2: no,
1: final
2: no, no.
1: Les coses sempre tornen.
2: És que això és un tema. És com que nosaltres critiquem molt les coses que fan ara els joves,
1: totalment.
2: Però és que nosaltres a la seva edat fèiem el mateix.
1: Els nostres pares deien underground. Vale? I era una cosa molt cool. Vull dir, tampoc...
2: És veritat,
1: sí,
2: és veritat.
1: Sí, que totes les generacions tenen les seves coses i no passa absolutament res. Paris Rock Anthem, un temacle que, com us deia, sonarà el Vapari Tour. I també podrien sonar tantes altres cançons de LMFAO perquè realment feien cançons de festa. Per exemple, aquesta, Sexy and Nowhere.

0: T'he de dir una cosa, no em sona tan desactualitzada aquesta cançó. És a dir, tu la notes antiga?
1: Bueno, antiga per la sonoritat no, antiga perquè això no es porta ara.
0: No, clar, però a mi em sembla una cosa que és com que ha transgredit i que ha superat el pas de les generacions i el pas del temps, perquè és una cosa que està bastant ben feta a nivell de producció i que ja va ser com una cosa diferent en el seu moment en la música electrònica, per això ho va empatar tant i que continua bastant vigent ara.
1: Bueno, és d'aquelles cançons que s'han convertit en hits i que ara, encara quan sonen, han envellit bé, diguéssim.
0: Sí, totalment.
1: Hi ha cançons que ho peten molt en el seu moment, però que pels motius que siguin, perquè la ratlla és molt o perquè realment tampoc no era tan bona, va després al cap dels anys ni te'n recordes.
0: 100%. I una altra encara de LMFAO per celebrar l'aniversari de Red Fu, que avui en fa, recordem, 51, és aquesta que es diu Sorry for Party Rocking.

0: Això em sembla horrible. En quin moment vam comprar aquesta cançó?
1: Doncs mira, els va funcionar també. No tant com les altres dues,
0: no,
1: eh?
0: No, no.
1: I aquesta, ja us diré jo, que no va sonar a Flashback, per exemple.
0: Normal.
1: Perquè, mira, mira, taladrant aquí l'helicòpter aquest. Va, parem-ho, parem-ho, parem-ho. Que és tard ja i la gent està dient prou, per favor. Anem a un altre artista que fa anys avui. Avui en fa menys, aquest artista. És de l'any 89, ara farem els càlculs, però és Gustavo Lima, que només té una cançó, és un one-hit wonder. Balada.

0: Aquestes ben bé que es pot ballar com la balla a la Minya Mal.
1: El ball de la Minya Mal, l'altre dia vaig veure un TikTok d'unes noies que ho explicaven molt bé i només li surt a ell.
0: Sí, sí. Laura, el... Sí, una mica és això. El...
1: Sí, sí, sí.
0: No sé, el flow aquest el té ell, sí, sí.
1: I la resta no, per molt que anem al ritme de la música, total, per molt que ho fem com ell, no ens surt igual.
0: Gustavo Lima, aquest artista que va fer aquesta cançó que s'associa molt a Neymar, perquè quan va arribar al Barça tot eren vídeos de Neymar amb aquesta cançó. L'escoltem, va, balada al backstage.

0: És la cançó que més ha arribat a tot arreu, eh? Balada, avui celebrant l'aniversari de Gustavo Lima i també de Red Fu, Gustavo Lima.
1: I vosé.
0: Vinga, va. Passen 5 minuts d'un quart d'11 de la nit. Petita pausa i de seguida tornem al backstage de Flashback.
2: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage a Flashback.

0: 96.0.
1: En aquest backstage hi entra tothom. Potser aquest és el problema. Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera.

0: En la graciosa, la vida és més sabrosa.
1: Som la millor cita que tindràs avui. Backstage, de 8 a 11 del vespre.

0: content d'així fem un nen.
1: El so dels Figaflaues amb la seva cançó de l'estiu passat que ho va rebentar i que segueix completament vigent, eh? A la fresca, al backstage de Flashback, quan passa un minut de 11:15 de la nit.
0: Tot el dia matat xinxant.
2: De 8 a 11, Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Tot el dia m'està xinxant l'Andrea Romera.
3: No, tu a mi.
1: Ens xinxem mútuament.
3: Sí, és mútuament.
1: Avui ha sigut l'Stop of a Cringe, anem a fer les paus, ja està. Tornem a estar macos, tornem a estar bé, no?
3: I a més avui has guanyat tu, per sí, tant, però et dono el premi, et dono la mà i ho celebro.
1: No hi ha hagut cap mena de mofa, no?
3: Sí, us han dit simples i a mi m'han dit aguafiestes.
1: Sí, bueno, però vull dir que entre nosaltres no t'hem refregat res amb en Marc Llibre. Bueno. Ha sigut un dia net. Al final del partit hem agafat, ens hem intercanviat les samarretes, ens hem donat la mà i ha estat tot bé.
3: Vale, si tu vols veure-ho així, sí? Endavant.
1: Vale. Al backstage, com cada dia volem sortir del bucle i ensenyar-vos cançons noves que no sonin habitualment a la ràdio, amb l'objectiu que en Xavi Dalmau, el nostre programador, cada dia s'enfadi una mica més i ens agafi una mica més de mania.
3: Crec que avui no ens agafarà mania,
1: ah, no?
3: En Xavi Dalmau, no, perquè venim a desbloquejar un record que jo crec que en Xavi Dalmau li tocarà la fibra.
1: Ai, no.
3: I no només a ell, eh? També, segurament, a molts dels oients que ens estan escoltant ara i crec que a nosaltres mateixos també, perquè parlem de James Blunt.
1: Home! My life is brilliant. Uah! My love is pure. I saw

0: És un autèntic tamacle. 21 anys fa d'aquesta cançó.
1: Veus com toca fibres? Si
0: una,
1: ja ho he dit.
0: Una cançó que parla que creuen què? Mirades al metro.
1: Se t'ha posat un... Se t'han posat uns ulls ara mateix. M'encanta. T'has posat com tendre així.
0: M'encanta aquesta cançó, t'ho juro. És de les meves cançons preferides, no és conya. I James Blunt, que tocava molt la fibra amb aquesta cançó, però és que, a més, anava a dir que competeix directament amb Tamacles, de Bruno Mars, per ser la cançó dels casaments.
1: Totalment.
0: Vull dir, és la típica del ball dels nuvis,
1: sí,
0: o de l'entrada de la núvia, o coses així.
1: T'ho juro que s'ha de canviar la cara.
0: És que m'agrada, m'agrada
1: molt. T'has posat com tendre, me sembla, com supertendre.
0: Ens abracem ara?
1: No. Millor parlem de James
0: Bond. No tan tendre, no? Uau, que mort. Nah.
1: Si vols, després.
0: No, res.
1: Després, mira, després la deixem i veiem.
0: Passen, els trens passen, Andrea, ja està. Ja estic a la següent parada.
1: Qui no passa és James Blunt.
0: R4.
1: Que veu... Com bé has dit, va fer el salt a la fama amb aquesta cançó el 2005, és a dir, fa 21 anys.
0: Déu-n'hi-do.
1: Que no hem dit el títol, però és la mítica cançó You're Beautiful, tothom la coneix, no?, aquestes alçades.
0: Mm-hmm.
1: És cert que, a banda d'aquesta cançó, té altres èxits. Per exemple, a Flashback el comencem per cançons com Bonfire Heart o Stay the Night.
0: Mira aquesta.

0: Em passa que la primera cançó, You're Beautiful, l'associo moltíssim a James Blunt.
1: Sí.
0: Aquesta la conec molt, però és com que no penso que és la mateixa persona el que ha fet les dues cançons, saps? El que és cert és que últimament ja havíem perdut bastant la pista a James Blunt.
1: Uh-huh.
0: I amb sentit, perquè des del 2023 que no treu àlbum, que va ser quan va treure Who We Used To Be.
1: D'acord.
0: Després va treure una edició deluxe de l'àlbum Back to Bedlam, per celebrar el 20è aniversari d'aquest àlbum, que va ser com el seu mític àlbum, gran àlbum. Però bueno, ja sabeu que el backstage, el tema de les versions deluxe dels àlbums i així no ens agrada, així que no ho contem.

0: Ara ho ha dit el títol, eh? Bonfire Heart, aquesta també és ben bona.
1: Saps què em passa amb aquestes cançons?
0: Què?
1: Que són com de la meva adolescència. I em recorden, saps, aquells amors adolescents que et penses que et moriràs de pena perquè t'han trencat el cor i ara ho veus en perspectiva i dius, mare meva, si ets una nena petita.
0: T'animo a que ens expliquis què li va passar a l'Andrea Romera adolescent.
1: No, res, que no li hagi passat a qualsevol altre adolescent de Catalunya o del món, que és que simplement tu et penses que estàs
0: serà
1: enamoradíssim.
0: Serà per tota la vida.
1: Sí, i que mai més a la vida t'enamoraràs d'aquella manera i després ho penses i dius, però si va ser una merda d'historieta d'una setmana.
0: Bueno, però aquella setmana va ser de les més felices de la teva vida.
1: Sí.
0: O no.
1: O no, clar. Perquè no sé si em va compensar després.
0: Ostres.
1: Però tu no, clar, és que tu eres més gran quan sortien aquestes
0: cançons. No, però jo de debò, o sigui, m'agraden molt i James Blunt m'agrada moltíssim. Que m'has vist, m'ha canviat la cara.
1: Sí,
0: sí.
1: És veritat. Que el tornem a escoltar?
0: Vinga, va, sí, perdó. No sé, pensava que seguiries amb la història, però no vols explicar més.
1: Hi ha certes coses que crec que s'ha
0: passat
1: la intimitat, més que res per la teva pròpia dignitat.
0: No, però jo no seré qui t'apretaré ara per explicar una cosa de la teva vida, per favor, no.
1: No serà que jo ho faig amb tu, en absolut.
0: No. I ja moltes vegades sols ens fiquem al jardinet, vull dir, ja ens agrada explicar coses de la vida.
1: Avui ho he vist a temps, he vist que hi havia el gos allà intentant mossegar dins el jardí i he dit, el deixarem aquí.
0: Molt bé.
1: I continuarem parlant de James Blunt.
0: Seguim.
1: Que aquest 2026 ha tornat a treure música i per això avui recomanarem una cançó seva.
0: Molt bé.
1: De fet, va ser el 14 d'agost que va treure una cançó que es diu Taste Like Summer, que sota el meu punt de vista és una mica tard per treure una cançó que fa referència a l'estiu.
0: Ja.
1: Mitjans d'agost ja s'està acabant l'estiu.
0: Però bueno, fixa't el títol, té gust d'estiu. També és una cosa molt de setembre. Llavors,
1: sí.
0: Aquesta cançó també ens ha arribat... Sí, ojalà hagués sortit, no sé, al maig o al juny, no? I tindria tot el sentit del món. Ara sí que és un pèl tard, perquè també a l'agost doncs, la gent no està a la rutina, no el que parlàvem ahir.
1: Sí.
0: És com que les cançons que surten a l'agost... són
1: passen desapercebudes una mica.
0: I ara veus, la gent torna i demà, 4 de setembre, hi ha un munt de novetats als artistes.
1: És veritat.
0: Demà,
1: és veritat. Demà
0: tota
1: demà
0: la
1: patarem.
0: Feina de l'estiu i d'abans de l'estiu surt demà, pam.
1: La playlist de novetats demà anirà...
0: Bogeria.
1: A rebentar. També passa que quan sentim una cançó que parla de l'estiu ens imaginem una cosa com molt animada, molt festiva... Però tampoc és el cas amb aquesta cançó.
0: És perquè... la persona que fa la cançó de You Are Beautiful. Vull dir, posem-ho en perspectiva, saps?
1: Clar, i la cançó que recomanarem avui, Taste Like Summer, és una cançó molt estil James Blunt.
0: Val.
1: Que també el que deies tu, ara arriba setembre i aquesta època... Fa molt com d'aquesta època de l'any, no? La música de James Blunt, una mica.
0: 100%. És una mica també, em recorda, era això dels tiets, que
1: sí.
0: Té un enfocament a l'inici d'estiu, però ara mateix, per exemple, també entra bé aquesta cançó, saps?
1: Doncs James Blunt ha fet això, mantenir-se fidel al seu estil, i crec que és una cosa molt positiva perquè vol dir que no ha perdut la seva essència. Mm-hmm. Recordem que no treu música nova des del 2023, que ho hem dit abans, i des del 2023 fins ara han passat moltes coses a la indústria de la música, s'han posat de moda sons molt nous, i ell ha volgut mantenir-se fidel a la seva identitat, a la seva essència i a la música que li agrada fer.
0: Doncs vinga, la més nova de James Blunt ha sortit aquest agost i escolta'm, sona de meravella. James Blunt torna a Flashback, torna al backstage amb aquesta Taste Like Summer. Hey.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 11 de la nit, entra al backstage de Flashback.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. Jo

0: cola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Escoltat el backstage i no és cap broma.
2: Quin fàstic que m'estiguin fotent petons als peus tota l'estona. Apa, a mi em suen molt els peus i tu no riguis perquè et fota una pudor que un oient et va enviar una crema de peus. Estava jo aquí que no podia respirar.
3: Comencem. Puntualitzem. Els meus peus de gat. Els peus d'escalar.
2: A tu només et fan pudor els peus si et poses els peus de gat. En canvi, en el teu dia a dia, no.
3: Peus? Vols olorar ara mateix les meves bambes?
2: No.
1: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, amb Marc Frigola i Andrea Romera. A Flashback.

0: sóc amb... És el so de l'Alfred García. Vine'm a buscar al backstage 10 i les 11.
1: Bona nit.
2: Hola.
1: En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
0: Mira, ara te la dic, que no se'm carrega. El 6 de març del 1986.
1: I el número de la sort...
0: L'11. 11 de la 11. L'11.
1: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: Clar que sí, ben jugat. Li demano disculpes, aquesta veu, que avui l'he aixafat i ho he fet tot malament. Els del backstage de Flashback toquem el 2, pleguem veles, tanquem els ànecs i toquem fusta.
3: No, no toquem ja més fusta, perquè ahir gairebé vam llapar la fusta i mira lo malament que ha sortit. Ja. Llavors ara no ho farem. Res de tocar fusta, mans en l'aire.
0: Ja esteu entenent... És un atraco?
3: Sí.
0: Ja esteu entenent que...
3: Ho podem dir, no?
0: Sí, que hi ha d'haver entrevista.
3: Que havíem de fer una entrevista avui...
0: Ah, vale, però no diguis el nom de la persona.
3: Havíem de fer una entrevista avui i no s'ha pogut. Llavors, no, en sortit... principi, l'hem de fer demà.
0: Però...
3: No sabem si demà sortirà, esperem que sí.
0: Serà demà el dia? No ho sabem. No ho sabem.
3: Això és el guió de l'entrevista.
0: Això és el guió de l'entrevista d'avui. Perquè ara ja hem de fer la de demà. No l'aprofitarem. El backstage no s'aprofita res.
3: Sí, s'aprofita.
0: No, sembla, sí. Ja la tenim feta, l'entrevista. Per tant, a veure si demà, a partir de, no sé, un quart d'onze de la nit o les 10 de la nit, ja podreu escoltar aquesta entrevista a una persona que ens ve molt de gust entrevistar,
3: sí,
0: la veritat.
3: Sí, això és veritat. Sí, i segur que és molt interessant tot el que ens ha d'explicar.
0: Oh, i tant. Per tant, demà, a partir de les 8 del vespre, al backstage de Flashback, tenim una cita, no us ho perdeu.
3: I tornem, i tot anirà bé.
0: Tot anirà bé. O no, com ha passat avui. Que vagi molt bé, Andrea Romera.
4: De 8 a 11. Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.

0: Mr. Know It All, aquest és l'èxit a Flashback. Teddy Swims sona després del backstage, ara mateix les 11 i gairebé 4 minuts. Què tal? Com esteu? Nit de dijous, acompanyats amb tots els èxits de la Ràdio Musical de Catalunya. Ara, per exemple, amb la nova d'Ariana Grande.
1: Amb Andreu Preses.

El que voldries tenir. Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Sona del dòlar dintre la ment. Fucking money, man.

Tot aquest és el remix que ha fet el company Carles Pérez des del matí, la mare que va parir, d'aquest tut-tut-turó de Siderlana Flashback. Mira, tenim per aquí Anil Moliner, Dua Lipa, Miles Smith, Mark Ronson amb Miley Cyrus. Abans hem d'escoltar la nova cançó de Karol G, col·laboració de luxe a Flashback amb Bruno Mars. És Still. Què tal, com esteu? Molt bona nit.

0: el va parir. Moments per emmarcar.
1: Jo, l'any 91, vaig fer el cens de població, vam trucar amb un timbre, va obrir una noia i se'ns va com desmaiar al davant. Es veu que ella estava asseguda al sofà amb una estufa al costat i ja l'havia marejat tant.
2: Sort que veu arribar vosaltres.
3: Bueno, hi ha un moment que no saps si posar l'ascens o no.
4: Sí, allà, també, mira.
5: Allà, línies molt fines.
3: Jo, mira, apunta-la amb llapis.
0: Al matí, la mare que el va parir. Només a Flashback, amb Carles Pérez.

Diumenge sense drama és potser una de les cançons d'aquest estiu 2026 que anem deixant xino-xano enrere. I ara hem d'estrenar la primera cançó de Chris de Sarandi, Good Old Days, a Flashback.

0: Flashback.
1: Viu l'autèntic so Flashback.
2: Només èxit.
3: Flashback.
1: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.
2: Flashback.
4: Ella ja, ella ja, ella ja.
5: ¿Qué tal, amigos? Les saluda Elvis Crespo con Quevedo.
6: Hola, soy Quevedo.
5: Esto es...

0: Com ens agrada, com s'arriba a enganxar aquesta melodia. La Graciosa, Quevedo, Elvis Crespo.
1: A Flashback, només exige Andreu Preses.
0: I ara una de les últimes perles musicals d'Olivia Rodrigo a Flashback. Drop Dead. Bona nit.

Ens ha sorprès la melodia de Noder amb 55 Ultra, Talk to You. Sona Flashback a la Ràdio Musical de Catalunya, sense moure'ns del país, amb Miqui Núñez, que torna a sonar, clar, un altre cop.

0: pare que el va parir. Moments per emmarcar.
1: El que deu pensar un japonès quan ve per Barcelona, determinats carrers, determinades zones, sí. Deu pensar, però aquesta gent...
2: Foten, aquesta gent.
1: Són autèntics porcs.
2: Que porcs,
1: increïble, sí, eh?
3: Com és? Són uns autèntics porcs en japonès?
1: Sí, és que tinc bastant localitzat el japonès i el xinès.
3: Ah, com seria?
1: El japonès és més triat. I el xinès acaben amb una vocal amunt.
0: El matí, la mare que el va parir. Només a Flashback, amb Carles Pérez.
4: Tots els èxits en una sola ràdio.
5: Flashback. Es la vida desde hace mucho tiempo y...
6: Con su amiga en una calle de Madrid.
5: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

Hem fet un salt fins al 2010. Mare meva, 2010, eh? CeeLo Green, Fuck You. Arribarem al punt de la una amb Taylor Swift des de la banda sonora de Toy Story 5.

0: Quin duet, sí, un dels duets de moda, Ana Mena, Lola Índigo. Patitoa, ara mateix, la una. Nit de dijous, potser ha sortit de festa, sí? Sempre amb la bona companyia de Flashback, la ràdio musical de Catalunya. 24 hores al dia amb totes les bones cançons. Per exemple, Mama Duixa, dedicada a vosaltres, la millor gent del planeta.
1: Amb Andreu Preses.

Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino atordit rere d'un menir. Poc en crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però tu tranquil, és millor riures de la vida que morir vivint. Tots abduïts, la movie m'atabala, però jo crec en el destí.

perseguint la nit buscant la teva intimitat. Puresa eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atabellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota,

0: Max Navarro, Estrelles.
1: Ara per fi estem sols.
0: Ara estem sols, vinga. Bé, sols, sols, no. Ara mateix amb la companyia de Hagel, agafant l'original de Imar Angel, amb la veu d'Ultranaté. Moving to the Sun.

0: Maneres de despertar-se. La clàssica. Música clàssica no, a la manera clàssica, amb el despertador de sempre.
1: Quin despertador tens? Millor que et llevis amb la trucada despertador del matí i la mare que el va parir. Encarrega la trucada que desperta i felicita qui vulguis.
2: Ràdio què?
1: Entra a flashback.cat, omple el formulari i deixa que ens encarreguem de tot. La trucada despertador del matí i la mare que el va parir.
3: Una ràdio. Tots.

0: Diumenge sense drama. És l'èxit dels Catarres. Per cert, deixa'm recordar-te. Avui a la nit, bé, la nit de divendres a dissabte, va a Paritura, Sabadell. I dissabte a Vilanova del Camí amb Carles Pérez, el gran Germán, Marc Frigola i jo mateix, Andreu Preses. On vindràs?
1: Amb Andreu Preses.
0: Aquesta te la punxo sí o sí, la nova versió de Rayos de Sol.

0: sent l'autèntic so Flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.